0: I una setmana més tenim moltes, moltes ganes de tenir recomanacions, de tenir, doncs, propostes que ens facin... Jo dic, ai, tinc una estona, o no, ara no sé quina sèrie veure, o no sé quin manga, quin anime, quin shoujo, quin manga, quines històries d'aquestes ens pot portar la grandíssima Selene Corp. Un aplaudiment, no tinc aquí els aplaudiments, però bueno, ja
1: la... Moltes gràcies. Me'l faig jo mateix, sí, és allò d'autoservicio?
0: Sí. Està molt bé, ja. Doncs escolta, és que no m'he endut els aplaudiments a Portugal, des d'on estem fent el...
1: Escolta, perdona, tu ja has dit a l'audiència...
0: Bueno, els he dit que ha anat bé, però bueno, si hem quedat per països, no hem quedat campions d'Europa, així que...
1: Home,
0: dels 10 quilòmetres.
1: Campions d'Europa, he vist la foto amb l'or,
0: Sí, sí,
1: que això,
0: sí.
1: Poca cosa, que sí, sí. Amb el car que va l'or,
0: bueno,
1: escolta,
0: La meva filla sempre, quan mira les estanteries de medalles de campionats internacionals, em diu, i això, el todo oro? I jo dic, no, això no val, perquè
1: ja... Tota filla, per lo petita que és,
0: sí.
1: És més espavilada,
0: no,
1: que ningú,
0: perquè ja va calculant quants sobres Pokémon podríem agafar amb tot això, o sigui que, bueno, ja seria una mica aquesta la cosa. Doncs no, són banyados d'oro, és més simbòlic que qualsevol cosa, però bueno, estem contents. Doncs això, no m'he endut els aplaudiments, però durant el programa m'he endut una taula de so que et faré uns efectes que et deixaran totalment al·lucinada, i a la nostra audiència els estrenarem avui. A veure...
1: Quin honor.
0: Sí, a veure, va, què ens portes aquesta setmana?
1: Mira, anava a parlar de vampirs, però ho deixarem per la propera setmana.
0: Molt bé.
1: Avui, com hem estat parlant moltes vegades, el cinema, el manga o el manga amb el cinema tant japonès, coreà com xinès... però especialment el que ens ha arribat, o ens va arribar sobretot a partir dels 90-2000, era cinema coreà una mica i era japonès la resta,
0: sí.
1: Ha tingut molt a veure o ha estat molt relacionat amb el manga, perquè o ha estat el manga abans, o bé, o
0: Val.
1: El manga, o ha estat després. Aleshores, crec que en aquest mes en el que estem recorrent tot el que és el terror, el suspens, o una mica assassins en sèrie.
0: Molt bé.
1: Podríem dir que avui introduirem també aquest tema.
0: A més, estem en ple festival de Sitges, o sigui que està més a dir.
1: A més, moltes d'aquestes pel·lícules han estat a Sitges i alguna d'elles ha estat fins i tot guardonada. Si et sembla, comencem amb una pel·lícula que just m'ha recordat el meu marit.
0: Molt bé.
1: Diu, aquesta la vam veure a Sitges. Dic, tens tota la raó.
0: Mira.
1: Però no recordava el nom. Es diu TAC.
0: Vale?
1: El TAC és allò típic, saps, el joc aquest de tu la portes, és com el
0: Val.
1: Tu la portes, doncs
0: sí.
1: tac. Vale?
0: Molt bé.
1: En aquest sentit. És una pel·lícula japonesa del 2015, estaria dintre del gore i l'acció.
0: Gore, sí, que els patrocina una marca de ketchup, és a dir, que ja acostuma a sortir molta sang.
1: Molta sang, molt fetge i escenes molt brutals.
0: Que bé. Que bé.
1: És una cinta... que entrellaça diferents històries i acció, terror, és molt surrealista en alguns moments.
0: Val.
1: Hi ha suspens també i filosofia fins i tot en alguns moments.
0: És que anava a dir que el gore en si sempre sí. ha anat molt associat a l'humor també, no? O pot ser un humor sí. negre, però és quasi com que són vasos comunicants, no? Necessita una mica, per, no sé si per desdramatitzar o per ridiculitzar, però ho fa servir molt, no?
1: Moltes de les pel·lícules gore s'han basat en això. Hi ha una pel·lícula que és americana, que precisament la va fer una noia que feia una sèrie de xiques d'avui en dia, que això ja tenim uns anys els que recordem,
0: sí,
1: aquesta sèrie.
0: Sí, Peñalver pot ser que es digués?
1: Exacte, la Diana Peñalver, si no
0: sí.
1: m'equivoco.
0: Sí, sí, sí.
1: Que era Tu madre...
0: S'ha comido a mi perro. Sí, senyora.
1: Aquella pel·lícula, si et vols endinsar dins el gore,

0: Sí.
1: Pensem que és una pel·lícula dels 90, que Servidora, no sé si ho ha explicat alguna vegada, anava a agafar una pel·lícula d'animació japonesa.
0: Ai.
1: I el videoclub, quan hi havia un videoclub,
0: sí.
1: I li van canviar i li van posar aquesta pel ser la seva festa d'aniversari dels 12 o 13 anys.
0: Ostres.
1: I no sé si vam gaudir molt més que no pas amb l'altra, ja t'ho dic també.
0: Clar,
1: eh?
0: Ja. Això passava molt abans, ara ens posem molts ja pletes, eh? Però quan tenies els vídeos gravats en VHS i hi havia una, per exemple, Blancanieves posava i no hi havia Blancanieves en aquella cinta, però bueno, això ja són unes altres històries. Per tant, fos amb sorpresa, o quan et baixaves una pel·lícula, va haver una època que tothom es baixava, avui en dia no, eh? Avui en dia no hi ha pirateria.
1: Avui en dia no s'ha de baixar mai
0: no s'ha de baixar perquè tenim els streamings. Però hi havia una època en què et baixaves les pel·lícules de l'Emule i aquestes coses, i tu et pensaves que t'havies baixat Robocop i al final resulta que era Robocop, que això, aquestes coses sí. Han passat tota la vida. Per tant, aquestes confusions és normal que hagi passat.
1: També et dic que una vegada, parlant una mica de pel·lícules de Halloween, tot i que americanes,
0: sí.
1: Els meus pares van agafar una romàntica d'aquestes dels 90, no em preguntis què,
0: val.
1: I els hi va sortir un home amb una serra tallant per la meitat un cotxe. Quina era? La Matanza de Texas.
0: Ostres! Mare meva.
1: Vull dir que aquell moment dels videoclubs en què s'equivocaven, sí. Eren molt divertits.
0: Molt bé. Que fan. Bueno,
1: però
0: mira.
1: Bueno, tornem a TAC, perquè aquesta sí que... És una pel·lícula en què un estudiant de secundària, que es diu Mitsuko, sobreviu a una ràfaga de vent. O sigui, la primera escena és molt impactant i es veu el tràiler. Per tant, no desvetllo res que no pugueu trobar. Una rafagada de vent que recorre el seu autobús escolar i ella és com si se n'adonés que ha de passar alguna cosa, s'ajup, perquè aquesta ràfaga de vent talla l'autobús pel mig.
0: Ostres!
1: I a partir d'aquí, tot d'escenes surrealistes, on sembla que hi ha com... No saps si és una força maligna, perquè el tràiler et posa que hi ha massa població juvenil i que, per tant, també s'han de desfer d'ella. I aleshores... Estàs entre una cosa i l'altra de que no saps què hi ha al darrere d'aquests fenòmens que semblen sobrenaturals, qui hi ha, si hi ha com una mena de que la natura s'ha revoltat contra les persones i sobretot contra els joves perquè no tenen com respecte, o també hi ha coses programades.
0: Mm.
1: Llavors, TAC, si voleu sang i fetge... I el rotllo raruno aquest que també agrada moltíssim.
0: Sí, sí. Una mica Shyamalan també, no? D'aquest tipus de coses de que no saps què està passant i per què està passant, no? En molts casos.
1: Sí, mira, sí, tal com és. Perquè, a més, aquesta del vent, jo juraria que fins i tot era abans de la del Shyamalan que va sobre això.
0: Sí, sí, sí.
1: Que el vent és tòxic i tot. Però ja et dic, aquesta és una molt bona pel·lícula per iniciar-se. Aquí estem al 2015, l'estreno. Penseu que teniu una web que es diu cineasia.com, cineasiaenlinea.com, penso que ara és, on Sitges sempre tenen una parada i tenen un catàleg molt nodrit encara de DVDs o Blu-rays de coses que no arriben a les plataformes o costa molt trobar.
0: Que bo.
1: També teniu alguns sites a internet, ja els hem comentat altres vegades, per intentar trobar aquestes pel·lícules que no les pots aconseguir de ninguna manera. Llavors, aquesta és una de les que podeu buscar perquè actualment a les plataformes segur que no la trobareu.
0: Molt bé.
1: La que jo crec que va iniciar, i aquí comencem amb un dels meus directors fetitxe, jo diria que és un director... Cada any no s'ha perdut Sitges i si se n'ha perdut algun any serà estrany, que és el Takashi Miike. L'any passat precisament el vaig veure en una pel·lícula que ho recomanaré cap al final.
0: Val.
1: Però és el gran creador de Llamada Perdida.
0: Ah,
1: va ser la primera pel·lícula japonesa que va arribar a les grans pantalles del cinema aquí, que va tenir una bona distribució i una molt bona acollida. Fins aleshores pensem que apenes arribava res. Estem parlant del 2003.
0: Sí, sí,
1: sembla que el 2003 tinguéssim molt cinema, molt d'animació, però ja ho hem dit, en aquella època costava molt que arribés les coses. I en començava el Japan Horror, el J Horror, que era la nova línia, i el Takashi Miike era, és encara un dels seus grans exponents.
0: Que bo.
1: De què va la llamada perdida? Bueno, representa que si tu reps una trucada perduda en el teu mòbil i mires la bústia de veu, tu et sentiràs a tu mateix en una situació cridant, però que encara no ha passat. I que, de fet, és el moment en què moriràs. Normalment hi ha unes 24-48 hores, llavors, a partir d'aquí, comencen tots els protagonistes a intentar veure com en sortir-se'n de tot això.
0: I mira, que a mi em molesta que em truquin les llamades perdides, que sigui perquè canvi de companyia telefònica o de la llum, però quasi les prefereixo, bueno, aquestes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, exacte, si fos només aquestes, perquè ara últimament sí que tens llamades perdides sospitoses, sí, de tot, sí, arreu, sí, del món.
0: De tot,
1: que
0: dius,
1: perdona... Sí.
0: No tinc això, negocis a Mozambique.
1: Sí, mortals,
0: per què em truquen de Mozambique? Sí, sí. I a més, mira, va, estreno l'efecte que teníem, perquè imagina't que em truquen de Mozambique i em diuen:
2: estic escoltant el Nits de Ràdio.
0: Impressionant.
1: Coneixent-te tu i sabent el que vas dir dels zombis, correries ben lluny.
0: No, absolutament.
1: Perquè corre't et dona la meravella.
0: Absolutament, llavors tindria aquesta veu.
3: Tindria aquesta veu quan m'estiguessin parlant.
0: És que fa molta por tot això. Bueno, en fi.
1: Perdona, aquestes veus no les podem tenir també els col·laboradors? Perquè...
0: Seria fantàstic. Mira, tinc també la de robot.
4: Hola, sóc el robot de Nits de Ràdio.
0: Està molt bé. Ja us enviaré una parella d'aquests perquè pugueu fer aquestes veus.
1: Escolta, que t'has comprat una joguina amb, sí, la que estàs encantadíssima.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo dic, mira, tinc ganes de treballar, És aquestes coses que et passen.
1: No, escolta, ai, doncs vés-te preparant efectes pel proper dia de vampir.
0: Bueno, doncs, val. Sí, sí, sí, sí. No, mira, una mica de miralls i tot això. I llavors, doncs, aquesta pel·lícula va tenir bastant de ressò, bastant d'èxit, la de llamada perdida.
1: Fins i tot van fer una adaptació als Estats Units. Sembla que els, sí, americans, quan una cosa funciona, tenen que fer la seva pròpia adaptació.
0: Com The Ring, no? I totes aquestes.
1: I també van fer una altra adaptació a Mèxic.
0: Val.
1: En els anys que van seguir.
0: Uh-huh.
1: Durant aquesta època arribaven molt poques coses. N'hi ha una que va d'aigua i d'un pou i d'un nen, però no us parlaré d'aquesta. Us parlo d'una que no és tan coneguda, que es diu Premonition.
0: Val.
1: Arribava tot just un any després, el 2004, també va arribar aquí als cinemes, amb una distribució no gaire gran, però que estava molt bé. Tot comença amb una cabina de telèfon,
0: sí,
1: on el nostre protagonista, aquest professor, està intentant trucar, veu una urgència, hi ha hagut com un accident, i llavors de cop i volta veu la notícia d'aquest accident contra el vidre, que se li enganxa el paper del diari.
0: Ostres.
1: De cop i volta torna cap enrere i tot això ha estat una premonició.
0: Oh.
1: Però aquesta premonició s'anirà succeint i ha de trobar la manera de trencar la cadena de les premonicions.
0: Val.
1: Perquè per no arribar a aquella escena final en la cabina on ha vist la seva mort.
0: Ostres.
1: Això ja t'ho ensenyen des del minut 1, per tant no faig spoiler.
0: Mare meva.
1: Va trobant-se diaris, va trobant-se coses que li cauen, amb paraules, amb totes les coses que poden intentar matar-lo a ell o a la gent que té al voltant. I, per tant, penso que és una història molt poc sentida. Aquí el director sí que és el Noroi Churuta. Però ja us dic, Premonition o Yogen en japonès...
0: Val.
1: Us,
0: ara el Yogen està molt de moda. Bueno, no, el Yoga, sí, sí, el Yogen no. El Yogen no està de moda.
1: Està basada en un manga també del 73.
0: Ostres.
1: Això, la relació del manga. El Llamada Perdida es va arribar a publicar aquí també la història i el manga, perquè d'aquestes dues hi havia la Llamada Perdida, hi havia novel·la i es va després fer el manga, i aquí es va arribar a publicar degut al seu èxit.
0: Que bo.
1: Aleshores, ja tenim un parell per anar obrint camí.
0: Val.
1: Canviant de gènere, ens anem també a un èxit dels 90, i jo crec que 90, finals dels 90, 2000.
0: Mm-hmm.
1: El 16 de desembre del 2000, Battle Royale...
0: Home, un clàssic.
1: ...seria com una gran pel·lícula. Mm-hmm. N'hi ha la segona part, però sempre tenim allò de les segones parts, mai van ser bons.
0: Mm-hmm.
1: Ni Jocs de la Fam ni hòsties. Abans dels Jocs de la Fam, n'hi havia novel·les de Stephen King,
0: sí,
1: que ja ens aportaven cap a aquest survival.
0: Sí.
1: I al Japó es feia aquesta pel·lícula

0: pel·lícula d'acció dirigida pel Kinji Fukasuka, on sortia el meu estimat Takeshi Kitano.
1: Home, meravellós.
0: Takeshi Kitano és
1: humor un amarillo, humor
0: actors i directors fetitxe.
1: Total.
0: Cada any es cullen una... fan un sorteig, en són els Jocs de la Fam, sí. Això és molt anterior,
1: sí.
0: On els joves de 15 anys poden sortir una classe per anar a fer el Battle Royale. El Battle Royale es desenvolupa en una illa, se'ls dona a cadascú un arma, que pot ser des d'una destral fins a un tornavís,
1: sí.
0: I cadascú té això per anar a amagar-se per la illa. Si a les hores assenyalades estan al tros on diuen que sonarà l'alarma, perquè es divideixen seccions,
1: val,
0: els explota el cap directament.
1: Ostres!
0: Perquè tenen un collaret al voltant del cap.
1: Ostres! Sí,
0: estem en una classe on hi ha molts amics, on hi ha moltes relacions fins i tot d'amor,
1: sí.
0: I només pot quedar una persona viva.
1: Wow.
0: Està molt ben feta, té molta acció, té també moments gore i de patiment,
1: sí, sí.
0: I a tots aquests que us agraden els Jocs de la Fam, etc., us recomanaria no només que mireu la pel·lícula japonesa, podeu veure la segona part, és més del mateix però amb menys qualitat. I llegiu el manga, perquè arrel de sortir la pel·lícula es van publicar els mangas.
1: És que, de fet, hi ha moltes històries que són quasi com sucedànios d'aquesta, no? Des del Juego del Calamar, des dels Jocs de la Fam, des de mil i una històries, no? Que són com una part del que aquest compleix en tot, no? És que em sembla que és una pel·lícula espectacular.
0: De fet, aquesta als 70... hi havia ja un escriptor sota pseudònim que tots el coneixem, que és Stephen King, que ara estrenarà dues noves adaptacions de les seves pel·lícules, que si no m'equivoco, deixa'm mirar els títols, perquè es diuen The Long Mile, que és no pots parar durant tota la marxa que fas.
1: Sí, sí.
0: És a dir, si pares, mors.
1: Sí.
0: Per tant, ja teníem també com pel·lícules... Espera, que el deixa'm mirar.
1: Sí, sí, no, jo estava pensant ara que només... No donguis idees als dels campionats d'atletisme que encara s'animaran a fer...
0: Mira, marxar o morir.
1: Pues mira, és lo meu, això, eh? Jo, marxar o morir, jo faig marxa, vull dir que és això. Mare meva, tu.
0: Aquest ha arribat ja als cinemes... I va sobre això. Per tant, veiem que tot està connectat, que al final totes les coses acaben d'això. I l'altra és una adaptació que ja va fer el Schwarzenegger en el seu moment, que era Perseguido.
1: Home, i tant, i tant. Que ara n'han fet una nova versió, The Running Man.
0: Exacte, The Running Man, que de fet és el títol de la pel·lícula. I sembla ser que tant aquesta del Schwarzenegger com una que es va fer posterior, la nova que és la més fidel al llibre.
1: Val.
0: I per tant estaria més content el seu creador.
1: Però
0: bueno, com tot al final està interrelacionat, perquè totes les cultures veuen de totes,
1: sí.
0: Battle Royale és un altre que no us heu de perdre.
1: Molt bé, molt bé. Jo sempre tinc l'esperança que em facin una que passin en uns lavabos i es digui el Battle Royale, però bueno, és igual. Aquesta ja seria jo és que sempre li he de buscar la part còmica perquè si no pateixo molt.
0: No, però hi havia una altra que era, és que ara no recordo, n'hi havia un parell que ja et diré el proper dia,
1: val.
0: Que una era sobre un dipòsit d'aigua, un nen ofegat i que anaven sortint esperits per tot arreu.
1: Ostres, Déu-n'hi-do.
0: I la tinc a la punta de la llengua, però ara mateix no em surt.
1: Bueno, ja quan surtin els vampires.
0: Igual que
1: la
0: del pou.
1: Sí, quan ja sortirà.
0: Després anem a veure una altra. Si et sembla, aquí ja avancem una mica.
1: Sí.
0: Fins l'any passat. Val. Es va estrenar el 2023 al Japó. El 2024 s'estrena a Sitges. No, s'estrena el 2023 a Sitges, veritat? És que tinc aquí l'apuntador que
1: molt bé.
0: Que sí, el 2023 arriba a Sitges i arriba el protagonista, el Misako Saka, amb el Takeshi Miike. El protagonista tu no et dirà res, però desferma passions.
1: Ah, molt bé.
0: Aleshores, està basat en un llibre titulat Kaibutsu no Kikon, que es tracta de... Hi ha un assassí que comença a matar a gent que, diguéssim, que moralment és reprobable. Hi ha tot tipus de persones reprobables, però totes tenen una cosa en comú, i és que van tenir, van ser segrestar als anys 90 a la província de Shizuoka, i tots van estar, diguéssim, van experimentar més.
1: Mm.
0: A poc a poc, aquests Val. Punts s'uneixen i trobem que el Lumberjack, el lenyador, sí. que representa que és un conte infantil, que diu xop, xop, si no et portes bé, el lenyador vindrà i farà trossets de tu.
1: Ostres! Sí. Quin conte més ideal pels nens quan se'n van de colònies.
0: És fantàstic, o sigui, jo estava buscant a veure si el conte aquest que surt a la pel·lícula existeix realment.
1: Meva, xop, xop.
0: Encara no l'he trobat, però segueixo demanant a la gent que va al Japó que me'l busqui. Estic segura que l'han publicat. Llavors, el monstre aquest que va... Estic com d'un llenyataire estrany, perquè porta com un barret, com amb peix... Bueno, no seria el llenyataire fable de Blancaneus, no. Mm. És un altre tipus de llenyataire.
1: Sí.
0: I que les seves víctimes amb una destral abans d'extreure'ls el cervell.
1: Ostres.
0: Totes tenen en comú que els extreuen el cervell.
1: Ostres.
0: Aquesta pel·lícula sí que la podeu trobar o fins fa poc estava a les plataformes. I, si no, a Cinema d'Àsia, el que és la plataforma online de Blu-ray i DVD, estic segura que encara la podeu trobar. I, per mi, tot el que toca el Takashi Miike, gairebé tot, trobareu allà sang i fetge per tot arreu, des de samurais a tot. Però aquesta de Lumberjack the Monster pren una premissa també, una mica un dilema moral, i crec que és una molt bona pel·lícula per veure tot just abans de... perquè ha estat a Sitges i perquè, a més, tot just abans de començar tot el que és la castanyada de Halloween, aquesta que fem.
1: Mm.
0: I per últim, si et sembla,
1: sí.
0: Si encara tenim temps...
1: Sí, i tant, podem fer una breu, podem fer.
0: Mira, una molt breu. Vista també a Sitges, aquesta és del 2016, per tant, jo suposo que Sitges va arribar al 2016-2017,
1: mm-hmm.
0: la vam veure allà. La direcció és del Keiichi Otomo i està basada en un manga. El manga us el recomano moltíssim. Són tres tomos, es diu Museum.
1: Ah, em sona això, sí.
0: I es tracta d'un assassí en sèrie vestit de granota.
1: Carai, està bé. De la rana Raponchi, que diria
0: aquest
1: el Morales.
0: Aquest assassí en sèrie té tota una història al darrere. A més, trobem els típics policies... els que són més grans, que no saben per on tirar amb aquests assassinats, que tenen tots una marca molt concreta, que veuen, a més, algun testimoni ha vist la màscara en forma de granota, amb un inspector de policia que ha ficat en trobar qui és aquest assassí perquè no es descontroli la por a Tòquio. I jo crec que té totes les coses del gènere per agradar-vos molt.
1: Que bo.
0: Si podeu, la meva recomanació és que llegiu primer el manga i després veieu l'adaptació.
1: Mm.
0: I fora de timing,
1: sí.
0: Però no me la vull deixar, una altra, que ja em deixaré una, però una altra que ens va encantar a Sitges,
1: sí.
0: Aquesta és més nova, és Project Wolf Hunting. Aquesta la van...
1: Em sona també, sí.
0: Aquesta la teniu a Prime Video. És una pel·lícula que va guanyar el premi de les noves cinematografies d'Àsia a Sitges. Aleshores, de què va? Un grup de perillosos delinqüents tenen que ser traslladats en un vaixell de càrrega de Manila a Busan. És coreana.
1: Mm-hmm.
0: Els acompanya el capità de la policia coreana.
1: A Busan sempre és mal destí, eh? Ja sigui train to Busan o...
0: Sí,
1: o...
0: Busan ja dona mal rotllo. Un dia sí. Parlaré d'un dorama que té Busan com a protagonista.
1: Ostres.
0: I no és un mal rotllo.
1: Ah, bueno. Ja està,
0: llavors, els acompanya el capità de la policia coreana i 22 agents experimentats, perquè la gent, o sigui, els peces que porten allà, d'assassins en sèries, a traficants superperillosos, bueno, són un encant tots. La presó que està flotant abandona el port i comença el seu camí cap a Corea. Però què passa? Que ells no saben que tenen uns criminals amb els que han experimentat.
1: Ostres.
0: I amb els que de cop i volta s'alliberarà una força maligna que potser ni els presos, els presoners més assalvatjats i més bèsties podran lluitar. Project Wolf Hunting, per tancar.
1: Molt bé, doncs escolta, vigilen sus carteres i vigilen sus càrceles també, que aquí et poden sortir

0: i gent que, mare meva, ja, jo ja tinc por en el metro molts cops, no? De gent que ja que crec que han experimentat amb ells o no, però com a mínim a mi em dona aquesta sensació. Doncs imagineu amb aquests jocs. Fantàstic, tu, les propostes que ens ha fet la Selena Corp avui. Avui ha quedat
1: això
0: una...
1: del metro em penso que ens passa a tots, eh?
0: Sí, no, és que a veure, de vegades... Avui t'ha quedat una secció de por, eh? Però de bé que ha quedat, bueno, això.
1: Espero que les vegis totes, eh?
0: Sí, no, en alguna vida...
1: Sol i amb la llum tancada.
0: Sí, ara hi corro, i més ara que estic en un altre país i estic sol i em posaré a cridar. No ho sé, de cop i volta vindrà la policia, què ha passat? Que, no ho sé, m'he posat a veure unes pel·lícules,
1: bueno,
0: que m'han dit.
1: Si no tenim notícies de tu la setmana...
0: Exacte.
1: Alguna cosa haurà passat.
0: Aneu-me a buscar. En fi, una abraçada.
1: Bueno, si t'ha passat alguna cosa sobrenatural, jo t'enviaré moltes flors, no, però anar-te a buscar em penso que no, eh? T'estimo molt, però no fins
0: aquest punt. Et vindré a veure, que sí que t'agraden aquestes coses. Una abraçada immensa, Selena, fins al proper.
1: Vinga, una abraçada. Adéu.

0: I una setmana més a Nits de Ràdio, ja sabeu, ens agrada molt poder doncs tenir aquestes eines que ens ajudin en el nostre dia a dia, per nosaltres mateixos, pels altres, per conèixer-nos una mica millor, i això ho fem sempre amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González. Guillem, Jordi, benvingut una setmana més.
1: Altra setmana de mi, bon dia.
0: I aquesta setmana sempre ens posa uns títols de la secció ben originals que ens piquen molt la curiositat a veure què ens explicarà. I avui seria un cap sense orella, Jordi.
1: Sí, mira. I n'hi ha que sent, però no escolta.
0: Sí.
1: N'hi ha persones que només escolten el que volen, saps?
0: Sí.
1: Parlen de persones que només tenen en compte els seus punts de vista, no mostren voluntat ni interès per escoltar els altres. Entens el que vull dir?
0: Totalment. És a dir, allò que diguis, aquesta persona, igual que es diu, sembla que no tingui cap, en aquest cas el que diríem és aquesta persona sembla que no tingui orelles, perquè cap té, però està tan... pot ser ensimismat o pot ser tan... va tan a la seva, no? Que no està pel entorn, no? Com si diguéssim.
1: No, saps el que passa? Que n'hi ha escoltes d'habilitats complexa, influïdes per factors psicològics, emocionals i fins i tot dinàmiques de poder. A vegades són persones... Que tenen una mica de poder i sembla que l'única habilitat sigui la seva, la
0: clar,
1: que tenen ells, o elles, no? I perden l'interès per qualsevol argument, anècdota o referència als altres.
0: Fins i tot pot semblar, o poden fer en algun moment, com que escolten, però que realment no estan escoltant.
1: No, mira, però encara més profund. Aquest bloqueig consta de sobrecàrrega cognitiva, saps? Fa qui pinta tots, a les persones més ben intencionades es tornin sordes a les paraules dels que estan al seu voltant, saps? Però és un tema cognitiu també, saps? Molta sobrecàrrega de mesclar treball, mesclar família,
0: sí,
1: relació social, moltes coses d'aquestes.
0: I aquí el que fa és que el que genera és un bloqueig, quasi diria de forma activa i passiva, de forma conscient i sobretot de forma inconscient, no?, del que ens dius.
1: Sí, per això és molt important, David, poder parlar en naturalitat amb aquestes persones. Deixar-los o que elles o ells s'expressin, que siguin una miqueta els protagonistes, però sense perdre nosaltres el fil de la conversa, i poder també nosaltres incorporar elements nous que els hi facin motivar i perquè ells estan pendents de la nostra conversació i del nostre neguit o de la nostra informació que li volem donar, saps?
0: És a dir, que és molt important que nosaltres entenguem, o sigui, intentem veure com evitar que ens pugui succeir a nosaltres, però també com poder treballar, com poder interactuar amb persones que estan en aquesta situació, en aquest bloqueig, no?
1: Sí, però saps el que passa? Que n'hi ha persones que es pensen...

0: que pensen que tenen la veritat absoluta, saps?
1: Sí,
0: Això que
1: totalment.
0: estan... Al punt de vista, els tens que escoltar, per favor, per part de l'emissora sector, però l'important és poder debatir, conversar, no imposar tampoc les coses, perquè a ells habitualment els hi falta d'alguna manera algun interès per saber que l'altra persona... Em sap el que passa que n'hi ha molts estereotips i tilden molt les persones i etiqueten molt a la gent. Abans tu veus una persona que diu, ui, aquesta persona no m'entendrà o aquesta persona va en contra meva i tot això. I això n'hi ha que evitar, a aquesta distància emocional, saps?
1: Sobretot perquè al final el que et fan tu mateix és també
0: Sí.
1: t'estaria fent una distància, un bloqueig, un rebuig que el que evitaria és el que al final busquem, que és que hi hagi la comunicació, que és que hi hagi la, com dius, l'emissor i el receptor. És a dir, que aquí tots hem de fer els dos papers, d'emissors i de receptors. Si no, no hi ha conversa, si no, no hi ha comunicació, si no, no hi ha possibilitat de trobar un, d'avançar en cap direcció, no?
0: Sí, no. Primer de tot, fer una escolta activa és important per part de les dues parts, emissor receptor, i també posar molta essència d'empatia, saps com dir-te? I sobretot parlar temes d'interès comú,
1: Clar,
0: m'enteneu?
1: clar.
0: Perquè moltes vegades abans la persona està parlant d'un tema que a l'altre li interessa, però si tu creus que aquest tema li pot interessar, el tens que seduir una mica emocionalment. Com seduir? Treballant el llenguatge verbal, el contingut i el llenguatge no verbal, saps?
1: Exactament. I això el que farà és que també, clar, al final és el que diem, una persona treballada és una persona que té tots aquests aspectes ben claus, o sigui, ben clars, i que per tant doncs, està amb capacitat, amb disponibilitat, amb atenció per a la comunicació. Clar, el problema és quan aquesta gent que amb aquest símil que fem de que no té orelles, està bloquejat de forma conscient de que es vol aïllar del món. Ens trobem gent així, també.
0: Sí, no, ho passa molt malament,
1: Sí.
0: David, ho passa molt malament, perquè jo treballo amb gent que lògicament està com, saps, posa una muralla, tanca comportes,
1: Sí.
0: saps què vull dir? No.
1: Sí.
0: I a vegades, saps per què? Per males experiències.
1: Ahà.
0: I això n'hi ha que comprendre també aquest tipus de comportaments, perquè jo no, la gent no neix amb problemes de cap sense orelles. La gent, diguem, neixem amb cap en orelles,
1: Sí,
0: i a
1: sí,
0: vegades
1: sí.
0: molt grans, m'entens? O
1: Sí.
0: sigui que tothom té ganes d'aprendre dels altres.
1: Sí.
0: El que passa és que a vegades les experiències anteriors a mi et fan que tu tinguis aquest rebuig o que tu estiguis aïllat
1: Sí.
0: i en la teva pròpia burbuja perquè has tingut males experiències. Per això és molt important, quan tinguis una persona així, que li demostris confiança i proximitat,
1: Que bo.
0: saps?
1: Que bo, totalment, perquè molts cops és allò, no? Diu, si sempre que jo m'obro, gent que ha tingut aquest tipus d'experiències i no ha pogut treballar-ho a teràpia, diguem, no? Quan ha tingut males experiències, mira, és que em vaig obrir amb aquesta persona i després em va fer mal, o em vaig obrir amb aquesta altra i em va fer mal, llavors, clar, dius, pues mira, ja el que faig és no obrir-me perquè em va millor així, no? Perquè així m'evito que em tornin a fer mal, és absolutament comprensible. Això s'ha de treballar a teràpia, i qui decideix no treballar-ho i funcionar d'aquesta manera, doncs és que et seria, de principi et serà molt difícil canviar-ho perquè està molt convençuda d'aquesta manera de fer. El que ens explica el Jordi és claríssim, és a dir, aquí l'única manera és amb temps, amb temps i paciència, i demostrant que realment en tu sí que pot confiar aquesta persona.
0: Sí, mira, saps el que passa? Saps el que passa? Tant nens com nenes, com joves, com adults, com a persones, homes, dones, saps el que passa? Que moltes vegades volem guionitzar la vida de l'altre, saps com dir-te?
1: Totalment.
0: A vegades l'educació és molt important, perquè és formació, és compromís, però és per reflexió. No és bo imposar les coses, és bo conversar i negociar les coses, però no imposar-les. Llavors la gent tanca comportes, el que he dit abans. Diu,
1: Sí.
0: mira, aquest pensa per mi, saps? No, no, no. Té que pensar en mi, però no per mi. I moltes vegades el teu nen, la teva nena, que ho fas té tan bona voluntat, com pare, com mare, i sobretot com germà, com parella, el que sigui, vols el millor per l'altra persona, però no, però tens que cuidar les formes.
1: Totalment.
0: Tens que cuidar les formes i el contingut del missatge.
1: Totalment. I això és importantíssim per poder, al final, establir aquest vincle de confiança, com bé ens deies, perquè quan és a dir, quan parlem d'un emissor i d'un receptor,

0: doncs evidentment és important que les dues persones, o ja quan hi ha una conversa, els dos són emissors i els receptors, doncs tinguin aquesta disponibilitat, aquesta disposició, però també és molt important el canal, no? Per on es comuniquen, i molts cops és aquest canal el que està bloquejat per una de les dues parts per diferents motius, no? És aquesta situació de no tenir orelles. Si no tens orelles, t'evites els conflictes molts cops, no? I de vegades és un evitar conflictes, oi, Jordi?
1: Sí, la part sensorial, la part de les orelles, per evitar el conflicte, tens que també parlar en un to suau.
0: Exacte.
1: O en un to... jo diria, ja més, no més, més bona educació, sinó que el contingut d'aquest to i no sigui agressiu, correcte, no. I sobretot que sigui entendible, perquè moltes vegades, a vegades podem parlar molt tècnicament de les coses. A vegades el receptor no tanca comportes perquè el missatge no l'entenc, correcte, no.
0: Sí.
1: Per això tens que donar una gran facilitat que la persona que tu li vulguis dir un missatge, una informació, li donis un consell, que és molt bo, que estiguis acompanyant, sigui molt digerible per
0: molt entenedor,
1: persona,
0: sí,
1: perquè, i que la notícia la preparis, perquè moltes vegades tens que donar una notícia no esperada i tens que preparar emocionalment a l'altra persona.
0: Totalment, perquè hi haurà aquest rebuig, el no voler, el mirar cap a un altre cantó, no? I per tant tu t'has de fer veure i t'has de fer escoltar, i perquè això sigui així, doncs evidentment el que cal és que hi hagi predisposició, bona comunicació, assertivitat i això, conèixer. Quan més entenem, més possibilitats tenim que aquesta conversació sigui profitosa. Caram, amb el Jordi González aprenem a crear-nos les orelles si les tenim tapades, i això és una cosa meravellosa. Jordi, t'agraïm molt que passis pel programa una setmana més i fins ben aviat.
1: Fins aviat, que vagi molt bé, David.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sempre es diu que quan hi ha època de canvis, doncs no tothom en surt igual de beneficiat o igual de perjudicat, i cal saber, no?, les especificacions de per què cada canvi doncs afecta més a una gent que una altra, a les revolucions industrials, revolucions socials, i en aquest cas doncs les que tenen que veure amb en l'economia. I és que hi ha uns estudis, unes recerques fetes per la Universitat de Barcelona i per el nostre convidat, que ens reflexen situacions de qui pot sortir més perjudicat davant de aspectes com, per exemple, la globalització. I és que avui volem parlar amb el professor Sergi Basco de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Gràcies, Sergi, per passar pel programa.
1: A vosaltres.
0: En aquest cas, aquests estudis que heu estat fent, que és una recerca que porta molt de temps, com sempre, s'ha de coordinar amb diverses universitats, perquè si no és com impossible això, no poder fer-ho, sí. Fer uns estudis tan grans, però que venen a reflexar, i ara ens expliques, que hi ha uns determinats tipus de treballadors que fins ara anem a dir que podrien ser dels que a priori estaven més tranquils, com si diguéssim, que ara potser són més vulnerables del que ens podíem imaginar, oi, Sergi?
1: Sí, exacte. Sí, normalment són com dues coses diferents, no? O sigui, per un costat diem, s'entendim a pensar que és, si estàs en una indústria equivocada, sortiràs perjudicat o beneficiat.
0: Clar.
1: I aquí on anem és on tu molt bé dius, és que fins i tot a dintre de la indústria, si ets un treballador qualificat, no té per què ser bo. Uh-huh. De fet, pot ser dolent.
0: Uh-huh. Perdona, Sergi, quan deies això d'unes indústries, per entendre'ns, perquè tots ens fem la idea, és, per exemple, dius, mira, és que vostè es dedicava a fer carrets de fotografia, no?, i ara tot passa a ser digital. Bueno, doncs tota la gent en aquell sector pot tenir un problema. Ara no, ara és o sigui, no depèn del que faci, sinó de la teva especialització, possiblement, no?
1: Exacte. O sigui, per exemple, pensem en els aranzels de Trump, sí, que es pot posar al sector de l'automòbil.
0: Uh-huh.
1: Doncs tu podries pensar que si tu ets un enginyer i estàs qualificat, doncs estaràs protegit. Doncs aniria al revés, perquè tu ets un enginyer molt qualificat i molt especialitzat en el sector de l'automòbil. Si el sector de l'automòbil va malament, et costarà molt trobar una altra feina.
0: Clar.
1: I aquí és una mica on tenim, no? O sigui, comparem, per exemple, un treballador qualificat,
0: sí,
1: versus una persona que sigui una secretària, una persona de l'administració.
0: Uh-huh.
1: Una persona de l'administració, doncs, estarà molt menys perjudicada que una persona que tingui uns coneixements molt específics i molt qualificats.
0: Diguem que dins d'aquella empresa, per exemple, aquest lloc de secretari i de secretària, pot tenir més alternatives a l'hora de, doncs, mira, traiem d'aquest departament, et fiquem aquest altre, o et movem d'aquesta planta a aquesta altra, mentre que aquest treballador especialitzat davant de la globalització i de determinada competència, clar, estava qualificat per una cosa. Si aquella cosa no la pot fer, deixa d'estar qualificat per una altra, no?
1: Sí, exacte. De fet, el treball és sobre els efectes de la importació de la Xina, que és, uh-huh, on tenim les dades,
0: sí,
1: i pensaria d'això en el sector del tèxtil, que és on es van importar més de la Xina. Per tant, si jo soc del sector del tèxtil, abans ho fèiem aquí a Terrassa o a Sabadell, no? I ara ho fem tot de la Xina, ens ho comprem tot de la Xina.
0: Clar.
1: Què passa a la persona que treballava a la fàbrica de Sabadell? Si és molt especialitzada al sector del tèxtil, no trobarà una altra feina de tèxtil. En canvi, si ets una persona, com dèiem, que de l'administració, doncs pots anar a una altra indústria, que no sigui del tèxtil, però amb la mateixa feina.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, tu no cobraràs gaire menys, perquè seràs fent la teva feina de secretaria, mm-hmm, però en una altra empresa.
0: Mm-hmm. Clar, això ho heu anat veient a través de molts casos dels últims anys. Veia que l'estudi s'ha englobat en el sector més o menys entre el 93 i el 2015. I clar, això reflexa que, clar, si per exemple estem dient, no?, aquest cas que ens explicaves, no?, del tèxtil, etc. Clar, si tu dius, mira, és que pot ser que tu estàs molt especialitzat, però la teva empresa, pel que sigui, perquè s'ha equivocat en les decisions o perquè s'ha quedat sense estoc o pel que sigui, doncs li ha anat malament i tu t'has de buscar la vida. Bueno, però clar, et podries buscar la competència que seguia estant, doncs, a Sabadell, Terrassa, on fos, no? Clar, aquí quan tota la, anem a dir, la competència, doncs, està a Xina, per exemple, clar, no t'aniràs a Xina, per entendre'ns, no? És a dir, que ho tens molt complicat per reciclar-te, no? Dins de la teva especialització, oi?
1: Sí, i això és una de les coses que no fa 20 anys deia, no, si ets un treballador qualificat no has de patir per la competència de que vindrà de la Xina o d'altres llocs. Mm. I això és una cosa que estem veient que no, que és al revés, no? Necessitem, com les feines més qualificades poden ser que estan més en perill, i això és un risc. I de fet també ho veiem amb això que de moure't, no? Que és molt més fàcil la gent moure's a indústria que moure's de feina.
0: Fixa't.
1: Perquè, clar, si sóc molt especialitzat, ara no em convertiré d'avui per demà d'un especialista en clar. Tèxtil en un especialista informàtic, no? No és fàcil. En sí. canvi, canviar-me de feina de secretari a la indústria textil, a la indústria de la informàtica, és fàcil de fer. Mm-hmm. No he de fer res.
0: Mm-hmm.
1: I d'aquí venen les pèrdues. Perquè, clar, la gent moure's d'indústria és fàcil, però moure's d'ocupació és molt difícil.
0: Clar, i aquí és on el problema de que la persona, i tornem a juntar-ho amb d'altres factors socioeconòmics que, Sergi, que són complexes, no? Davant, per exemple, el jovent a l'hora de dir, no, tu especialitza, fes-te molt bon una cosa, que així el que deies, no? Que tindràs feina tota la vida. Clar, ara tot això que està succeint és que si ajuntem que estem davant d'una revolució que també ve pels temes de la intel·ligència artificial, clar, les grans revolucions sempre havien afectat el treballador menys qualificat, no? Que és el que pues, allò que feien, el que cuidava cavalls, no? De cop i volta doncs, s'havia de fer mecànic, no? Perquè ja la gent es movia amb altres transports. Però és que ara aquesta gent que era molt especialitzada superarà també molta feina, perquè hi ha molt sector que s'està substituint per la IA. Clar, la IA i la globalització són com dos atacs molt grans, no? Aquest tipus de perfils.
1: Sí, i de fet en un treball anterior havíem documentat això, no? Parlàvem de les dues globalitzacions, això era abans de la IA.
0: Sí, sí. I dèiem... Sí, sobretot perquè l'estudi està més basat entre el 93 i 2015, on ja hi havia començava a haver Big Data, però no hi havia l'explosió aquesta, sí. Per tant és comprensible, clar, clar.
1: Sí, aquí era només sobre la Xina, no? Però abans de la Xina podies pensar el que li passava als anys 80 i 90, on els treballadors que perdien la feina eren els menys qualificats. Mm-hmm. I a partir dels 92.000 també hi ha el tema de la robotització, no? Mm-hmm. Que les feines que ara es passen a fer robots, que tampoc eren de baixa qualificació, ja era més de feina intermitja. I amb la de la Xina ho acabem de desmuntar-ho, perquè és, fins i tot, la mateixa indústria hi ha molta dispersió entre els treballadors. Per tant, has d'anar... Sí, estic d'acord que què li diem als nostres fills, no? Amb què s'han d'educar.
0: Exacte.
1: És difícil, no? O sigui, el que ve és que haurien de ser una cosa com generalitzada.
0: Molt versàtils, no? És a dir, que tinguin molts coneixements, que siguin

0: associatius, no? Que es puguin anar cap una banda o cap una altra, que tingui molta cintura, com sigui. Sempre, clar, jo, per exemple, els que ja tenim, Sergi, una edat, doncs allò pensàvem, hi havia qui deia, no, tu estudia idiomes, que això sempre anirà bé. Carai, sí, escolta, va molt bé tenir idiomes, però és que ara et poses un pinganillo, un perdó, i ja et tradueix en temps real. Per tant, ojo peligro, és que és molt difícil, no? Ara s'entén que els joves tinguin aquesta dificultat, però aquest seria un bon mecanisme, no, Sergi? El de, sí, el de buscar aquests coneixements que siguin més transversals, que et facin poder estar a nivell en més d'un sector o en més d'un tipus de feina, oi?
1: Sí, de fet, a Estats Units tenen una cosa que es diu diccionari de tasques, sí, i per cada feina li donen com tres valors. Un valor rutinari, de quan important és la cosa rutinària de la feina,
0: sí,
1: quina part és la manual i quina part és l'abstracta.
0: Que bona, aquesta.
1: I el que sí que s'ha vist és que en els anys, això és 2000, les feines més rutinàries són les que s'han perdut més, ja sigui per la Xina, ja sigui per als robots. Per tant, i sembla que les feines que són més segures són les que necessiten una part més important de coses abstractes. Abstractes vol dir haver de raonar, relacionar coses, que són les més complicades. Però les feines més abstractes tampoc són les feines més qualificades.
0: Clar.
1: O sigui, de feines abstractes o que siguin més rutinàries, hi ha feines molt especialitzades, com un metge, un cirurgià, que ha d'associar, no? Si ha d'anar a fer l'operació o ha de relacionar-ho, és difícil. I també a l'altra part de l'àmbit educatiu, com els taxistes. L'Elon Musk està intentant tenir cotxes que vagin sols, sí, i s'ha costat molt, no?
0: Sí.
1: I és perquè no és una cosa tan rutinària com tens un GPS i un ordinador i és i et farà, no? És cada cotxe del costat, cada semàfor, sí, no és tan fàcil d'automatitzar.
0: Són massa situacions imprevisibles, no?
1: Exacte.
0: I aquesta imprevisibilitat, diguem-ne, és el que tu guanyes amb l'experiència i amb la intuïció, fins i tot, també, no? Perquè l'experiència sí que es pot implementar amb molta, molta, molta intel·ligència artificial que va acumulant milers, milions de casos, no? Fins i tot més dels que a lo millor aquell taxista, per exemple, ha tingut. Però sí que tindrà com una intuïció, no? Com un sentit comú, com una cosa difícilment programable, no? Que el farà prendre la decisió correcta en un moment difícil, oi?
1: Sí, i de fet ara el ChatGPT i totes aquestes IA, de moment el que està fent són feines més rutinàries, no? O sigui, que estan prenent la feina, serien com els advocats de baixa qualificació, sí, que havien, sí, de preparar, sí, un cas.
0: Clar.
1: Això pot fer-ho el ChatGPT. Però hi ha les feines, haver d'anar davant d'un jutge i raonar per què tu tens la raó, encara costarà que el ChatGPT faci aquest tipus de feina, no?
0: Clar, això, Sergi, des d'un punt de vista de tipologia de professió a dia d'avui, perquè aquí anem a una velocitat que demà t'hem de tornar a trucar perquè ens tornis a explicar com ha canviat, perquè això va molt ràpid ara. Però a dia d'avui, possiblement, d'això que ens estàs dient seria que el que està més afectat és allò que abans seria, doncs, l'aprenent, no? O el becari, o aquella persona que està començant, que fa les tasques més rutinàries per després anar creixent dins de l'empresa, no?
1: Sí.
0: Però, clar, si ja dificultem aquest camí, ostres, hi ha un salt important, no?, a l'hora de dir, mira, no, començo a treballar de senior manager. Home, serà complicat, això és molt complex, eh?
1: Sí, no, estic d'acord que no és evident de fer aquests passos, no?, de becari.
0: Sí.
1: La feina de becari no existeix, que no podes començar de nou a ser un manager, no? Sí, és no està clar com aquesta transició com s'haurà de fer.
0: Aquí et volia preguntar, sobretot dels estudis, que heu estat liderant i que heu estat i que ara presenteu les conclusions. Aquí hi ha un concepte que a mi em venia al cap i que m'agradaria que ens puguis donar la teva visió, que és que durant molts anys, i clar, jo suposo que aquest període en el que s'ha fet la investigació és on més s'ha accentuat, és com que se li van veure només virtuts, no?, a l'externalització del procés productiu, no?, en molts casos, és a dir, doncs mira, ja no només la mà d'obra, sinó que a més el local i l'estoc, no?, ens és molt més barat tenir-lo, doncs, a la Xina que no tenir-lo aquí a Europa, per exemple. Però, clar, casos com el de la pandèmia, que també l'estudi, clar, queda previ, va deixar clar que davant de situacions difícils, haver-ho externalitzat tot és un risc molt gran, no?
1: Sí, aquí hi ha com

0: dues coses, no? Una és que sí que ja se sabia que el comerç internacional té aquest aspecte negatiu, que és que pot haver treballadors que hi surten perdent.
1: Mm-hmm.
0: Això no és, no és nou. Hi ha un teorema de fa 50 anys que ja la Stoppel Samuelson ja van dir-ho fa molt temps que això passaria, no?
1: Fixa't.
0: Per tant, sí que el que sabem a la teoria és que el país està millor amb comerç que sense, passa que hi haurà aquestes diferències entre tipus de treballadors.
1: Mm-hmm.
0: I això que un govern podria posar un impost als que surten més beneficiats i subvencionar els que surten més perjudicats, mm-hmm. i tots sortirien guanyant amb el comerç. Mm-hmm. Això és així. A la pràctica no es produeix mai, o sigui, no veiem aquests impostos a la gent que surt més beneficiada.
1: Clar.
0: I subvencions, però seria factible. Mm. I el que sí que s'ha de fer és que els treballadors intentin i hagin ajudes perquè es posicionin amb les indústries on el país tingui el que es diu avantatge comparativa, no?
1: Mm.
0: Si amb els taxis no són bons, però són bons fent ordinadors, ens ajudar la gent a que transicioni d'un lloc a l'altre.
1: Està molt ben explicat això, i per això també hi ha tanta ajuda també des d'Europa, no? Dels fons Next Generation, per exemple, no? D'intentar doncs potenciar, no? No m'agrada el de reinventar-se, sinó readaptar-se, no? O anar seguint nous camins, que són coses importantíssimes. Tenim molts canvis per endavant, i com sempre és bo que els professionals, que els investigadors com en Sergi, doncs ens puguin posar dades, no? Puguin donar el que ens pot donar una sensació o una intuïció, doncs que ho reflexem en dades, perquè llavors és la forma de que ho puguem demostrar i que puguem, sobretot, no? Prendre accions, no? Com ens estava explicant de què caldria ajudar, perquè clar, si al final tot ho confiem a les grans aquestes empreses, no? Com pot ser, doncs, bueno, els que estaven el dia de la presentació de Donald Trump, no? Com poden ser els Facebooks, els Metas, els de Elon Musk i tots aquests, doncs clar, si aquests són els que menys impostos paguen a casa nostra quan venen i més sectors s'enduen, doncs caldrà estar molt, molt atent i veure com podem, doncs això, no? Donar viabilitat a aquests professionals especialitzats i que tenen el seu coneixement, la seva experiència, i que no es quedin doncs en el vacío, que seria molt preocupant, ja no només per les persones, que és important, sinó també per l'economia, oi, Sergi? És a dir, a nivell global, això també afecta molt.
0: Sí, no? El que, de nou, sabem que el comerç és positiu, però volem que sigui un comerç que beneficia a tothom, no?
1: Exacte.
0: I això tècnicament és factible. És una, més una voluntat més política que de, o sigui, hauries d'entrevistar un polític més que un economista per fer això possible, perquè els números hi són, no? Aquestes grans companyies han fet molts beneficis gràcies al comerç, per tant no costaria en principi tant que taxar aquesta gent, no? I que la resta dels que hi perden el treball, doncs que no hi perdessin tant. I són números importants. Aquí veiem en les dades que tenim que és un 20% anual del sou que espera any a any. O sigui, entre una ocupació que no estigui massa afectada per la Xina, en aquest cas, sí, o una que ho està molt afectada,
1: sí,
0: la diferència és un 20% del sou anual.
1: És
0: moltíssim. O sigui, que és molt. O sigui, cada any perden, si pensem un salari mínim de 30.000 euros, serien com 6.000 euros cada any i perden els que estan aquí. Però són molts diners. I sí, és a nou, va malament per l'economia, perquè el que voldria és que aquests diners, en lloc de ser els més rics, que no consumeixen gaire, se'n vagin als més pobres, que són els que consumeixen i produeixen més, al final.
1: El que hauria de ser el mitjà, no? L'economia mitjana, no? El ciutadà més global, el que hauria de ser més percentatge de la gent, no? Que al final seria sumar molt, no? D'aquesta gent, i que això és importantíssim. Doncs, Sergi Vasco, el que haurem de fer és que quan entrevistem aquests polítics que els hi demanem coses, també hi siguis, perquè així ens ajudes una mica, perquè necessitem els economistes perquè ens expliqueu i poseu dades allò que és necessari que se'n parli. Sempre aquí tindrem molta curiositat per tots els estudis i informes que feu. Fins la propera, que vagi molt bé.
0: Fins la propera, merci, adéu.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

Prepareu-vos per riure una estona. O potser no. Imagineu una aula polsegosa de Caixaixa, un poblet remot de Tanganyika, avui Tanzània, any 1962. Un matí calorós, una trentena de nenes adolescents assegudes en bancs de fusta intenten mantenir-se despertes durant una lliçó monòtona sobre història o matemàtiques. El sol africà crema a l'exterior, l'aire és espès, ple d'olor de terra seca i suor. De sobte, una noia, anomenada Coco, segons alguns relats, deixa anar una rialla. No és un riure discret, no, és un esclat incontrolable, com si algú li hagués explicat el millor acudit del món. Les seves companyes la miren, sorpreses, i comencen a riure també. En pocs minuts, l'aula sencera és un caos de rialles, amb nenes plorant de riure, algunes amb espasmes, d'altres corrent pels passadissos. Els professors desconcertats intenten posar ordre, però aviat ells també sucumbeixen a l'atac. Aquest és l'inici del riure epidèmic de Tanganyika, un fenomen que va tancar escoles, va afectar centenars de persones i va convertir un poble tranquil en el centre d'una de les històries més estranyes del segle XX. Preparats per una aventura psicològica que sembla més pròpia d'una comèdia surrealista que no pas de la realitat,

Per entendre com un simple riure es va transformar en una epidèmia, hem de viatjar al Tanganyika del 1962. Un país en plena efervescència. Tot just un any abans, el 9 de desembre del 1961, Tanganyika havia aconseguit la independència del Regne Unit i l'aire estava carregat d'esperança i de tensió. La transició cap a la sobirania va portar canvis radicals, noves lleis, reformes educatives i una pressió per modernitzar una societat que encara vivia ancorada en tradicions rurals. A Kashasha, una comunitat agrícola a prop del llac Victòria, la vida era senzilla però plena de desafiaments. Les famílies depenien de l'agricultura i la pesca. I l'educació, especialment per a les nenes, era una novetat imposada pels missioners cristians que regien moltes escoles. Aquestes institucions eren estrictes, amb regles que exigien obediència absoluta, horaris rígids i una pressió constant per complir amb les expectatives d'un país que volia demostrar al món que estava preparat per al futur. Va ser en aquest context d'incertesa i estrès que l'epidèmia va començar, el 30 de gener del 1962, a una escola de noies de Kashasha. Un alumne de 14 anys, Coco, va tenir un atac de riure sense motiu aparent. Potser va ser una broma, un moment de nervis o l'estrès acumulat que va trobar una sortida inesperada. El que va seguir va ser com una escena d'una pel·lícula de ciència-ficció. Les dues companyes que seien al seu costat es van contagiar i en menys d'una hora l'aula sencera estava convulsa. No era un riure alegre, sinó un atac histèric, amb espasmes musculars, llàgrimes, dolors abdominals i, en alguns casos, desmais. Les noies no podien parar i els episodis duraven des de minuts fins a hores, deixant-les exhaustes. Els professors, inicialment indignats per la falta de disciplina, van intentar calmar-les amb crits, aigua freda i fins i tot pregàries. Però res no funcionava. Alguns docents van acabar rient també, atrapats en el mateix remolí psicològic.

qüestió de dies, 95 de les 150 alumnes de l'escola estaven afectades i les autoritats no van tenir més remei que tancar l'escola el 18 de març. Però el riure no es va aturar aquí. Quan les noies van tornar als seus pobles, el fenomen es va propagar com un virus invisible. Famílies senceres, veïns i veïnes i fins i tot vianants que es van veure atrapats en atacs de riure incontrolable. En poques setmanes, l'epidèmia va arribar a dues escoles properes més, a Nxamba i Ramaxenye, afectant centenars d'alumnes i professors. En total, es calcula que unes 1.000 persones, majoritàriament nenes adolescents, però també adults, van patir els símptomes en una àrea de més de 100 quilòmetres al voltant de Caixaixa. Els pobles es van paralitzar, agricultors no podien treballar als camps, les mares deixaven els nens sense supervisió i les escoles, un total de 14, van tancar durant setmanes o fins i tot mesos. Els metges locals sense experiència en fenòmens psicològics es van quedar perplexos. Van buscar causes físiques, un virus, un verí en l'aigua, un fong al menjar... Van analitzar mostres de sang, aigua i cultius, però tots els resultats eren negatius. Alguns vilatans van culpar la bruixeria, una creença comuna a la regió, i van recórrer rituals per exorcitzar el riure. Altres van pensar que era un càstig diví o fins i tot una broma dels antics colonialistes. Mentrestant, els símptomes continuaven. Riure incontrolable, plors, tremolors i, en alguns casos, nenes corrent pels carrers o col·lapsant d'esgotament. Una anècdota explica com una noia va riure durant 16 dies seguits, perdent pes i força, però sense cap dany físic permanent. En un altre poble, un home adult, un agricultor respectat, es va posar a riure mentre llaurava, deixant el seu camp a mig fer i provocant la hilaritat i la desesperació dels seus veïns.

La resposta oficial va ser caòtica. Les autoritats van intentar aïllar les escoles afectades. Però quan reobrien, l'epidèmia tornava, com si el riure hagués estat esperant el so de la campana escolar. El govern de Tanganyika, amb recursos limitats, va demanar ajuda a metges i psicòlegs internacionals. Però l'epidèmia va desaparèixer tan misteriosament com havia començat, entre l'agost del 1962 i el maig del 1963, segons les fonts. No hi va haver morts directes, però l'impacte va ser profund. L'educació es va interrompre, les economies locals van patir i les comunitats van quedar marcades per un esdeveniment que ningú no entenia. Els psicòlegs, com Christian Hempelmann i Robert Bartholomew, han analitzat el cas i coincideixen que es tractava d'un episodi d'histèria massiva, també coneguda com a trastorn de conversió. Aquest fenomen ocorre quan l'estrès psicològic es manifesta en símptomes físics, com tremolors, o en aquest cas riure incontrolable. L'epidèmia de Tanganyika no era contagiosa com una malaltia vírica, sinó que es propagava per suggestió social, com una mena de badall col·lectiu, però molt més intens. Les nenes adolescents, especialment vulnerables en una societat patriarcal i postcolonial, eren el grup més afectat. La pressió de l'educació estricta, les expectatives familiars i la incertesa d'un país en transició van actuar com a catalitzadors. Com explica Bartholomew al seu llibre Mass Hysteria in Schools, les escoles missioneres eren entorns d'alta tensió, amb càstigs físics i una disciplina que deixava poc espai per a l'expressió

0: today I belong to you.
1: Aquest no va ser un cas aïllat. La histèria massiva té precedents, com el cas de les bruixes de Salem el 1692 o els atacs de riure en una escola de Portugal el 1566, descrits per Evans i Bartholomew a Outbreak. Però el cas de Tanganyika és especial per la seva escalada i durada. Un article de Psychology Today assenyala que l'epidèmia es va alimentar de la cohesió social. En comunitats molt unides, com les de Caixaixa, els comportaments es poden imitar ràpidament, sobretot en moments de crisi. Les nenes, que sovint tenien poc control sobre les seves vides, van trobar en el riure una forma d'alliberar l'angoixa, encara que fos inconscientment. Les anècdotes d'aquesta epidèmia són tan fascinants com inquietants. En una escola, una professora va intentar donar classe mentre reia amb llàgrimes als ulls fins que va caure exhausta. En un poble proper, un grup de nens va començar a riure mentre jugaven i els seus pares, en lloc d'enfadar-se, es van unir a la festa creant una escena que semblava una comèdia de l'absurd. Un altre relat parla d'una dona que va riure mentre cuinava, deixant caure una olla de mongetes que va alimentar els rumors de menjar maleït. Els intents de les autoritats per contenir l'epidèmia també tenien un toc còmic. Un funcionari va ordenar silenci absolut en un poble, només perquè un nen esclatés a riure, desencadenant una nova onada.

0: L'impacte a llarg termini va ser significatiu. Les escoles van perdre mesos d'ensenyament i algunes famílies van retirar les seves filles de l'educació, temoroses que el riure tornés. L'epidèmia també va posar en relleu la manca de recursos psicològics a Tanganyika, un problema comú en països postcolonialistes. Avui el cas és un clàssic en llibres de psicologia, utilitzat per estudiar com l'estrès social pot desencadenar comportaments col·lectius estranys. És una història que combina humor, tragèdia i un toc d'ironia. El riure que associem amb l'alegria es va convertir en una força disruptiva que va paralitzar un país. Així que la pròxima vegada que rigueu amb un amic, penseu en Caixaixa. Un riure pot ser contagiós, però a Tanganyika va demostrar que també pot ser una revolució, una rebel·lió de la ment contra un món que demana massa. És una lliçó sobre la fragilitat humana i, alhora, una prova que fins i tot en el caos hi ha espai per a l'absurd. I love to laugh loud and long and clear. I love to laugh. It's getting worse every year. The more I laugh, the more I fill with glee.
1: You're no help at all.
0: The more the glee, the more I'm a merrier bee. It's embarrassing. The more I'm a merrier bee.
2: Descobreix amb Onda Cero el patrimoni cultural i paisatgístic de Catalunya.
3: Vols descobrir una ciutat amb caràcter? A Manresa, l'arquitectura et parla. Comença per la majestuosa seu, gòtica i imponent, i segueix pels carrers del nucli antic, plens d'història i encant. No et perdis el modernisme de la Casa Llubià ni el Pont Vell, que uneix segles d'història. Manresa és una ruta per sentir la pedra i l'ànima de la ciutat.
2: Viu l'estiu amb Onda Cero Catalunya.
4: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.

0: Descobreix amb Onda Cero el patrimoni cultural i paisatgístic de Catalunya.
1: Sabies que Tarragona és com una pel·li de romans en 4D? L'amfiteatre, el circ romà i les muralles et transporten a l'imperi. Però també hi ha modernisme i gòtic, com la catedral de Santa Maria. Tarragona és una ruta arquitectònica on cada racó té una història per explicar.
0: Viu l'estiu amb Onda Cero Catalunya. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: tecnologia, videojuegos, sinó també salut i activitat cerebral. I aquí en parlarem a Nits de Ràdio, que de moment ja serà el Battlefield 15.000. Aquest que era el 6, sí. M'has dit? El 6?
1: Aquest és Battlefield 6.
0: Va. Pues, avui ens ha presentat Dani Martín el Battlefield 6 i qualsevol dia d'aquests no ens en donarem compte i estarem fent el 10. Un plaer, com sempre, escoltar Dani Martín, Corso 89, moltes gràcies i fins la propera setmana.
1: Adéu.

0: És evident que la intel·ligència artificial suposa una revolució a molts nivells, és una revolució industrial, professional, molt profunda, però que això estaríem tots d'acord. El que seria més difícil, i per això és important que ens ho facin els experts, és quantificar determinats aspectes que tenen que veure amb com pot canviar el nostre, anava a dir futur, el nostre present pràcticament més immediat amb la irrupció d'aquestes tecnologies. Per això ens volíem fer ressò d'un estudi que diu que la IA podria automatitzar fins al 26% de les funcions en art, disseny, entreteniment o mitjans. Hi ha molts factors a comentar i per això ho volem comentar amb Ana Isabel Jiménez Zarco, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigadora del grup interdisciplinari sobre les TIC que, diguem-ne, ha tret, confeccionat aquest estudi. Moltes gràcies per passar pel programa.
1: Hola, què tal?
0: A veure, clar, sempre és difícil quantificar, però quan ho feu des de la universitat, des dels grups d'investigació, això ens ajuda, oi, a visualitzar que verdaderament en sectors que en principi sembla que tenen més a veure, doncs, amb l'art, no? Sembla que hauria de ser més difícil, no? Doncs aquí es parla de quantitats que m'agradaria que ens poguessis explicar, aquest 26%, el que realment pot suposar de quantes coses que ara fan, anem a dir, humans, passarà a fer-ho la IA.
1: A veure, tal com dius, és realment complicat establir un marge tan precís com un 26%, mm-hmm, un 30%.
0: Sí.
1: Va ser complicat perquè és que la IA és que realment ens està afectant, ens està portant benefici i ens està afectant a tot arreu. Mm. Vull dir, coses que són tan bàsiques com la cerca d'informació, com coses que el nostre dia a dia implica, no sé, crear coses de creativitat, per exemple.
0: Sí.
1: O, no sé, coses molt, molt properes, realment és que ens ajuda molt.
0: Mm, mm.
1: Aleshores, evidentment, no sé si és un 25, un 30 o un 40%, però sí que és cert que la tenim a prop i estem molta autoritat.
0: Mm. Clar, aquí el problema està en que el que per algú és un avantatge, o que en moltes coses són avantatges, d'altra banda, clar, hi ha el problema de la substitució de llocs laborals, no? Llavors, clar, sempre en les grans revolucions industrials, doncs, ha substituït, diguem-ne, els nivells menys qualificats. En aquest cas, són nivells qualificats, i això és el que sobta molt i clar, genera aquest dubte de si la IA realment, doncs, pot ser tan creativa, no?, com els professionals.
1: A veure, no és tan creativa com els professionals i no substitueix, diguem-ne, quan estem parlant de llocs de treball que són una mica més formals, uh-huh, o més preparats.
0: Uh-huh.
1: El que he de tenir en compte és que la IA, al cap i al fi, és que ens ajuda. És a dir, és com una mena d'eina.
0: Val.
1: Però sempre aquesta part creativa, aquesta part més d'ajuntar idees, de donar una volta més, és la nostra part. Llavors, podríem dir que la IA el que fa és la primera volta, la primera part, la primera revisió de...
0: Mm-hmm.
1: Ens ajuda en el cas de que hem de buscar informació,
0: vale,
1: en el cas de que hem d'ajuntar idees. Pues, fins i tot és la part de que hem de crear una frase una mica més maca.
0: Mm-hmm.
1: Però la part realment creativa, la part realment de coneixement, encara és nostra.
0: Mm-hmm.
1: No sabré dir-te d'aquí a un temps, però
0: correcte,
1: de moment no estem en aquest moment.
0: És a dir, clar, Anna Isabel, aquí del que ens estàs dient és que hi haurà com un període de temps, que és el que no podem saber el que és, en què l'escenari més, diguem-ne, més quotidià o més comú serà en què convisquin, no? La IA amb la professional, no?
1: Exacte, és a dir, la IA ara és com una eina, és una eina més.
0: Mhm.
1: Però el que està clar és que aquesta ens ajuda a guanyar temps, ens ajuda a cercar informació, llavors coses que són molt, molt senzilles, però que ens porten molta, no feina, però realment temps,
0: mm-hmm,
1: ens la fa. Aleshores, la part més, diguem-ne, aquesta feina més de valor,
0: sí,
1: és part nostra.
0: Clar, i aquí és on, Anna Isabel, ens podria estar donant més temps, no?, per ser més creatius, és a dir, tindria aquesta doble funció, no?
1: No, no és que sigui més creatiu, perquè a vegades no és tan creativa. O sigui, al cap de fer la IA necessita que nosaltres li donem un parell de pistes
0: Sí.
1: perquè comença a treballar. Si no li donem pistes i bastants, aleshores el que fa és una mica no sé, remejar de coses,
0: Sí,
1: no?
0: sí, sí, sí, sí.
1: Un... Exacte. Però no és creativa.
0: Clar,
1: Sí
0: clar.
1: que ens ajuda potser a fer una miqueta, no sé, més polite, més...
0: Sí.
1: Però realment la part més creativa i la part més de valor encara és nostra. O sigui, de moment no ens ha

0: Pues no sé cómo evolucionará de aquí a un par de años o no sé. Pero de
1: Claro,
0: momento no.
1: aquí seria com... Ja, com un punt de vegades comentem que no deixa de ser com tenir un ajudant, no? Un ajudant que digues, pues mira, doncs escolta, m'agafo una persona perquè m'ajudi, perquè no, perquè ara he de fer moltes coses en aquest projecte i aquesta persona així m'ajuda i jo he d'estar una mica a sobre perquè l'he d'ensenyar, com si diguéssim, però a canvi em treu molta feina. Clar, seria una mica aquesta figura de l'aprenent. Clar, aquí la dificultat, Ana Isabel, és que, clar, penses, bueno, però és que potser hi havia algú que arribaria a ser molt professional o molt... que havia de començar per aquesta feina, no? Diguem-ne, d'aprenent. Aquí tenim uns avantatges i uns inconvenients, no? També a l'hora de qui hagi d'entrar, no? En el mercat laboral, per exemple.
0: Evidentment, a veure, tot depèn de qui entra al mercat laboral d'aquí a un temps i depèn fins a quin punt nosaltres confiem en aquesta IA. Evidentment, sí que es treu temps i es treu feina de coses molt simples però que ens porta molt de temps i sí que també hem d'estar a sobre per entrenar-la. O sigui, aquesta feina d'entrenar o d'estar a sobre i ensenyar-la.
1: I revisar,
0: Però,
1: no? Sobretot perquè,
0: exacte,
1: clar.
0: exacte. Però, evidentment, la feina que la IA fa no la podem donar tal qual per bona. La hem de revisar, l'hem de donar una volta i l'hem de fer nostra. Sí, jo, a data d'avui, la IA el que fa és que ens ajuda a treure temps, ens treu molt de temps i molta feina molt, molt bàsica, que sí que realment és potser la feina que porta més temps.
1: Sí. I la més
0: Però,
1: feixuga,
0: evidentment,
1: la més pesada, la
0: exacte.
1: que menys et ve de gust, diguem, no?
0: No, i ja no és la que menys aporta, perquè
1: Clar, clar,
0: realment
1: clar.
0: la part de valor no és aquesta cerca d'informació, sinó és un cop tenia aquesta informació, com la barregem, com
1: Sí.
0: la donem
1: Sí,
0: la volta i la
1: sí.
0: fem nostra.
1: Sí.
0: I ara posem aquest punt que és nostra. I això la IA fins ara no ho fa. No sé, d'aquí a un temps, perquè clar, tot evoluciona molt i d'aquí a un parell d'anys
1: Sí,
0: no sé
1: sí.
0: com anirà. Però,
1: Sí.
0: evidentment, la data d'avui ens ajuda perquè ens feu molt de temps i aquesta feina més ajuda a mi més de menys qualitat i la part de qualitat la posem nosaltres, que realment la part que feia és valor i la part que té aquest tret diferencial.
1: Clar, aquí quan per exemple veiem, no? Jo que sé, plataformes com, bueno, que fan Sora, la que fa les cançons, que dius, tu li poses la lletra o ni la lletra, li dius un tema i de cop i volta et fa una cançó que sembla realment feta per un grup. Clar, engresca molt, però també pot haver un punt, sé que és una pregunta molt retòrica, no? Però pot haver un punt de dir, va, ja no fa falta que estudi, que m'aprengui com tocar aquest instrument, no? O com fer segons què, perquè això ja m'ho fan per mi, no? Això posa aquest exemple que podem entendre tots a la música, però en determinades coses sí pot passar que potser confiem massa i llavors perdem aquesta habilitat que seria necessària, perquè just això que ens expliques de poder-ho revisar, de que sigui correcte, no?
0: Ja, però això que està reixint, jo que tenia aquest coneixement. O sigui, el tema és, hem de buscar, o bueno, hem de pensar que la IA el que fa és aquest cop de mà, aquest estalvi de temps que nosaltres tenim per fer-la servir, però que és només una eina. O sigui, és aquest element auxiliar que t'està donant un cop de mà, però que la part realment de valor la posem nosaltres. La part creativa o la part de que jo conec com funciona aquest
1: Sí.
0: instrument o com fer aquesta canció, però jo la reviso. Sabia
1: Exactament.
0: que estem en aquest nivell superior.
1: Sí. I
0: Sí.
1: que al contrari, et fa ser més excels perquè et fa guanyar temps i, per tant, doncs, tens a lo millor més temps doncs, per altres variants, altres possibilitats, o comprovar, escolta, com quedaria això? Ah, doncs mira, ho miro, no? I a partir d'aquí doncs ja decideixo si segueixo per aquell camí o en trio un altre. Per tant, estàs guanyant com a professional molt de temps. Jo et volia preguntar, clar, a nivell acadèmic, no? Com a professora universitària, clar, aquí hi ha un tema, sempre allò de dir, ostres, com reviso jo el que els meus alumnes estan fent, si l'han fet servir per bé o per estalviar-se, esforçar-se a l'hora de presentar treballs, a l'hora de presentar exàmens. Tenim un repte també aquí, no?
0: Totalment. A veure, és evident que els estudiants, i des del principi, no vull dir a nivell universitari, sinó a nivell, no dic de primària, però sí que de secundària, la
1: Sí,
0: fan
1: sí.
0: servir. I llavors, aquí tenim dues coses. D'una banda, és que tal qual evoluciona la IA per fer-la servir com a estudiant per guanyar

0: o sigui que de treball. També tenim l'altra banda de, com a professors, tenim eines per analitzar si la feina entregada o lliurada pels estudiants és o no feta per una persona o està feta per la IA. Això d'una banda. D'una altra és que cada vegada més estem canviant la manera en què l'estudiant ha de presentar o fins i tot d'avaluar-se. Sí, igual ja no és tant lliurar un treball on estàs explicant, sinó, mira, en presencial m'has d'explicar com ho fas.
1: Clar. Clar,
0: i en presencial vol dir o t'estic gravant o tinc cara a cara.
1: Sí,
0: aquesta
1: sí,
0: és la manera.
1: Sí.
0: Aleshores, també, o sigui, tot és buscar la manera de... la IA és una eina per part dels estudiants i per part també nostra, però evidentment, si estic creant professionals, el que estic intentant és que aprengui.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo puc avaluar, però, però al final també és una mica el tema de que l'estudiant fa aquest ús de l'eina, però també és una mica com donar-se un tret al peu.
1: Sí.
0: O sigui,
1: sí,
0: tu sortiràs en una carrera universitària, però si no ets capaç de tal, és que demà
1: ens quedaràs, antiquat totalment. Sí, sí, estic totalment d'acord. I aquí és on, mira, encara crec, Anna Isabel, que es reafirma més el tipus d'estudis que, per exemple, la UOC sempre, des del primer dia, no?, que va apostar per l'avaluació contínua i per la possibilitat de no anar tant, per exemple, a un examen final, com simplement, quasi diria, un examen de comprovada que ho has fet tu, no?, els treballs que anaves fent. Per tant, té molt d'aquesta línia, no?
0: A veure, nosaltres mateixos a la UOC el que fem servir és aquest tipus d'eines. És a dir, a mi em puc arribar a una activitat d'avaluació contínua per d'un estudiant, però jo aquesta activitat ja l'estic passant per un altre software que també porta intel·ligència artificial que m'està dient, escolta, té un percentatge baix, mitjà o elevat d'ús de intel·ligència artificial. Aleshores, bueno, escolta, aquest treball no serveix o és un suspens o directament busquen la manera de que me lo expliques en persona.
1: Total.
0: I que den un cara a cara o busquen la manera de que em fas una videoconferència i
1: perfecte,
0: estem parlant.
1: Perfecte.
0: Voilà. O sigui, que ja, per part de l'estudiant, però també aquestes feines també evolucionen per part del professorat. I anem a la part.
1: I això, el que ens mostra Inés Abel, és que al final, tant per l'art, tant per la creativitat, com, per exemple, a l'hora d'aprendre i de formar-se, el que no podem és mirar cap a un altre cantó, no? Sinó que ho hem d'adaptar i treure-li tot el rendiment possible, oi que sí?
0: Correcte. Hem de buscar el millor de la intel·ligència artificial, però sense que, diguem-ne, ens enganyem a nosaltres mateixos.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És allò de que hem d'aprendre i potser tenir aquestes eines i buscar de quina manera hem de treballar per incorporar-les al nostre dia a dia.
1: Totalment.
0: I ens millori la nostra activitat.
1: Totalment. Això em recorda, jo sempre poso l'exemple de quan es deien, escolta, no feu servir, jo xuletes, jo quan t'apuntaves els apunts i tal, dic, no, no les feu servir, però sí feu-les, creu-les, perquè estàs fent un resum molt important, no? Quan estàs sintetitzant molt bé, no? Doncs fer servir bé la intel·ligència artificial et pot servir per ajudar a fer aquest resum que et costaria o et faria mandra de fer, però si a partir d'aquí l'entens, el millores i a partir d'aquí ho fas servir per llegir més i tal, aquí estem guanyant tots, o sigui que...
0: Sí, no, totalment d'acord, o sigui, ja ara tenim eines d'aquest estil que et fan. Le puges els apunts i et fan el resum,
1: sí,
0: et
1: sí,
0: fan
1: sí,
0: el mapa mental, però a més a més et fan exàmens tipus test o desenvolupament,
1: exacte,
0: i t'evaluen. Aleshores,
1: sí,
0: t'estan entrenant a tu mateix,
1: sí,
0: i entrenant al teu cervell, exacte, perquè siguis capaç d'afrontar-te un examen de diferents perfils. Aleshores, t'ajuden a estalviar temps, perfecte, sí, però estàs jugant a favor teu,
1: exactament,
0: no en contra teu.
1: Exactament. I si no, seria fer trampes al solitari, que es diu, eh?
0: Correcte.
1: O sigui, que seria,
0: sí, sí, és el que deia, donar-te el tret al peu. És que,
1: sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Ara, sí, aprovo la carrera o l'assignatura en una nota molt elevada, però demà, quan tingui davant un repte en una feina, no sé per on començar.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, és totalment així, per això volem que els professionals ens pugueu anar il·luminant el camí perquè tots com a societat aprenguem i sapiguem cap a on hem d'estar encarats. Avui hem parlat amb Anna Isabel Jiménez Zarco, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i fins ben aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio d'estiu que ens serveix per acompanyar-vos. Doncs mentre estem fent vacances, sí, no us ho neguem, però així podeu escoltar, recuperar, fins i tot descobrir, en molts casos, entrevistes, seccions i col·laboradors que ens han acompanyat durant l'any i que ha valgut molt la pena d'escoltar. A vegades perquè hem rigut molt, a vegades perquè hem après coses molt interessants, n'hem recordat també, o ens hem deixat sorprendre per tot el que arriba a la tecnologia, els pensaments, tot el que pot ser interessant. Així que demà seguirem igual, demà seguirem repassant des de la 1 i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya, fem Nits de Ràdio, en aquest cas d'estiu. Que tingueu un dia fantàstic, que vagi tot molt bé, adeu-siau.

0: Acero, el patrimoni cultural i paisatgístic de Catalunya.
1: Aquest estiu el Manat et convida a descobrir Tàrraco Manat, una exposició immersiva que et transportarà a la Tàrraco romana. Amb peces originals, audiovisuals i recursos interactius, és una experiència ideal per a tota la família. A més, el museu ofereix visites guiades nocturnes durant els caps de setmana. Història viva al cor de Tarragona.
0: Viu l'estiu amb Onda Cero Catalunya.

0: 93-495-1661. 93-495-1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen notablement les temperatures i podria ser una nova onada de calor. S'esperen màximes al voltant dels 40 graus a zones de l'interior i superant els 36 al litoral i prelitoral. Els termòmetres marcaran 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Avui serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Molta tensió durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes que a la zona més oriental podrien ser localment forts. Bufa vent fluix a moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, la Casa Batlló obre al públic en el seu últim habitatge original amb l'experiència gastronòmica Bon Appetit Casa Batlló.
4: La proposta combina cultura, patrimoni i gastronomia. A més de recórrer l'obra mestra d'Antoni Gaudí, els visitants poden accedir a la tercera planta, l'últim habitatge oficial de l'edifici. L'experiència culmina amb un esmorzar inspirat en la gastronomia catalana. L'activitat està disponible fins al 29 d'agost, amb preus a partir de 45 euros per residents d'Espanya i 65 pel públic general.
3: A Caldes de Malavella, a la Selva, les visites teatralitzades celebren 25 anys amb una edició especial plena de personatges i sorpreses.
4: Cada divendres recorren els carrers de la Vila Termal de la mà de personatges com la Remei i Alfonso, que tornen amb el seu humor característic i acompanyats d'altres protagonistes. L'activitat requereix inscripció prèvia i té un preu de 10 euros d'entrada general, 5 pels infants d'entre 6 i 12 anys i és gratuïta pels menors de 6 anys.
3: A Tarragona, el festival Sota la Palmera omple l'estiu amb una cinquantena d'activitats gratuïtes dedicades a la música, al cinema i les arts escèniques.
4: Fins al 14 d'agost, el festival celebra la seva 16a edició amb prop de 50 propostes gratuïtes repartides per diferents espais de la ciutat. La programació inclou concerts, teatre, dansa, cinema, activitats participatives i una aposta pel talent jove.
3: A Lleida, el col·lectiu Todo por la Praxis presenta a l'exposició Un jardí extraordinari, una reflexió sobre les fronteres, l'habitatge i l'exclusió social.
4: La mostra reuneix un conjunt de peces del col·lectiu sobre la pèrdua de vides a les fronteres, l'exclusió social i racial, el dret a l'habitatge o la possibilitat de viure dignament en un entorn cada cop més hostil. Les obres s'han desenvolupat en col·laboració amb persones en situació de vulnerabilitat i ofereixen una mirada crítica sobre els límits físics i socials. L'exposició es pot visitar fins al 4 d'octubre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
5: Sintonia tropical, eh? Sintonia estiuenca, relaxada, i és veritat que aquest estiu està marcat perquè hi ha la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya, però sobretot pels més futboleros està marcada per el Mundial. I clar, què passa a les setmanes després del Mundial?
6: A redacció estem una mica tristos perquè, a més, ha estat un Mundial que ens ha portat una alegria immensa.
5: Nosaltres estem tristos, però clar, ells en les tardes veuen un desert que no saben què fer, lluny d'ells, un que ho està passant molt malament, i per això li hem dit, va, vine a fer una secció a la brúixola d'estiu. És el Víctor Llucià, el nostre company d'esports. Com estàs, Víctor?
7: Què tal, doncs sí, trist encara, eh? Sí, sí, ho estic païnt, perquè és veritat que ja, dintre de poc, ja veus la lliga que comença, els amistosos de pretemporada, etc.
5: La pastanaga, no?
7: Però és que no té res a veure, és incomparable.
1: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona.

quilòmetres aproximadament. També hi ha aturades als accessos nord de la C-17 a Mollet i la C-33 i la C-58 com vies que venen del Vallès de Montcada cap a Trinitat. Les rondes presenten

0: Risc també, òbviament, d'incendi. Aquest dimecres ja es poden superar els 40 graus a molts punts a Catalunya, sobretot a Ponent, i els termòmetres continuaran pujant fins al cap de setmana, en què poden tocar sostre i mantenir-se així uns dies més.
1: Es de Uno Catalunya, amb Ricard Giménez.
0: La reforma del model de finançament haurà d'esperar fins després de vacances. El Ministeri d'Hisenda ha posposat pel dia 4 de setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per avui. Joan Valentín, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. La trobada entre les comunitats autònomes i Hisenda havia de servir per debatre la proposta pactada entre el govern central i Esquerra Republicana. Les comunitats del Partit Popular, però, van sol·licitar més temps per estudiar-la i el Ministeri li ha concedit. La petició del PP, recordem, es va produir el mateix dia que el govern de Canàries, participat per la formació de Feijóo, es va despenjar del bloc contrari al finançament singular. Des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana als populars que deixin de fer partidisme.
3: Ens demanen més temps, doncs, amb bona voluntat, amb generositat, es dona més temps, però que mai es pugui dir que ha sigut el govern d'Espanya que ho ha fet sense permetre aquest marge de diàleg, no? Esgotem les últimes possibilitats per intentar, doncs, acostar posicions i també conèixer quin és el model del Partit Popular.
2: Sigui quan sigui la reunió, el finançament singular passarà al sedàs del Consell de Política Fiscal i Financera, però la partida final serà al Congrés, on la reforma del model no té prou suports.
0: Gràcies, Joan. El govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i rebaixa en 2 anys i mig la pena de presó. Recordem que havia estat condemnada per prevaricació i falsedat documental pel fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. La mesura evita el seu ingrés a presó, tot i que es mantenen la multa i els 13 anys d'inhabilitació. El mateix Tribunal Superior de Justícia a Catalunya havia considerat que la pena de 4 anys i mig de presó era desproporcionada i havia proposat l'índul parcial. Des de Junts, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha celebrat que Borràs no hagi d'entrar a la presó, però ha assegurat que la decisió no repara el perjudici causat ni a ella ni a la seva família. I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha celebrat que les últimes 48 hores el Tribunal Suprem hagi amnistiat fins a 6 persones vinculades al referèndum de l'1 d'octubre. En el seu balanç de l'any, el cap de l'executiu central ha tirat d'ironia per destacar la normalitat institucional aconseguida entre Catalunya i la resta de l'Estat.
4: Fíjese, si se quiere reunir hasta el señor Feijóo con Puigdemont, un éxito de la ley de amnistía es que se vuelvan a reencontrar nada más y nada menos que el PP y Junts. Por detrás anda Vox, pero no sabemos muy bien qué opina.
0: Pedro Sánchez ha reivindicat que la justícia europea reconeix que la mesura de gràcia tenia com a finalitat la reconciliació.
1: Más de uno Catalunya.
0: El govern modifica la llista de municipis que es consideren zona residencial tensa. N'hi ha una 20ena que surten, una 50ena que hi entren i més d'un centenar que hi continuen. En total, el mapa de preu regulat s'enfila fins a les 302 localitats, una 30ena més que fa 2 anys, però en canvi disminueix el nombre de població que hi viu. Marcos Díaz, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. La població que resideix en una zona de mercat tens passa de 7 milions a una mica més de 6 milions de persones. Això és perquè marxen de la llista ciutats grans com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès o Figueres, mentre que s'incorporen municipis petits com Montferrer i Castellbó, Camarles, Torà o Agramunt. La consellera portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a l'èxit de la mesura.
6: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, efectivament es relaxen aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
5: Recordem que una zona residencial tensa és aquella on una família ha de destinar un 30% dels ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca, a més dels subministraments, o bé on fa 5 anys que el preu de l'habitatge està molt per sobre de l'IPC.
0: I per cert, que encara cuegen les explicacions de la consellera d'Educació, Esther Niubó, per l'error en la mostra de l'informe PISA. L'oposició volia fer comparèixer Salvador Illa aquest mateix divendres, però els socis d'investidura ho han impedit. Escoltem Salvador Vergés, de Junts, i David Cid, dels Comuns.
7: El president Illa és també responsable. El president Illa no es pot amagar de cap manera darrere de la consellera Niubó. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa.
8: Nosaltres volem una compareixença amb llum i taquígraf. Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina.
0: Ja han sortit diverses veus del govern al PAS per assegurar que el president de la Generalitat compareixerà quan li demani al Parlament. I el mercat laboral català encadena bones notícies, rècord històric d'ocupació, atur en mínims i una economia que de moment continua tirant del carro gràcies al sector serveis i al turisme. Ferran Cuixart, bon dia.
9: Bon dia. Entre l'abril i el juny d'aquest any, els afiliats a la Seguretat Social han fregat els 4 milions i

0: La taxa d'atur s'ha situat per sota del 8%, el nivell més baix en un segon trimestre des de l'any 2008, unes dades que des de la patronal Pimec atribueixen parcialment a la regularització extraordinària de persones migrants. Sílvia Miró és la directora de l'àrea de treball de la patronal.
1: Per tant, sí que diríem que la regularització pot explicar una part, no, parcialment, aquest moviment, aquesta evolució que hem conegut avui, però no tota la dinàmica, perquè conflueixen, com els hem comentat, diversos factors.
0: Entre altres, el segon trimestre acostuma a ser molt favorable gràcies a les contractacions vinculades al turisme i també l'arribada de l'estiu.
2: Per cert, que Catalunya és una de les comunitats incloses en la declaració de zones afectades per emergències de protecció civil aprovada aquest dimarts pel Consell de Ministres. Eudald Sanz, bon dia.
3: Bon dia. Dels més de 200 episodis reconeguts arreu de l'Estat, almenys una desena corresponen al territori català. Entre els casos recollits hi ha les pluges i tempestes registrades a la primavera, els incendis d'Òrrius, Forallacs, Sant Quirze Safaja, Tàrrega, Tiana i la Bisbal d'Empordà, així com altres focs que van obligar a adoptar mesures de confinament preventiu. També s'inclou episodis de fort vent associat a la borrasca Marta, que el febrer va provocar ratxes superiors als 70 km per hora en diferents punts de Catalunya.
2: I l'Associació Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha presentat una esmena a la totalitat contra les instal·lacions d'energia renovable que el govern vol instal·lar arreu del territori. Pere Parés, bon dia.
4: Bon dia. El sindicat agrari argumenta que el projecte posa en risc 300.000 hectàrees de terreny agrícola i alerta que pot comprometre tant la sobirania alimentària de Catalunya com el relleu generacional al camp. Des de l'Alcarràs, en una explotació envoltada de camps fotovoltaics, l'agricultor Cesc Esquerda denuncia les dificultats que tenen per trobar terrenys per conrear.
5: I ens foten uns arrendaments altíssims, tot i que tot és una farsa perquè no han fet cap parc solar ni res. I nosaltres doncs, anem allí i clar, la gent s'espera a veure si el parc solar se fa i nosaltres clar, volem arrendar, volem fer coses, volem tirar endavant i no ens deixen.
4: Entre altres, aposten per situar les instal·lacions per produir energia renovable al costat de les autopistes.
6: Más de uno Catalunya, amb Ricard Jiménez.
2: A les 8 i 28 minuts de matí repassem l'actualitat dels esports amb el José Agustín Gómez. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Joan Laporta comunicava ahir que ha patit una arrítmia cardíaca de la que s'està recuperant satisfactòriament i que l'obligarà a guardar repòs. D'aquesta manera, no viatjarà a l'estat d'Anglaterra que està fent el primer equip blaugrana. Rafinha s'incorpora avui a la concentració del conjunt de Hansi Flick. L'Espanyol disputa aquesta tarda el primer amistós de la minigira per Anglaterra contra el Burnley. Serà a partir de 9:15, hora nostra.
2: Doncs fins aquí aquest informatiu amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin un molt bon dia.
6: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
8: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
9: Aquesta calor no et deixa dormir? Descobreix els matalassos de marques com Flex o Picolín, dissenyats per oferir-te la sensació de frescor que busques. I ara amb fins a un 60% de descompte. A què esperes? Només a Conforama.
10: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: ¿No le ha pasado nunca que alguien a quien conocía de años le ha decepcionado? Un amigo, un jefe, una pareja. Y cuando te pasa te quedas diciendo que qué. Pues lo mismo te pasa cuando llevas años con tu seguro y te dicen que te suben el precio. Así que ¿sabes qué? Vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
1: Más de uno. En Onda Cero.
2: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
3: La Girona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Girona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Girona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris

0: a latirona.com.
1: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
2: Llega a Barcelona el clásico que ha unido tres generaciones. Sonrisas y lágrimas, el musical By Theater Properties. Disfruta en familia de esta inolvidable historia con las canciones de siempre y una puesta en escena llena de magia. Del 17 al 27 de septiembre en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta y más información en sonrisasylagrimaselmusical.com.
3: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Coneixem ACAPS.
5: ACAPS és una entitat que treballa per la integració familiar, educativa, laboral i també social de les persones sordes i també ofereix suport a les seves famílies. ACAPS forma part de la Federació ACAPS, formada per les delegacions de Barcelona, Lleida i el Vallès.
6: L'associació mare d'on neix és de l'associació, quan famílies amb fills recent diagnosticats de sordesa i també persones adultes amb sordesa veuen la necessitat d'associar-se per començar a lluitar pels drets del col·lectiu i també per oferir tota una sèrie d'acompanyament i de suport a les persones que viuen aquesta situació i que és la mateixa essència que continuem mantenint a dia d'avui.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
7: Aquest estiu, quan baixi la calor o quan encara en faci més...
8: Quan siguis a la platja, al cotxe, al balcó o passejant el gos...
7: Quan vulguis entendre què passa al món...
8: O simplement desconnectar una estona...
7: A Onda Cero Catalunya encenem la brúixola d'estiu.
8: Cada vespre parlarem del que importa i també del que no sabies que t'interessava.
7: Tecnologia, criminologia, esports, literatura...
8: Mites i realitats, humor, música en directe, cultura...
7: Històries sorprenents, entrevistes i moltes preguntes, perquè l'estiu és el millor moment per descobrir coses noves des del 27 de juliol i durant tot l'agost de 7 a 10 del vespre, la brúixola d'estiu, a Onda Cero Catalunya.
3: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta.
9: Más de uno en Onda Cero, la mañana de la ràdio.

0: Erseguro, queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro, no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
1: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí, con los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Ahora más de 500 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
2: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
3: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
4: Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya. La informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
5: Què tal? Bon dia. La pretemporada del Barça comença a agafar velocitat de creuer. Aquest dimecres és el segon dia de doble sessió d'entrenaments, matí i tarda, a les instal·lacions de la Federació Anglesa de Futbol a St. George Park. Demà, dijous, la dinàmica d'entrenaments es mantindrà tot just abans de l'amistós contra el Birmingham d'aquest divendres. Fermín López i Ronald Araujo van tornar a fer part de la sessió amb el grup, a diferència d'Alejandro Valde i Frenkie de Jong, que encara són baixa. Encara en clau Barça, ahir el president del club, Joan Laporta, va emetre un comunicat anunciant que havia superat una arrítmia, tot agraint la feina dels metges de l'Hospital de Barcelona. Degut a aquest problema de salut, el president del club no podrà acompanyar els jugadors a l'estatge a Anglaterra. D'altra banda, el Real Madrid va disputar un amistós de preparació a la seva ciutat esportiva. Valdebebas es va imposar per 4 gols a 1 al Leganés, amb dianes de Fede Valverde, Gonzalo García, Franco Mastantuono i de Pulido en pròpia porteria. El proper compromís de l'equip de José Mourinho serà davant la Fiorentina a la Sèrie A aquest dissabte a les 6 de la tarda. I l'Espanyol disputarà aquest vespre a partir de 3:15 de la nit el tercer amistós de la pretemporada contra el Burnley de la segona divisió anglesa després de dues victòries de l'equip de Manolo González. I un últim apunt a la plana poliesportiva en bàsquet, l'Eurolliga ha anunciat el seu calendari per a la propera temporada. La màxima competició continental arrencarà el dijous 24 de setembre, el dia de la Mercè, i aquell mateix dijous el Barça rebrà l'Anadolu Efes d'Estambul al Palau Blaugrana a 8:15 de la nit. Per últim, tancarà l'Eurolliga el Barça també a casa contra el Partizan de Belgrat el divendres 16 d'abril.
4: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
6: Ha arribat l'hora de desplegar la tovallola i el parasol per passar el millor estiu possible. Cada migdia explicarem l'actualitat i escoltarem les veus protagonistes del que passa a Catalunya. Ho farem a la ciutat d'estiu, un bulevard matinal de la ràdio on també riurem, ens emocionarem, descobrirem històries interessants i cantarem una mica. Tot això per animar la vida a l'audiència de...
4: La ciutat d'estiu, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
7: Durant l'estiu podeu escoltar els millors moments de lideratges i ens retrobarem el proper dia 3 de setembre a la setena temporada de lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb més força, més idees i sobretot amb vosaltres. Estarem a la web d'Onda Cero Catalunya els dijous de 6 a 7 de la tarda i els dissabtes de 6 a 7 del matí, també per FM, per la web i l'app. Que passeu un bon estiu, us esperem, cuideu-vos molt.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Onda Cero Barcelona.
8: Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio.
9: Ah, ¿qué pasó, lista? Ruiz, sí.
10: Sí, ¿no? sí. Aquí estoy. Sí.
11: ¿Qué pasa?
9: ¿Ya te lo has firmado?
11: Sí, me ha firmado. No, miro. Yo no miro las dedicatorias. No,
10: luego ya cuando estás hasta solo en casa. Claro. ¿Pero me parece bien.
9: ¿Te gusta a ti?
11: No.
9: ¿Sí que yo te lo diga?
11: No.
9: Sí, yo te digo si es niño o niña.
11: Luego te lo digo. Luego, durante la pausa informativa.
9: Sí. Pues hoy hacemos la segunda entrega. ¿Me conoces, no?
11: Me suena, la cara me conoce. Sí. Pasa es que son tan jóvenes, cada vez son más jóvenes, ¿no?

0: Más de uno en Onda Cero.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Peter Parker vuelve a Kinépolis. Disfruta de Spider-Man Brand New Day con la mejor calidad de imagen y sonido. También disponible en ScreenX, 3D y versión original. Spider-Man Brand New Day. Estreno 29 de julio. Compra ya tus entradas en kinépolis.es.
3: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
4: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
5: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
6: Ha arribat l'hora de desplegar la tovallola i el parasol per passar el millor estiu possible. Cada migdia explicarem l'actualitat i escoltarem les veus protagonistes del que passa a Catalunya. Ho farem a la ciutat d'estiu, un bulevard matinal de la ràdio on també riurem, ens emocionarem, descobrirem històries interessants i cantarem una mica. Tot això per animar la vida a l'audiència de...
5: La ciutat d'estiu, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda a Onda Cero Catalunya. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
7: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen notablement les temperatures i podria ser una nova onada de calor. S'esperen màximes al voltant dels 40 graus a zones de l'interior i superant els 36 al litoral i prelitoral. Els termòmetres marcaran 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Avui serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Molta tensió durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes que a la zona més oriental podrien ser localment forts. Bufa vent fluixa moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
5: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Les 12 i 20, bon dia.
0: A Onda Cero Catalunya comença La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
1: Estan suant vostè ara mateix? Està suant? M'atreveixo a dir que sí, que per algun dels cantons del seu cos està regalimant aigua. I aquesta és una bona notícia, perquè vol dir que el seu sistema tèrmic funciona. Si no sua i està sota la flama de la calor, preocupis. Podria ser un cop de calor. I hem d'estar alerta perquè avui arriba una nova onada que enfilarà el mercuri fins als 40 graus o més. Per tant, ens esperen dies de molta suor, de molt cansament i nits de poc descansar i dormir malament. A menys que vostè tingui un bon aparell d'aire condicionat a casa. Les nits seran tropicals i la que hem viscut fa unes hores, la passada, ha estat la de més bon dormir de la propera setmana. Això ens diuen des del Servei Meteorològic. La calorada s'allargarà fins al dia 5 d'agost com a mínim. Així que jo només els puc dir que molts ànims i sobretot, aigua, ombra i barret. És dimecres, és

0: Ciutat d'Estiu és un programa que es realitza des de l'estudi 2 d'Onda Cero Catalunya, a la Rambla de Barcelona, i que té el control de so en Juan Carlos García Camuñas, un home que forma part de l'equip de senyors que configuren el departament tècnic d'aquesta casa, que lidera i coordina en Robert Tatay Ribas. Elaboren aquest programa de ràdio la Clàudia Moreno Lozano. Clàudia, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: I també en Peter Hendrik Fanés. Peter, bon dia, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
0: Molt bé.
3: Oh, per fi li dius pel seu nom.
0: No, ja li...
2: Bueno, més o menys.
0: Li diré per Enric al llarg del programa, però no vull gastar el nom. Aquest home és un home que té un poble de nom impronunciable, per part meva, dic, a causa de la meva incapacitat per aprendre neerlandès en 24 hores. Però em farà un curset, m'ha promès el Peter.
2: Que... Repeteix a mi. Nijmegen.
0: Nijmegen.
2: Ja està, molt bé. Tens a l'au.
0: Nijmegen és el poble d'aquest home, però clar, és que hem parlat dels pobles en les darreres hores. Li demanaré que em faci avui una classe de neerlandès abans que acabi el programa, o abans que acabi la seva estada en aquest programa. Un programa que també integra en Ricard Jiménez Padrós. Ricard, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé.
0: L'home que fins divendres, si no m'equivoco, ens explicarà les notícies aquí
3: no
0: a les emissores d'Onda Cero Catalunya. Estàs comptant les hores?
3: I tant.
0: Tens ja d'estí vacacional?
3: No, la veritat, bueno, sí, vaig un parell de dies amb uns amics a Espot, però així de viatge, de marxar o d'agafar avió, res.
0: Molt bé, doncs és a casa, fer sí, turisme a l'interior, que està molt bé. En Ricard, que li queden 72 hores per tocar el cel. També en té moltes ganes, de les vacances, dic, que en l'home dels esports en aquest programa, perquè se sentirà com aquells futbolistes als quals l'àrbitre els ensenya.

0: els meus coneixements esportius.
1: No, però la targeta vermella és que t'expulsen contra la teva voluntat, bueno, ja. I jo aquí me'n vaig per, i donant un cop de la porta que...
0: Vale, molt bé.
2: I amb moltíssimes sí. ganes, eh?
0: No ho he expressat bé.
2: No.
0: Ja saben que encara que marxi de vacances en Víctor, ha buscat un substitut que es diu Pere Parés Isern, que farà companyia al Peter Hendrik Fanés, el programa dels Peres. Això, però no, espera, sí, és que és un programa molt, molt meravellós. Faltaria que hi hagués un Pedro, però no l'Almodóvar, que no podrà venir, sinó el Pedro de la Heidi. No tindrem el Pedro Almodóvar, però tindrem aquí moltes més persones que de seguida aniran construint aquest programa que s'allargarà fins a les 2 de la tarda i que poden escoltar a totes les emissores d'Onda Cero a Catalunya, també a la nostra app i al nostre web ondacero.es/Catalunya. I no pot faltar en aquest programa és l'audiència, impagable audiència, que cada dia ajuda a construir el relat de la jornada amb les històries de la vida que ens expliquen dia sí i dia també. I avui anem a una mica a col·lació d'allò que ja avançàvem ahir. Què expliquem avui amb les persones que ens escolten, Peter?
3: Doncs mira, Robert, avui tornarem a parlar dels pobles. I és que des d'ahir hem anat escalfant l'ambient de cara al que passarà d'aquí a una hora aproximadament a l'antena d'Onda Cero Catalunya. I és que arribarà el nostre home dels llibres, en Fran Toro.
0: Altrament conegut com a Francisco Mario Toro Gutiérrez per l'audiència d'aquesta emissora. I és que aquest home té molts llibres, la secció, i farà una secció literària.
3: I com es dirà aquesta secció, Robert?
0: Home, com no podia ser d'una altra manera, si parlem de llibres que a la vegada parlen dels pobles, la secció es titularà...

Ja saben de qui parlo, oi? Cantarem amb ella, amb la Maria Ostiz, que cada setmana ens acompanyarà en aquesta secció que hem decidit titular Un Pueblo És. Encara que pel meu gust, i ara els oients més fidels d'aquesta casa recordaran vells temps amb mi, jo aquesta secció l'hagués titulat

això, Peter, que el poble parli, que ens expliqui històries que hagin viscut en aquests pobles que ens han començat a avançar aquest dimarts. Escolta'm, he de dir una cosa, que ahir vaig tenir poc temps per comentar les notes de veu. Ja vaig dir a la senyora que té un apartament a Torre del Mar, a Vélez, Màlaga, que jo m'hi apunto l'estiu que ve i a partir d'ara tots els estius. I també hi havia algú que tenia una casa en un poble a l'Extremadura, també m'hi apunto una estoneta, perquè has pujat uns quilòmetres, i després no recordo molt bé on hi havia l'altra casa de vacances, però també m'hi apunto. Ens n'anem de vacances en tota l'audiència del programa. Ens poden enviar ja les notes de veu al 676-760908, 676-760908, i les escoltarem en aquest programa, que si fos un cotxe seria un 600 atapeït de gent.

0: La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha condemnat el crim masclista que ha acabat amb la vida d'una dona de 34 anys que tenia dos fills a càrrec.
1: Sí, els fets van ocórrer ahir per la tarda quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís d'un possible feminicidi. En arribar al lloc dels fets, un pis del barri de Sant Martí de Barcelona, el Servei d'Emergències Mèdiques la va localitzar greument ferida i no van poder fer res per salvar-li la vida. Ara la Generalitat dona per fet que és un assassinat masclista, després que el presumpte autor, la seva parella, s'entregués aquesta matinada en una comissaria de Barcelona. La consellera Menor ha condemnat el quart crim masclista del que portem d'any.
2: Amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: Recordar que les víctimes de violència masclista tenen a la seva disposició el telèfon gratuït i confidencial 900 900 120.
0: Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest any, amb un balanç de 24 víctimes identificades i 32 detinguts.
1: Sí, unes dades que han fet pública és coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans. La policia alerta que el fenomen continua evolucionant i adoptant noves formes per esquivar la detecció. L'explotació sexual continua sent la principal tipologia detectada, però cada vegada l'atenció es trasllada més de prostíbuls a pisos particulars, fet que incrementa la clandestinitat i també dificulta

0: de les investigacions. També creixen els casos d'explotació laboral, especialment en supermercats i comerços, amb víctimes sotmeses a condicions precàries i jornades abusives.
1: El president de la Generalitat considera encertada la suspensió del Consell de Política Fiscal i Financera previst per avui. Salvador Illa tanmateix ha vist al Partit Popular que s'esgota el temps de tirar pilotes fora en matèria de finançament.
0: Sí, el cap d'executiu català veu bé l'aplaçament si realment afavoreix el diàleg i l'entesa amb els presidents de les comunitats autònomes presidides pel PP. Però Salvador Illa adverteix que el Partit Popular que ja no hi ha excuses per esquivar la reforma del model, caducat des del 2014. Ho ha dit des del Vietnam, on es troba fent un viatge oficial.
2: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
0: La proposta del finançament ja tenia garantit el vistiplau del Consell de Política Fiscal i Financera, només amb el suport del Ministeri i de Catalunya, però aquesta setmana s'hi havia sumat Canàries. Finalment se celebrarà el 4 de setembre.
1: Un cop ja comenci el nou curs polític, que serà d'aquí un mes aproximadament i uns dies. Ricard, t'escoltem a 2:45 de la tarda al Notícies Migdia, ampliant aquestes i altres notícies del matí. Que vagi bé.
0: Allà hi serem, bona tarda.
1: Adéu-siau. 2:45. Aquestes setmanes d'estiu, si veuen una jove amb un micròfon d'aquests bons a les mans gravant portes de cotxe que es tanquen o avions que passen pel seu cap, no pateixin. És la Clàudia Moreno Lozano, que ens porta cada dia un so de l'estiu, que estarà encabit en una temàtica setmanal concreta. Aquesta primera setmana de programa, vostès hauran d'endevinar divendres, quina és la temàtica en qüestió de la setmana. I si encerten ja el so de cada una de les coses que ens posa a diari, doncs millor. De moment, Clàudia, quins sons hem escoltat ja aquests primers dies de programa per allò de refrescar la memòria a l'audiència?
3: Vinga, comencem fent un recap. Anem a fer primer el de dilluns.
1: Això és el so de dilluns, que jo vaig dir que, al meu entendre, era una porta tancant-se, però no sé quin tipus de porta.
3: Jo vaig dir que encara no et donaria.
1: No em donaries pistes, més pistes. No. Aquest dimarts hem escoltat un altre so una mica menys contundent, però crec que molt identificable, no?
3: Sí, ja vaig dir que aniríem de menys identificable a més identificable.
1: Aquest jo vaig dir que era una lluna d'un cotxe pujant-se quan prems el botó. No quan fas anar la manivela aquella, que ja no n'hi ha de maniveles, no, els cotxes? Soc més antic, jo. I el d'avui, quin és, de so?
3: Doncs mira, anem a escoltar-lo i a veure quines són les teves teories.
1: Ostres, ara m'has desmuntat l'esquema de la setmana. Perquè això és una... Per mi és una...
3: Doncs per mi era dels més identificatius,
1: ah, sí?
3: Aquests, eh? Sí.
1: Pot ser un cotxe, sí, però jo l'identifico com un toro d'aquests de les... que porten palets de... Els palets, els toros, els...
3: Escoltem un altre cop per sortir de dubtes.
1: Vinga, va. Un caminet, una cosa d'una obra... No sé això, no? Deu ser un cotxe. No sé, vostè pensi-s'ho, perquè ho haurem de resoldre divendres i ens haurà de dir vostè, podrà participar dels sons de la setmana, si estem parlant d'un cotxe, una lluna i un... i una porta tancant-se, com estic dient jo, o d'una altra cosa. Ho resoldrem divendres en aquesta secció dels sons de la setmana, que cada setmana tindrà una temàtica. Veurem quina és la d'aquesta setmana. No desconnectin l'antena d'Onda Cero Catalunya, perquè avui portarem també una altra persona, la resta de persones que escolten aquest programa, a un indret del país, del territori, on avui. Una pista.
3: És un lloc que va néixer a partir d'un somni i que és el primer del seu tipus en tota la península ibèrica.
1: Que va néixer a partir d'un somni?
3: A partir d'un somni. I és un lloc on es vivia pràcticament en silenci absolut.
1: L'altre dia em va dir una experta aquí a la ràdio, em va dir, tu somies? I li vaig dir, fa dies que no. Em va dir que em preocupés. Per tant, si no somiem, ens hem de preocupar. Això és el que em va dir. Ho analitzarem un dia aquí al programa, això dels somnis. No desconnectin l'antena d'Onda Cero, perquè com cada dia parlarem d'aquestes coses i moltes més i portarem a tothom d'excursió. Sí.

0: Dues coses per explicar. Resseguirem el camí de l'actualitat fixant-nos en un nou espectacle cultural que acaba d'arribar a Barcelona i que ve directament del Japó. Això ho explicarem al llarg del programa i també repassarem l'actualitat del dia. A més de tot això, avui recordarem la showgirl per excel·lència de tota una època. La dona que va saber traçar el millor pont entre Itàlia i Espanya.
1: Jugamos al Hola Rafaela. Ahora voy a marcar algunos números de toda España, elegidos al azar por nuestro notario. Y a ver si alguien me contesta.
2: Hola, Rafaela.
0: Rafaela Carràs serà protagonista en aquest programa i és que ella va protagonitzar molts estius i moltes cançons de l'estiu. Ens les porta cada dia l'Alicia Escribano i després d'ella, atenció, el tecnopop dels 80 que no tornarà mai. Serà el record desbloquejat d'en Víctor Ruiz Novel, que precedirà l'home dels llibres. És en Francisco Mario Toro Gutiérrez, que ens portarà la literatura dels pobles des d'un poble. Quin és, Fran?
3: Doncs a un de concret i a tots en general. En realitat, és un poble imaginari, però que té les seves campanes, la seva banda municipal i la seva plaça amb una font. Al banc, que al costat, asseguts, fullejarem un llibre que ens transportarà mentalment a Andalusia.
0: Doncs anirem a Andalusia avui. I abans d'arribar al final, tindrem aquí l'home més explosiu del programa. Un home que quan entra a l'estudi pot ser 1.000 persones, com per exemple, Lluís Llongueras.
4: Home!
5: Ai, mira, que es trenca el llibre, tu!
6: Clar, clar, multiplicat amb l'espai, saps?
0: En David Cervelló i Espanyol ja passa pel quiosc i ja està arribant a la ràdio amb les revistes del Cor ben fresques per repassar-les minuts abans de les dues. Això passarà aquí, a la Ciutat d'Estiu.

0: pensem en la mobilitat de Barcelona, de la capital de Catalunya, perquè la taula Mouta per Barcelona reclama situar aquesta mobilitat eficient al centre de les polítiques públiques. Ho explica a menys d'un any de la celebració de les eleccions municipals que haurà de portar un nou govern a la ciutat, diferent del que hi ha ara. Veurem com queda la situació d'aquí a un any. El baròmetre trimestral de mobilitat eficient evidencia un ampli consens entre els sectors econòmics sobre la necessitat de millorar el transport públic metropolità, la gestió del trànsit als carrers i indrets de la ciutat i també la distribució urbana per garantir una ciutat més competitiva, accessible i sostenible. Javier Cotet, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: En Javier Cotet ens explicarà com han fet aquesta anàlisi del que té lloc a la ciutat i que cada dia vivim les persones que estem aquí, que treballem aquí, perquè la mobilitat en aquesta ciutat és prou complicada, però no és de les més complicades d'Espanya.
1: Bueno, això que no és de les més complicades d'Espanya no sé d'on surt, però nosaltres el que hem fet aquí a Barcelona és que som 32 associacions empresarials que estem molt preocupats per... Hola?
0: Sí, l'escolto.
1: Vale, perdona. Per la mobilitat a la nostra ciutat, tot el que representa pels treballadors, tot el que representa pels ciutadans, per la productivitat i per la convivència. I, bueno, hem fet una enquesta i l'enquesta, doncs, el que ens ratifica és que hi ha una preocupació per com s'està gestionant la mobilitat a la ciutat de Barcelona, i quines són les solucions també, no? Perquè nosaltres creiem que el centre de tot té que ser la persona i no les polítiques, diguem-li, de reducció dràstica, com s'ha posat de manifest, doncs, de les vies d'accés i sortida i dels mitjans d'entrada i sortida, siguin públics o privats, a la nostra ciutat.
0: Vostè diu que s'ha de posar al
1: centre... Que anar en compte de mobilitat és perillós.
0: Sí, vostè diu que s'ha de posar al centre les persones i entenc que l'Ajuntament, el consistori, no només aquest equip de govern que governa ara, sinó també l'anterior, ha volgut fer això quan ha peatonalitzat molts carrers de la ciutat, els ha pacificat i ha buscat que hi hagi una millor convivència entre la mobilitat rodada i les persones que viuen al barri.
1: Nosaltres creiem que no. Nosaltres creiem que han sigut decisions polítiques, que no han sigut decisions tècniques, que no han sigut decisions consensuades, que han anat en contra de la mobilitat de la ciutat, tant de la persona física, del veí, com del comerciant, o del botiguer, o del restaurador. No s'ha millorat res, només tenim que veure el que ha passat a Consell de Cent, no? Consell de Cent ha sigut un fracàs i no ha solucionat res. Llavors, nosaltres creiem per peatonalitzar un carrer és que fer un estudi molt clar de les afectacions que té aquesta peatonalització. Per què és bona, per què és dolent, què fem, com afectarà als altres carrers dels costats, com afectarà els veïns, com afectarà les empreses, com afectarà al transport públic, etcètera. Com no es va fer així, pues les conseqüències són negatives.
0: Per les persones que ens escoltin des de la resta de Catalunya i que no estiguin massa presents a Barcelona al llarg de l'any, sàpiguen que el que se'n refereix al senyor Cotet és la peatonalització d'un dels carrers principals de la ciutat, que és Consell de Cent, que s'ha pacificat des d'un extrem gairebé fins a més de la meitat, fins al Passeig de Gràcia s'ha peatonalitzat,
1: sí.
0: No?
1: Llavors, sí, però perdona, sí. Pregunta, per què dius pacificar? Que estem en guerra?
0: No, així ho ha anomenat l'Ajuntament, quan ha posat aquesta nova situació en aquest carrer, especifica...
1: Sí, però és que nosaltres no estem d'acord en aquest llenguatge, ja, com si hi hagués guerra...
0: Senyor Cotet, no entrem en la dialèctica i en la lingüística, perquè no acabaria mai.
1: És peatonalització un carrer.
0: Molt bé. Doncs peatonalització del carrer Consell de Cent. Permetem que li expliqui a l'audiència que ens escolta des del Cap de Creus i des de la Ràpita, que sàpiguen que aquest carrer és un dels més importants de Barcelona, on hi ha una gran quantitat de comerços, sobretot de restauració, i on es mou molta economia a la ciutat. Aquest carrer s'ha peatonalitzat perquè hi hagi una millor convivència amb el veïnat. Això és el que diu el consistori, que ha volgut amb aquest projecte, que ja s'ha portat a terme i que de moment no té... no hi ha cap mena d'indici que es vulgui canviar per part del consistori o que hi hagi un canvi a futur. O no?
1: Bueno, nosaltres hem guanyat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tots els advocats tenen molt clar que això ho guanyarem, perquè es va fer sense cap respectar cap normativa, i clar, per ara ja hem guanyat. Ara ha posat l'últim recurs, el segon, que tenia l'oportunitat de l'Ajuntament. Nosaltres creiem que aquest segon recurs també ho perdrà, i ja veurem què es farà, però vull dir...
0: I si això prospera, què ha de passar, senyor Cotet?
1: Pues ja estem en un estat de dret, hi ha un poder judicial, un poder executiu i un poder legislatiu, i es té que obeir la normativa, i no... Si jo faig malament les obres a un local, o a un hotel, o a una... Pues no puc fer el que em dona la gana. Pues tampoc pot fer l'Ajuntament el que li doni la gana. Té que respectar la normativa, i si no respectes les normatives, doncs tens que fer-ho bé. Llavors, a aquest carrer no s'han fet bé les coses, hi ha un problema molt greu de seguretat, no poden passar els bombers, no poden passar les ambulàncies, hi ha temes molt greus que no s'han respectat i que es tenen que respectar.
0: A banda d'això, vostès, en aquest informe que han elaborat, demanen una millora del transport públic interurbà i també assenyalen altres punts calents de la ciutat on la circulació és complicada. Com quins?
1: Correcte, per nosaltres és molt important que tot el sistema públic funcioni. O sigui, el millor que pot tindre un país, una ciutat, és un sistema públic que funcioni, que permeti a la gent viure fora d'una ciutat que està anant molt bé econòmicament, i que això significa que el preu de la vivenda puja. Llavors, com el preu de la vivenda puja, tu necessites que aquesta ciutat, que està viva i que funciona, pugui donar aquest tema tan important com és tindre una casa, una vivenda per tu. Llavors, clar, si tu no pots agafar el transport públic per sortir i entrar de Barcelona cada dia...

0: per anar a treballar, o per anar al metge, o per anar als hospitals, o per anar als jutjats, o qualsevol dels serveis que té la capital de la província, la capital de Catalunya, tenim un problema molt greu. Això creiem que es té que solucionar, no hi ha cap excusa per no fer-ho bé, i demanem a tots els implicats, Estat Central, Generalitat de Catalunya, etcètera, etcètera, que ho facin bé. Ara bé, el que no es pot fer és, mentre no tenim això solucionat, que el mateix president Illa ha dit que això serà en 10 anys, pues fer el que fa l'Ajuntament de Barcelona, com va sortir l'altre dia a la premsa escrita, que s'han reduït durant els últims 10 anys un 30% dels accessos a la ciutat de Barcelona. Clar, això és molt bèstia. No funciona el transport públic i ens carreguem el transport privat. Clar, hi ha moltíssima gent que viu fora de Barcelona i que entra cada dia a la nostra ciutat.
1: Que viu fora de Barcelona, allà, i això és un tema que no li pregunto a vostè, però que viu fora de Barcelona perquè no es pot permetre viure a Barcelona donades les circumstàncies del mercat de l'habitatge que vostè mencionava i que deia vostè, si ve tanta gent a viure a Barcelona els haurem d'oferir una ciutat amb bona mobilitat i amb un bon transport
0: correcte
1: públic, però potser abans els hem d'oferir un bon preu de l'habitatge perquè puguin viure dignament.
0: No, però això és impossible. O sigui, si no hi ha espai físic, és impossible. Hi ha una llei que ens agradi o no, es diu la llei de l'oferta i la demanda. Si tu tens només una ràdio per donar servei a tota Catalunya, i aquesta ràdio podrà posar el preu dels anuncis que vulgui, si tu tens competència, els preus baixaran. Si només hi ha 100 vivendes i hi ha 1 milió de persones que volen aquestes 100 vivendes, aquest preu pujarà. Tot el que sigui artificial, aquestes lleis que s'estan fent no serveixen de res. Això està demostrat des de fa més de 700 o 800 milions. O sigui, és que és un tema d'oferta i demanda.
1: Ja, però estem parlant d'una situació que té a veure amb un dret constitucional que hi ha en aquest país i que està reconegut a la Carta Magna. Però aquest no és el tema que ens toca parlar amb vostè perquè ens embrencaríem...
0: No, però té molta relació. O sigui, nosaltres necessitem que la mobilitat funcioni perquè si tu tens una mobilitat que funciona, és una de les eines reals i no artificial per solucionar el tema de la vivenda. Perquè la ciutat de Barcelona té el mar, això no ho canviarem, té la muntanya, el Tibidabo, que no el canviarem, i té altres ciutats que estan al costat. Necessitem que la gent pugui viure a la gran Barcelona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, i que pugui vindre cada dia a Barcelona amb un transport públic ràpid, eficient, etcètera, etcètera. I també amb el seu transport privat, perquè molt són empreses de restauració, empreses de mercaderies que necessiten cada dia fer aquest transport i no podem tancar la ciutat a la realitat econòmica.
1: Probablement si el transport públic que vostè menciona funcionés perfectament, o com a mínim gairebé perfectament, hi hauria moltes persones que no haurien d'agafar el seu vehicle privat per poder arribar a Barcelona a l'hora que els toca d'anar a treballar.
0: Correcte, totalment d'acord. Hi ha altres ciutats del nord d'Europa, jo coneixo molt bé Copenhague perquè per temes de feina he anat molt, i allà hi ha un transport públic molt eficient que permet viure fora de la ciutat i tens que estar mitja hora cada dia, però no vas amb el cotxe, no vas amb un cotxe allà a 10 km per hora. Estàs en un metro, en una rodalia, pots estar fent una mica de feina i hi ha un preu molt assequible i realment això és una solució que altres països i altres ciutats han desenvolupat i ho han fet molt bé. I aquí, a Barcelona, això ho tenim malament i a més fem 350 obres a la vegada, moltes d'elles que no fan falta, segons el nostre parer, cuidado, i a més reduïm, doncs, per exemple, el carrer Balmes, que és un dels carrers principals d'entrada a la ciutat de Barcelona des de les rondes, de 5 carrils deixem 3, 2 fora. Fem el mateix a Via Augusta, tota la gent que ve de Manresa, Sabadell, Terrassa i entra pels túnels de Via Augusta, traiem 2 carrils.
1: Aquestes persones que venen de Manresa, de Terrassa i de Sabadell tenen un magnífic metro gairebé que els connecta amb Barcelona, que és de Ferrocarrils de la Generalitat, i sovint, jo que vinc en aquest trajecte, no del ferrocarril, sinó en autobús, penso que en els túnels de Vallvidrera, en el trajecte que, diguéssim, des de Rubí, Sant Cugat, allà hi ha un catalaneta que de cotxe agafen el volant quan tenen un

0: tren al costat que no va passar mai massa atapeït. Vull dir que
1: potser... No, però no tothom, no tothom té l'oportunitat d'agafar el transport públic. Hi ha vegades que necessites anar al metge, hi ha vegades que tens una urgència i vols, o depèn on vius. O sigui, el que no podem és carregar-nos tot el que sigui el privat, perquè a vegades hi ha gent que diu, pues jo vull anar a sopar a Barcelona. I per què no pot agafar el seu cotxe? Quin problema hi ha? El que necessitem és la combinació positiva d'usos i una llibertat de que la gent digui, pues jo vull anar en patinet, jo vull anar en bici, jo vull anar en moto, jo vull anar en cotxe, jo vull anar... Si tu tens una mentalitat positiva de combinar tots els mitjans de transport que n'hi ha, però el que fas és que el transport públic funcioni molt millor que els altres, doncs llavors sí que pots fer polítiques en positiu. Poso un exemple. A la ciutat de Barcelona no hi ha cap subvenció per comprar-te ni una moto ni un cotxe elèctric.
0: Home, pel cotxe elèctric ja li asseguro jo que sí, que n'hi ha d'ajut pel cotxe elèctric, i tant, el govern té un pla que...
1: No?
0: Sí, tant.
1: El govern de la Generalitat... No existeix encara. No, encara no està desenvolupat.
0: Però té un pla que ha presentat el govern, perquè ho hem explicat aquí.
1: Ho ha presentat el govern, però encara no és una realitat. Tu, si te'n vas ara a un concessionari de motos o de cotxes i dius, vull comprar un cotxe o una moto, i quina ajuda tinc, encara no està desenvolupat. I jo he dit de la ciutat de Barcelona, a més a més. Però el de Catalunya encara no està desenvolupat. I molta gent que s'ha comprat una moto, un cotxe elèctric, amb els plans aquests Renove, com es deien, de l'estat espanyol, han passat 2 o 3 anys i encara no els ha cobrat.
0: El Consell de Ministres...
1: I altres països d'Europa el cobres en el mateix moment que et compres el cotxe.
0: El Consell de Ministres del govern de tot Espanya ha aprovat fa una setmana les ajudes de 4.500 euros del nou programa Autoplus per la compra de vehicles elèctrics híbrids endollables, i substitueix el pla Moves 3 que hi havia fins ara, i així es tira endavant a través d'un decret llei. Vol dir que ja és una realitat que no haurà de passar el tràmit al Congrés dels Diputats, vull dir, i que només fa falta que d'aquí uns dies es publiqui el BOE, i per tant, això ja estarà en marxa.
1: Bueno, doncs a veure si és veritat, perquè
0: això... És veritat, perquè s'ha aprovat el 21 de juliol.
1: Ja, però això, si tu vas avui, no existeix.
0: Sí, perquè la compra... Li explico, aquesta mesura que acaba d'aprovar el govern d'Espanyol s'aplicarà amb caràcter retroactiu per a les compres de vehicles que es facin abans de l'1 de gener del 26. Per tant, hi haurà
1: aquests ajuts. Ojalà. Nosaltres l'experiència que tenim quan parlem amb la gent és, jo me'n vaig comprar una moto elèctrica fa 3 anys i encara no he cobrat. Ja.
0: Doncs mira, ara ho cobraran, perquè hi ha un pla que s'acaba d'aprovar per part del govern espanyol.
1: Ojalà. Sí. Ojalà. Nosaltres estem molt decebuts amb tot això perquè, clar, apostem per l'ecologia, apostem per la mobilitat eficient, i després tot això al ciutadà no arriba, i llavors el ciutadà doncs, diu, això és una presa de pèl.
0: La tinta està sobre el BOE. La tinta està sobre el BOE, i a més a més sobre el Diari Oficial de la Generalitat, que també té ajuts en aquest sentit. Javier Cotet, moltes gràcies per explicar-nos-ho i per estar amb nosaltres. Fins la propera. Que vagi bé.
1: A vosaltres. Adéu. Gràcies.
2: L'actualitat del dia a la ciutat d'estiu.
0: Passem una estona ara perquè hem de parlar del porter del Barça, de Joan García, que no sé si va en cotxe o en motocicleta per la vida, però que repassa l'actualitat blaugrana. Víctor.
3: Què tal? Sí. Home, jo crec que va en cotxe. Almenys a la ciutat esportiva sempre arriba en cotxe. Clar, és difícil arribar en un altre
0: transport. Un catalanet que
3: sí. A més, els... Bueno, no farem publicitat, però són elèctrics els cotxes que donen els jugadors del Barça.
0: Sí, però... Si vinguessin de 4 en 4...
3: Sí, exacte. Però sí, atès als mitjans de comunicació, Joan García, en la inauguració del seu campus a Tordera, on hi era el nostre company incombustible, sembla, el José Agustín Gómez.
0: Tots els estius són seus.
3: Sí. Ell és el rei de l'estiu. Està de vacances, Joan García, no José Agustín Gómez. No, Joan García. Però ha dit que està entrenant, s'està posant a to. I ha afirmat, compte, que té un anhel, un desig per aquesta propera temporada, i no és un altre que aixecar la Lliga de Campions.
4: Sí, evidentment. Crec que, bueno, porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial, i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions. He guanyat el Mundial, que

0: Seguim a la brúixola a la 1:06 de la tarda. Avancem cap a les 2 de la tarda amb molts continguts que ens esperen en aquest dia de nova calorada que ja els hem avançat a l'inici, que s'allargarà fins al dia 5 d'agost. S'eleva el risc d'incendi. Per tant, cal estar molt alerta perquè, ja ho sabem tots, la majoria d'incendis que es produeixen són provocats per la mà humana. Per tant, vostè vagi alerta si té alguna activitat a fer a l'exterior. Aquest dimecres se superaran ja els 40 graus i els termòmetres continuaran pujant fins al cap de setmana, dies en els que poden tocar sostre i mantenir-se així unes jornades més.
1: Esteu escoltant La Ciutat.

0: el tècnic i no sé per què em passa això, perquè això ja fa molt temps que jo tenia en l'oblit. He dit la brúixola, estem a la brúixola? Doncs no estem a la brúixola, estem a la ciutat d'estiu, que és un programa que s'allarga fins a les 2 de la tarda. Què em deu haver passat? No ho sé. Clàudia Moreno Lozano és la dona que ens porta amb un transport sostenible per Catalunya i ens porta a un indret que segurament serà idíl·lic per passar les jornades aquest estiu. Ens ha avançat abans a l'inici que és fruit d'un somni aquest lloc. I per què això?
1: Bueno, estem parlant primer de tot de la cartoixa d'Escaladell, que està al peu de la serra de Montsant, al Priorat, i el nom Escaladell significa escala de Déu. I la llegenda explica que un pastor va somiar amb uns àngels que baixaven del cel per una escala fins a aquest indret, uh-huh. I els monjos ho van interpretar com una senyal divina i van construir aquest monestir, que és la primera cartoixa de la península Ibèrica.
0: Molt bé. I tu creus en aquestes coses de les divinitats que baixen i que pugen?
1: No.
0: No massa, no?
1: No.
0: Ets més terrenal, tu.
1: Soc, sí, bastant.
0: De tots els indrets que estàs preparant per aquest estiu, jo sé que n'hi ha un que és un impost revolucionari que hem de pagar, vol dir que és el teu poble.
1: Efectivament.
0: I la resta dels que estàs preparant pels propers dies, ho dic perquè la gent ja digui, és que no ens portarà la Clàudia. N'hi ha algun que diguis, aquest serà el superindret de l'estiu?
1: Home, tot són opinions, no? Jo crec de la gent, però sí, hi ha un, evidentment, a part del meu poble, que serà el millor.
0: Que és? El
1: que
0: teu poble?
1: És Cantallops. El de l'Alt Empordà, perquè hi ha un altre a Barcelona o Tarragona, però

0: l'original és el de la temporada.
1: Però jo no m'explico això, això ja un dia ho podem comentar amb algun expert, perquè hi ha dos pobles que es diuen igual en
0: sí,
1: un mateix
0: jo
1: lloc.
0: Sí, jo no ho entenc.
1: No sé, hauria de ser Cantallops de Dalt o Cantallops de Baix, però com Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt, però no ho entenc, això. En fi, la Clàudia ens portarà a Cantallops d'aquí uns dies, però de moment avui ens ha portat aquest lloc que té aquest somni. I anirem cada dia a un lloc de Catalunya amb aquest cotxe que no contamina, que és elèctric i que ens porta a un bon ritme. 1:09.
2: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.

0: Atenció, perquè si voleu anar a passar una estona ben divertida, vaja, no en aquests indrets que ens proposa la Clàudia. Si no sabeu què fer aquest estiu, amb la canalla sobretot, i amb la família al complet, l'Espai Immersa de Barcelona ofereix un pla que no us podeu perdre. Es diu Balloon Story, una experiència que ens porta a recórrer diferents universos creats amb més de 600.000 globus reciclables. Podeu veure figures gegants, sales plenes de color, espais interactius, llums i els millors escenaris per fer-se fotos i deixar-se emportar per la imaginació. Una opció perfecta per als més petits de casa, però també per deixar sortir el nen que tenim tots a dins. L'Alicia Escribano, que de seguida arriba, em va dir l'altre dia que tinc el nen molt pujat. Molt bé. Si voleu optar alguna de les entrades que tenim disponibles per anar a aquest Balloon Story, només ens heu d'enviar una nota de veu al 676-76-0908, 676-76-0908, avui que estem parlant dels pobles d'estiu. Expliqui'ns quin era el seu i quines experiències hi va viure i podrà optar a unes entrades per anar a aquest Balloon Story a Barcelona, a l'Espai Immersa de Barcelona.
1: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.

0: Al 676-760908 avui estem preguntant per històries dels pobles, perquè ja aquest dimarts hem preguntat pels pobles que tenia la gent arreu d'Espanya i del món, i n'hi ha alguns que tenen apartaments molt notables, a la costa de Màlaga, per exemple, o a Extremadura, ens deien ahir, i avui estem preguntant això, si vostè té poble, però si té alguna experiència, alguna història, alguna anècdota, alguna vivència, algun amor d'estiu d'aquells que mai no tornen, que ens pugui explicar a l'antena de la ràdio, a través del 676-760908, amb una nota de veu, i a més optaran això que els acabo d'explicar. Va, animin-se, que d'aquí una estona arribarà en Fran Toro portant-nos llibres de pobles, i avui anem a Andalusia. No es poden perdre les persones d'origen andalús o que tinguin família o arrels d'Andalusia, no es poden perdre aquesta secció que hem titulat Un Pueblo Es. Arriba d'aquí una estona.
1: La ciutat d'estiu.
0: Tenim la maleta ja feta. La maleta feta per marxar de viatge. I això ho fem cada dia amb l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
2: Contentíssima, sempre feliç.
0: Que és una dona que és rossa, però de cop i volta s'ha posat els cabells de color rosa.
2: Rosa, mira, m'he animat. Això sóc atrevida.
0: Sembla...
2: Una mica com l'artista que avui és protagonista d'aquesta secció.
0: Bueno, avui porta la artista.
2: Sí,
0: la
2: és veritat,
0: artista.
2: És veritat.
0: L'Alícia s'ha pintat els cabells de color rosa, que sembla la Frenchie de Gris.
2: Sí, és veritat.
0: Te'n recordes de la Frenchie?
2: Home, algun dia podríem parlar també d'alguna de les cançons icòniques de Gris.
0: Doncs tu mateixa, la selecció la fas tu.
2: La podem fer igual, eh? Sí, sí.
0: L'Alícia ens porta de viatge pel món, amb el permís d'en Carles Lamelo Varela, que el cap de setmana, el dissabte i el diumenge, fa Gente Viajera aquí a Onda Cero. Amb el seu permís viatgem pel món, però no ho fem per promocionar res de... No, no. És per parlar de destins que tenen una cançó que els explica, no?
2: I també per compartir records comuns de tota una època, tota una generació,
0: clar,
2: aquells viatges que vam fer amb els pares, amb els iaios, no? Aquella destinació que tu recordes amb carinyo a través d'una cançó. I avui anem a posar una cançó que és de l'estiu, va ser cançó de l'estiu, l'any 1978. Què feies tu l'estiu del 1978?
0: Vas en regressió, vas començar el dilluns al 81, ahir el 70... Què era?
2: 78? I ara el 78.
0: 78. Que, doncs, el 78 que feia jo? No existia jo,
2: no,
0: el 78.
2: Tu no existies, jo tenia 3
0: carinyo,
2: anyets.
0: Clar,
2: per tant, estaria segur...
0: Et penses
2: segur...
0: que totes tenim la teva edat.
2: Sou més joves, no?
0: Una mica
2: el
0: més.
2: El cas és que l'any 78 surt una...

0: Una cançó que revoluciona totalment el panorama musical de l'època, una lletra que parlava de ser una dona moderna, de que s'havia de fer l'amor i exigir que no et conformessis amb qualsevol cosa, que has de buscar-te algú que et faci molt bé l'amor. La cançó va ser censurada a diversos països conservadors per considerar-la amoral.
1: Home, ja sé de què estem parlant. Estem parlant de la grandíssima Rafaela Carrà.

0: para
1: el hacer bien el amor
0: hay que venir al sur.
2: Ah, és que s'ha d'anar al sud de la vila.
3: Sí, clar, el tema és on és el sud, perquè ja aniríem tots de cap, no?
2: No, si escolta'm, vull dir una cosa en aquesta secció. Quan em vas plantejar la cançó, jo sempre dic una cosa, que és que el sur està en el sur.
3: Sí.
2: Geogràficament, sí. Nord-sud, el planeta es divideix així, nord-sud. Uh-huh. A Espanya, el sud, sí, d'Espanya és Andalusia, no?
3: Clar.
2: A Itàlia, el sud d'Espanya és... Ai, el sud d'Itàlia és la bota, quan lleu cap a la bota. Molt bé. Però hi ha un sud personal.
3: Sí.
2: Jo defenso això que diuen de no pierdes el norte.
3: Sí, és però, veritat.
2: Però, i si te pierdes un poc en el sur de tu persona,
3: ai.
2: Hi ha gent que es mou només pel seu nord. Per el raciocinio,
3: que
2: tot estigui recte, posat i tocat.
3: Bueno, la cançó també és una metàfora d'això, no?
2: Clar, és a dir, l'estiu és una miqueta al sud de l'any.
3: Uh-huh. És veritat,
2: S'acaba, diguéssim, una temporada i ens hem de posar una mica estupendos i deixar les tonteries de banda i menjar el que vulguem, beure una mica més i...
3: Deixar-nos anar. El cas és que aquesta cançó, que quan va sortir va sonar la bomba, no? En alguns països es va exigir, i de fet Rafaela va haver de fer una segona versió, mm-hmm, que deia, para enamorarse bien hay que venir al sur. Mm-hmm. Porque lo de l'amor, allò de fer l'amor, a segons quins països la van trobar massa, bueno, no sé, no? Massa descarada, no? Mm-hmm. La cançó, potser. Itàlia, doncs, la veritat és que es va revolucionar amb aquesta cançó. Rafaela Carrà era del nord, precisament.
2: Rafaela Pelloni, que es diu Rafaela Pelloni.
3: Doncs Rafaela era del nord, de Bolònia. I clar, la gent italiana va dir, escolta, Rafaela, que tu ets d'aquí del nord, què estàs cantant? I ella es va defensar dient, escolta, el compositor de la cançó em va dir que per fer venir l'amor que venia al nord no enganxava, no sonava bé, no? Sonava millor al sud. Jo he buscat a xarxes i he trobat que diversos estudis demostren que a països ubicats al sud la gent té una vida sexual més satisfactòria. Al sud d'on? El que deia al principi. Al sud d'on? Al sud d'Espanya, al sud d'Europa, al sud d'Amèrica? Doncs a los sures de cada puesto la gent sol ser més oberta, la gent sol ser més predisposada.
2: D'una altra manera.
3: El que sí sembla que té més pes és unànimament és que els sud-americans estan considerats en diverses enquestes, diverses investigacions i estudis que s'han fet, la gent sud-americana, que són els més melosos, els més carinyosos, precoços en tenir relacions,
2: sí,
3: i
2: sí,
3: que li dediquen més temps al sexe i que ells consideren les relacions sexuals una cosa bàsica en la constitució de la seva parella.
2: Si ens anem a l'Amèrica Llatina, millor que a l'Amèrica del Nord. Segur.
3: segur que
2: acabo
3: sí.
2: Acabo de recordar que el 5 de juliol de l'any 21, de l'any 2021, sí, en una de les meves últimes brúixoles de tarda, perquè me'n quedaven molt poques, va saltar la notícia, ha muerto Rafaela Carrà.
3: Ai, això va ser molt trist. Segur que tots tenim,
2: Va ser un impacte tan gran per mi, perquè he recuperat el tuit que vaig posar aquella nit amb la portada que vaig fer aquella tarda, i jo vaig acabar aquella portada, recordo, dient, ai, Rafaela, què voy a hacer si no estás tú? Com deia ella a la cançó Fiesta.
3: Segurament, moltes persones, igual que tu, tenen arran d'aquesta cançó i d'altres de la Rafaela, cançons que els hi recorden els seus estius, aquella festa major, aquella nit especial, sí, amb aquella persona que vas conèixer, que et feia ullets, no?, i que et miraves i que te... Doncs la veritat és que són cançons que han quedat per sempre en la nostra història, amb els teus amics, amb els col·legues, amb la família, a la festa major del teu poble, no? I la veritat és que aquesta cançó que parla precisament de Hay que venir al sur, doncs una altra enquesta, jo és que he estat buscant molta informació, no?, per preparar cada cançó, i aquesta, la marca Control de preservatius, sí, ha fet diverses vegades estudis molt interessants, no?, de coses que la gent normalment no estudia. Doncs els espanyols creuen que a l'estiu
2: Tot algú que viu,
3: és veritat que per algú existeix aquesta, no?, aquesta frase. Sí. Doncs diuen que a l'estiu i a llocs càlids es fa més l'amor. És la sensació que tenim els espanyols, que a llocs de sud...
2: Ara algú ho diuen, pues
3: en verano, i a l'estiu i a llocs càlids fem més l'amor. I sobretot l'enquesta, el que va ser molt rotunda, enquesta feta amb gent de tot Espanya, és una dada que va quedar molt clara, i és que els espanyols creuen que on es fa més i millor l'amor és a les illes, sobretot a Eivissa, Mallorca, Tenerife i Gran Canària. No?
2: Doncs mira, aprofito per
3: saludar... I totes estan al sud, no?
2: Clar, aprofito per saludar el sud del país, el sud del territori, que és a les Terres de l'Ebre, que ens escolten a través d'Onda Cero de Tarragona, el 95.3 de l'FM, totes les comarques del sud del territori de Tarragona i de...
3: Aquí també es fa més l'amor, segur.
2: A Tarragona, segur.
3: Segur.
2: Tenen les muralles de
3: Tarragona. Més que Andorra.
2: I tenen tot el llegat, de la ser la Tàrraco romana, la capital de la Tarraconensis, han de tenir la potència, home.
3: Segur que sí.
2: Alicia, fins demà, que vagi bé.
3: Gràcies. Adéu.
4: Esteu escoltant La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
2: Seamos sinceros, veranos hay muchos, pero el verano bueno, bueno de verdad, es el que recordamos y queremos repetir. Por eso, Frutas Bollo quiere que este verano te quedes con lo bueno, bueno, disfrutando de su melón, que está riquísimo, y de su sandía, tan espectacular que ha sido reconocida como el sello sabor del año. Frutas Bollo, este verano, quédate con lo bueno, bueno.
4: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
2: I Víctor Ruiz Novel, que ve per tercer dia consecutiu, és a dir, reincident, a parlar-nos de coses dels 80 que avui no existeixen. Algunes, afortunadament. Com quines, Víctor? Hola, com estàs?
5: A esta no sé si és afortunadament, perquè a mi me molava.
2: Espera, espera, que el Víctor té la seva careta aquest estiu i abans que ens anunciï de què va la secció d'avui, donem-li pas com es mereix.

Aquest estiu, la ciutat d'estiu es diu una mica el poble d'estiu, perquè anirem al poble, sí, senyores, senyors. A quin poble? A un poble. Ens hem proposat descobrir les coses que passen als pobles i ho farem a través de la literatura. Sí? Com aquesta banda que sona, l'escolten? L'estiu és això, és places de poble amb gossos que borden, que lladren, la banda del poble que passa allà perquè és són les festes del patró del poble o de la patrona, i també són nens jugant a la plaça, senyores prenent la fresca amb el vano, amb el ventall, i senyors que estan al pedrís allà mirant la vida passar, com potser ell està en alguna ocasió

0: l'home que aquest estiu ha volgut venir aquí, al poble, el poble que és momentani, temporal. Un cop a la setmana anirem al poble, virtualment. Francisco Mario Toro Gutiérrez, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Robert. Com estàs a la ciutat?
0: Molt bé, molt feliç sí? que estiguis aquí. Les persones que escoltin la ràdio el cap de setmana, els diumenges al matí, ja hauran descobert aquest home. Sabran de qui els parlem, de qui els parlo, vaja. Perquè és l'home que porta més llibres al damunt sempre, en porta molts sempre, en té molts a casa, que llegeix, i algun fins i tot l'ha escrit. Però això ho descobrirem aquestes properes setmanes de la ciutat d'estiu. Què volen al poble? Perquè aquest senyor és molt insistent, és bastant pesat a vegades.
1: Jo soc molt de poble.
0: Sí, ets molt de poble, però a més a més, quan vols defensar un argument, el defenses molt insistentment, i em sembla bé. I ell em va dir, hem de parlar dels pobles, aquest estiu. Dic, bueno, per què vols parlar dels pobles? Diu, sí, perquè no es parla prou dels pobles, i crec que podríem fer una cosa que sigui parlar dels pobles a través de la literatura, no? Em vas dir?
1: Sí, com a continuació, una miqueta de la biblioteràpia, de fet, amb bones mans.
0: Sí.
1: I, en primer lloc, t'haig d'agrair l'oportunitat de parlar, de continuar parlant dels llibres a l'estiu i també parlar dels pobles. Perquè, a veure, tu i jo tenim la sort de tenir un poble o dos.
0: No, jo en tinc més d'un. Mira, jo tinc el que vaig néixer, que és Gironella, el Berguedà, que és poble.
1: Vinga, parlem de pobles, va.
0: El poble Gironella. Del meu... Sí, això a Catalunya. Llavors, el poble del meu pare, que és Cabeza del Buey, Badajoz, tocant a Còrdoba. Per cert, que aviat, d'aquí una estona anirem a Còrdoba.
1: Sí,
0: ara ho direm.
1: Sí, i parlarem de Badajoz i de Còrdoba.
0: Ah, molt bé.
1: Ja veuràs.
0: I després tinc... És que tinc quatre pobles. El poble on va néixer la meva mare, que no és... La meva mare no va néixer en un poble, va néixer en un cortijo, al mig de la muntanya, però pertany a un terme municipal, que és el d'Alfarnatejo, Màlaga, que no és on va viure després la meva àvia i el meu avi, que van estar a Río Gordo, que està també a Màlaga, a prop d'Alfarnatejo. Així que fixa't si tinc pobles on anar.
1: Doncs això que expliquem, no?, que tenim poble, puc dir el nom del meu, no?
0: Sí, tant.
1: Sí, mira, el meu...
0: Perquè el Fran és més de la zona més secana, no?
1: Més secana,
0: més
1: sí, una miqueta més. Mira, el meu pare és d'Higuera de Calatrava,
0: sí?
1: província de Jaén.
0: Sí?
1: I la meva mare, el que jo considero més el meu poble, perquè és on passem els estius, és Ventas del Carrizal. Ventas del Carrizal està... És del terme municipal de Castillo de Locubín, que està a prop d'Alcalá Real, que és província de Jaén, però més cap a la banda de Granada, però molt a prop de Còrdoba, també. És que estem com adelantant coses que sortiran d'aquí a pocs minuts.
0: A veure, he de dir que segurament a l'altra banda de la ràdio hi ha persones escoltant que tenen la mateixa història. La nostra història...
1: O molt semblant.
0: Sí, la nostra història és la de centenars, milers de catalans que ja són una generació nascuda aquí, però que el seu origen està en altres llocs d'Espanya, no només d'Andalusia, que és el nostre cas, o d'Extremadura, sinó de Múrcia, de Galícia, de Castilla-La Mancha, de tants i tants llocs que han vingut al llarg dels anys a fer Catalunya rica i plena, i ens han deixat aquí a nosaltres.
1: Que jo crec que aquesta secció, Robert, hauria de ser un homenatge. Primer als llibres, després als pobles, i després, sobretot, a la gent que no té poble, perquè, clar, no tothom té poble.
0: És molt fort.
1: I també penso, Robert, en la gent que ha tingut poble i l'ha perdut.
0: Què vol dir que l'ha perdut?
1: Doncs mira, molta gent que, com tu, com jo, tenia poble, sobretot a l'estiu,
0: sí.
1: I pel que fos, moria l'àvia, venia a la casa de la família, i ja aquesta canalla que ha crescut va perdre aquest paradís estival.
0: És un dels meus temors, que quan falti el meu pare, per exemple, bueno, quan falti la meva mare també, ara del grup de germans de la meva mare, ja només queden la meva mare i la meva tieta que viu aquí a Barcelona, per tant queda la meitat. Quan falti la meva mare, la meva tieta dirà que aquella casa, adeu-siau, i ens l'haurem de vendre. I quan falti el meu pare i el meu tiet, que són l'altra part, també ens haurem de vendre aquella casa amb les meves cosines, que s'haurà de partir de tres parts iguals. I que, vaja, que ja no hi anirem, perquè no hi anirem.
1: Bueno, encara queda punt. Queda
0: ja,
1: molt
0: ja
1: de
0: veurem
1: temps,
0: què passa. En qualsevol cas, aquesta secció serà un homenatge als pobles, a través de la literatura, per tant, un homenatge també a les lletres, i també coneixent personatges de tota mena durant aquest estiu. Ara ja hem fet la presentació, que anirem recordant allò que es diu salpicadament cada setmana. I, clar, quan el Fran em va dir vull fer una secció sobre els pobles, vaig dir, sobre els pobles, ja tinc sintonia per la secció. I quan li vaig proposar la sintonia em va dir, de debò? I dic, i tant que sí. La sintonia d'aquesta secció l'ha de posar ella.
2: A Onda Cero Catalunya

0: Ai, un pueblo és Maria Hostiz. Se'n recorden de la Maria Hostiz, vostès? Els que fossin jovenets als 70 llargs. Bueno, la recordarà tothom, no? El Fran la recorda especialment per una cosa, no?
1: Yo la conocí por la imitación de Millán Salcedo de Martes y 13.
0: Pues que estava, bueno, és que clar, quan abans a la redacció, un company que no sabia qui era la Maria Hostiz m'ha dit, qui és aquesta dona? Dic, home, dic, per favor, la Maria Hostiz és una institució en aquest país. No tant, però jo li he explicat de la següent manera. Li he dit, diguéssim que un cop la Cecília va deixar de cantar i les seves cançons van esdevenir himnes, va sortir aquesta dona que era com la Cecília de dretes. Una mica. Li he dit així, no?
1: És una senyora, un poc molt Gil, no?
0: Sí, monja, molt gallega. No vull dir que els gallecs siguin de dretes tots, però vull dir que m'entens una mica? I el Millán Salcedo l'imitava molt i molt bé. Bé, un pueblo es, així es titularà aquesta secció, un poble és, un pueblo es, i ens portarà en Fran Toro a recórrer els pobles. Ell és l'actor empadreït, ja ho saben, pare, fill i marit, i a més és un home de ràdio perquè l'escolta molt i la fa aquí, la farà aquest estiu també. Ell no vol fer vacances, no és dels fluixos que se'n van de vacances, es queda aquí a l'estiu. Fran, a veure, comencem pel principi. De què ens vens a parlar avui, en aquesta primera secció d'aquesta temporada estival que parlarà de llibres i de pobles?
1: Pues como estamos en este pueblo, que en realidad no es ningún pueblo, pero es todos los pueblos a la vez, es uno de estos pueblos con dos puentes, una en la plaza y otra un poco más allá. Uh-huh. Si te fijas sobre los tejados, se ven los cipreses que circundan el cementerio. Uh-huh. Hay una plaza con un reloj que marca los cuartos y hay un río, claro, que en verano es más un riachuelo. Uh-huh. Es un pueblo, como te decía, que es en realidad todos los pueblos. Un pueblo en que te preguntan, ¿tú de quién eres? Es un pueblo al que, en definitiva, siempre apetece volver.

0: a l'audiència del programa que avui ens explica les històries que han viscut els pobles d'estiu que han tingut al llarg de la seva vida.
1: Bon dia, nois. Doncs els meus pares eren d'allà de Burgos i vivíem en un poble. El que més m'agradava quan anàvem eren les festes que havia a mitjans d'agost, i la veritat és que ho recordo amb molt de carinyo i m'ho he arribat a passar ja molt bé.
2: Bon dia, Robert, que te estoy escuchando todos los días, ¿eh?
0: Muchas gracias.
2: Mira, yo es que no tengo pueblo y mis veranos son o Castelldefels o me voy a Cunit. La playa de Cunit para ir con niños es súper chula. Si tenéis niños pequeños, a mí me encanta muchísimo desde cuando tenía mis hijos pequeños. Y si no, me voy a Castelldefels, que es lo que me pilla por aquí cerquita. Adeu,
0: no está mal,
2: buen verano.
0: Gràcies, cariño. No està mal, Castelldefels. No sé si té apartament a Castelldefels en David Cervelló i Espanyol. David, bon dia.
3: Bon dia, com estàs?
0: No tens poble, no, tu?
3: No, bueno, jo de petit estiuejava a Cambrils, sí. Home, sempre hi ha els records dels gelats, de passejar, i les orxatetes, els granizados, totes aquestes coses. Però també, com que sóc de Sants, doncs les festes de Sants també són importantíssimes, clar que sí.
0: Clar que sí, que són a punt d'arribar. La Montse Valls ens explica aquí sempre que allò és un festival de la decoració, que ella ha guanyat molts premis, el carrer Finlàndia ha guanyat molts premis. En fi,
3: sí.
0: En David Cervelló...
3: Bueno, jo era del carrer Vallespí.
0: Ah, carrer Vallespí.
3: Sigut una mica... Sí, hem sigut competència.
0: Ah,
3: Finlàndia,
0: val, no
3: ho
0: sabia,
3: Vallespí,
0: no
3: però
0: sabia.
3: Bueno, sí,
0: perdó.
3: Sí, sí.
0: En David Cervelló i Espanyol ens porta aquí les revistes calentes, calentes, per repassar l'actualitat del cor de la setmana. En David, si deixés un dia la ràdio per cuidar de la seva família... Aquesta ràdio patiria bastant, perquè hi ha moltes hores plenes d'en David Cervelló. Ho dic perquè la portada de la revista Pronto, que és el que surt més d'hora, com sempre ens diu el David, parla d'això, no del David,
3: sí.
0: D'altres famosos.
3: No, exacte. Bueno, sí, famosos que lo han dejado todo para cuidar a su familia. I entre elles surt l'Elsa Pataki, que, bueno, pot cuidar del martillo de Thor, m'entens?
0: Home, escolta'm,
3: fa el que sigui,
0: Jo, si el meu marit és el martillo de Thor, primer sí. L'ha de cuidar ell a mi, en tot cas. Però si l'he de cuidar jo a ell, cap problema, em quedo a casa.
3: Sí, sí, no, escolta, és que, bueno, tu imagina't tenir a casa tot allò, no? A la teva disposició, doncs, el Thor i su martillo, el Hongkling,
0: el martillo te puede, vamos, te puede trepanar por dentro.
3: Sí, sí, però bueno, està bé, vull dir que al final no deixa de ser important reconèixer que per la gent, encara que sigui famosa, doncs també té les seves necessitats de cuidar la família o cuidar-se a si mateixos.
0: Com per exemple,
3: i això és importantíssim.
0: La Maria Casado, que surt en el centre d'aquesta portada, la presentadora abans del telediari, ara d'Informativos Telecinco, que fa unes hores, aquest cap de setmana, s'ha acomiadat de l'audiència del seu informatiu perquè ha decidit anar a cuidar la seva filla, ja el motiu no el sabem, però s'ha acomiadat així.
4: Bueno, yo que les digo hoy, nada, voy a ser muy breve. Quisiera despedirme diciéndoles que espero que pronto nos volvamos a ver. Gracias por todo y lo más importante, les dejo en muy buenas manos.
0: O sigui, la emoció del darrer dia,
3: sí,
0: en fi. Sí, què més ens porta la portada de Pronto?
3: Bueno, tenim a Felipe VI, estrena velero,
0: Com tu, com jo.
3: Igual. Sí, el rei estrena velero, da igual cuando lo leas, no?
0: Sí.
3: Sí, los yates más lujosos de las celebrities. Uh-huh. Bueno, sí, no és un tema de conversa habitual entre Robert Calvo i jo, els tema yates,
0: Nosaltres som més de coses més mundanes.
3: Sí, sí, sí, sí. També tenim a Carlos Alcaraz, sus amores secretos.
0: Clar, però ja no són secretos, si els destapen ja no són secretos.
3: Aquest tema sempre m'ha costat molt.
0: Sí.
3: Ah, ja lo ven, Sí.
0: Ai, sí. M'encanta. Vinga,
3: sí,
0: això.
3: Sí, sí, sí.
0: Hoy es el día... És que diem això de hoy es el día de los enamorados perquè de seguida arribaran els enamorats de la setmana. Però abans, un home que està patint.
3: Sí, Kiko Rivera, ingresado de urgencia tras su...
0: Hem perdut el David. De sufrir otro ictus, deia en David Cervelló, en aquest titular...
3: Otro ictus.
0: Sí, un otro ictus. Mira, el programa En bones mans no és per fer-me promoció, però no la faig meva, sinó de la doctora del Vall d'Hebron, que ens va atendre fa uns dies, que ens va explicar que el 26% de les persones que pateixen un ictus tenen un ictus isquèmic recurrent, un segon ictus, al llarg de la seva vida. És el cas de Kiko Rivera. Ara anem al gran tema de la setmana, que és el casament del segle, gairebé.
3: No, i el problema dels ictus també és, clar, la pèrdua de capacitat cognitiva. Sí, sí. Bé, en el cas de Quico Rivera, bueno, és igual. Anem sí, amb lectures, sí. Sí. La romàntica boda de Susana Griso, con sus hijos como padrinos.
0: Que maco. Jo vaig anar al casament sí. dels meus pares, ho saps, això?
3: Ah, sí, és sí. preciós, això.
0: Sí, és molt maco. Sí, sí. Jo no me'n recordo, doncs, ho he vist en fotos, però jo no me'n recordo, tenia 2 anys o més.
3: Sí, sí. Bueno, ara entrarem bé a la boda, però deixem mirar, com que les altres portades també en parlen d'ella, deixem una mica les altres notícies. Exclusiva de lectures, Ferran, el héroe del Mundial, uh-huh. íntima ai, con Ferran, una azafata italiana.
0: Ferran.
3: Sí.
0: Que deia Ferran.
3: Sí, sí, doncs pues està aferrant, sí, en sí. aquest cas, ja a una safata italiana.
0: Ja es pot aferrar bé, ja. No, fan una... És una foto idíl·lica de l'estiu, aquesta sí que és sí. idíl·lica. Sota sí, d'ells sí, sí, hi ha sí. una altra persona que és guapíssima, que és la Carlota de Mónaco.
3: Carlota de Mónaco, eh? La princesa con más estilo cumple los 40, que fort, 40.
0: Jo me'n recordo quan va fer 40 anys l'Estefania, la seva tieta, i ara clar. fa 40 anys ella.
3: És molt fort, això, eh? Bueno, jo crec que s'han equivocat, però bueno, en fi, qualsevol cas. Serrat... Feliz bisabuelo. Su nieta Luna ha tenido mellizas.
0: Su nieta Luna ja, eh? Vull dir que ja no és la filla, eh? La Candela, no, la neta, la Lluna. En fi, doncs, la felicitats Lluna. A en Joan Manuel Serrat i gràcies per la música sempre. Més Susana sí, Griso, no?
3: Susana Griso total, la tenim a tot arreu. I a Ola, la romàntica boda de Susana Griso en la Costa Brava.
0: Escolta, a mi és que hi ha una persona que vol fer un comentari. Un comentari sobre el look de Susana Griso, perquè dic una cosa. En aquesta fotografia d'Ola surt ella, arregladíssima, vestida, de núvia, perfecta amb el ram, i ell, aquest xiquet és el nuvi, va amb mànigues de camisa.
5: Sí. Escolta'm qui... Escolta-la!
0: Home!
5: Ei!
0: Senyor Llongueras, bon dia.
5: Home! Escolta, és que... Jo estava aquí tan tranquil, tal, i dic, escolta, que m'estan trucant, i jo dic, escolta, que no sigui, que em volen canviar de companyia telefònica o de llum, dic, si aquí on estic jo hi ha una llum que no vegis tu.
0: Escolta, què li sembla el pentinat de la Susana Griso? Li agrada? Perquè s'ha fet
5: Susana
0: una mesa...
5: Susana Griso sí. està espectacular. Té unes ondulacions, té un caigut,
0: com a vostè
5: té una
0: li agrada,
5: cosa
0: eh?
5: Fantàstica. Molt, sí. molt, perquè té aquest color que està com trencat, bueno, amb aquests penjolls que porta, que està molt bé, perquè així és com fer... Jo posaria uns filferros amb els ventiladors aquests de mà que s'estan posant de moda, saps què vull dir? Perquè així refresques i tens una mica, eh?
0: D'airet, clar.
5: Sí,
0: escolta,
5: tens d'airet.
0: Escolta, que tenim una mica sí. de poc temps avui, però ja el farem venir sí. les properes setmanes. Ho dic perquè totes les portades parlen de la romàntica boda de Susana sí. Griso o el Sí Quiero de Cuento, que diu 10 minutos, sí. però sí. hi ha alguns personatges que es colen a l'actualitat de la setmana. I jo, a mi em destaca, sobretot, Julia Janeiro, filla de Jesulín.
3: Julia Janeiro, imagina't, com està el tema. Sí, sí. Bueno, la tenim a 10 minutos, per exemple, és una entrevista en exclusiva. Tengo un arte que todavía no se ha mostrado. I surt una imatge on està mostrant bastant el arte, diguem. Saps què vull dir? Mm-hmm. Surt sí, allò sí, una sí. mica... Sí, bueno, se la veu.
0: En fi, David,
3: se la veu tota sencera.
0: El tema de la setmana és el casament de la Susana Griso, que deslumbra con su vestido. I la setmana que ve esperem que les portades siguin una mica més variades i tinguem una mica més de temps per analitzar-les.
3: Sí. Vinga.
0: T'escoltem al Nits de Ràdio aquest estiu?
3: Fantàstic.
0: Fantàstic, clar que sí. Cada matinada aquí a Onda Cero. David, fins la setmana que ve, que vagi bé.
3: Una abraçada adeu, ben adeu. Forta.
0: I ara pugem a aquest tren de Rodalies que cada dia agafa en Peter Hendrik Fanés, que ens porta històries. Com quina?
6: Doncs mira, Robert, ahir tornant amb el tren em vaig creuar amb el Wangou, un noi de 23 anys, de pares xinesos, nascut a Castelló i que ha crescut aquí, a Barcelona. Mm-hmm. I mai, però dic mai, endevinaries a què es dedica. Escoltem-lo. Mm-hmm.
7: Treballo com a model i actor de publicitat.
0: Ah, molt bé.
8: Home, ja fas cara, de model. I quants anys fa que ets model?
7: Des dels 18, 5 anys fa.
8: I la professió et va triar tu o tu ja sabies que havies nascut per ser model?
7: No, em va triar. Un fotògraf em va escriure i em va dir sí? Ei, vols fer una sessió de fotos, no sé què, i em va caure del cel.
0: Molt bé, doncs ell és model de fotografia, de publicitat.
8: Sí.
0: I què et va explicar de l'ofici que fa?
6: A veure, em va explicar diverses coses, però el que més em va sobtar és que quan Agut parla que és model, i tu penses que ja té la professió de la seva vida, però ell realment s'imagina el seu futur d'una altra manera.
7: Crec que la vida canvia molt, no? I les persones canviem també, i no sé, m'agradaria treballar de moltes coses i anar canviant d'oficis.
8: Uai, jo veig que estàs llegint ara Dostoyevski, no?
7: Sí.
8: Es veu que ets una persona culta.
7: Això diuen.
8: A què t'agradaria dedicar-te?
7: Doncs a moltes coses, no? A ser escritor, actor, científic, potser, enginyer...
0: És a dir, que vol ser enginyer, però a més és molt lector i m'agrada que això que hi hagi una persona llegint el tren de Rodalies. N'hi deu haver poques.
6: Molt poques, molt poques.
0: En resumint, què va explicant aquest home?
6: Bueno, la veritat és que ell no es vol posar límits a la vida i li vaig dir que, bueno, com vol fer tantes coses, li vaig dir, centra't i descriu-me aquesta faceta d'escriptor. I explica'm sobre què t'agradaria escriure.
7: Potser novel·les o una mica més tirant cap a filosofia.
8: Sí?
7: Sí.
8: De quin estil? Quina vessant de la filosofia?
7: Soc com una persona molt oberta, no? a tot.
8: Sí.
7: I m'agradaria aprendre de tothom i formular la meva pròpia filosofia de vida, no?
0: Doncs molt bé. Un home que és model, que vol ser escriptor, potser, i que vol fer moltes altres coses com enginyer. Gràcies per aquesta història del tren, Peter. Fins demà, que vagi bé. I ara amb la Clàudia anem a l'estiu d'un any. De quin any avui?
9: Del 1982.
0: Home, l'any del Naranjito!
9: L'any del Naranjito, evidentment. Entre el 13 de juny i l'11 de juliol del 82, Espanya va acollir la final del Mundial de Futbol amb aquesta taronja.
0: Ens va anar fatal, aquell any.
9: Ens va anar fatal, sí. No va ser com aquest. Va guanyar Itàlia en una final disputada amb Alemanya, però bueno, no
0: I a més a més, aquell estiu, què més era notícia?
9: Un concert multitudinari dels Rolling Stones al Vicente Calderón de Madrid, un dels més mítics, amb 60.000 persones.
0: El Vicente Calderón, que era l'estadi de l'Atlètic de Madrid, sí.
9: Però no va ser tot tan idíl·lic aquell estiu, perquè Espanya també arrossegava una de les pitjors crisis sanitàries de la seva història, el cas de l'oli de colza.
0: Ah, sí, és veritat.
9: Que milers de persones s'havien emmalaltit després de consumir un oli venut fraudulentament com si fos oli d'oliva, però que en realitat estava ple de substàncies tòxiques.
10: En los alrededores de la capital de España surgía la alarma. Un extraño brote epidemiológico rodeaba a la ciudad.
11: ¿Cuándo te sentiste mal o qué te dolía?
12: La tripa.
13: El problema que está ocupando ahora, en la actualidad, es esta radiografía, que es una neumonía...
0: 130 persones van morir per aquella crisi, que va ser molt important, que jo no la vaig viure, tu tampoc, però és molt important. Bé, amb això anem ja als plans per aquesta tarda. Clàudia, en un minut, què podem explicar?
9: Mira, avui fa molta calor,
0: horrible.
9: No s'ha de trencar les banyes, per tant, porto tres pel·lícules per mirar a casa, que és The Way, Way Back o El Camino de Vuelta. La mítica de Juntos y Revueltos de Adam Sandler amb la Drew Barrymore. I l'última és una espanyola que és Verano 1993.
0: Molt bé.
9: És una pel·li...
0: Una catalana.
9: Catalana,
0: sí,
9: més.
0: Sí, estiu 1993. I a la tarda, si volen, el que poden fer és escoltar la ràdio amb en Joan Valentín Marco a la brúixola d'estiu. Joan, avui què teniu?
14: Mira, què tal, Robert? Bon dia, com estàs? Avui, ara que parlàveu del Naranjito, tindrem el nostre company Víctor Llucià, que ens repassa històries del Mundial espectaculars. També parlarem de criminologia, tècniques que ho han canviat tot.
0: M'encanta aquesta secció, ho saps, eh?
14: Sí, ho tenim. Un any més.
0: Avui, crims i una mica de Naranjito i una mica de Mundial.
14: No t'ho explica tot, tenim esteca.
0: A partir de les 7, aquí, a Onda Cero Catalunya, amb en Joan Valentín i tot el seu equip. Senyores, senyors, gràcies per ser-hi un dia més. Esperem haver-los entretingut, informat i animat. Fins demà, que vagi bé, adéu-siau.
15: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Se empieza a ver el camino hacia la recuperación, pero no hay que confiarse. Las próximas 12 horas van a ser decisivas para determinar si se ha podido contener el avance de los incendios en una jornada en la que entra oficialmente una ola de calor que nos va a acompañar hasta mediados de la semana que viene. La situación a esta hora es la siguiente. 10 incendios forestales activos en España, 30 carreteras cortadas a consecuencia de los fuegos que afectan Ávila, Castellón, Madrid, Toledo y León, y decenas de miles de vecinos que esta vez sí han podido volver a sus casas. Para ellos, para los que sufren las consecuencias de los incendios en primera persona, están siendo días muy difíciles. Vuelven a sus hogares sin saber qué se van a encontrar.
16: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
12: La sensación es como muy rara.
16: No, no me ha dejado mi hijo pasar. Hay una viga de hierro que se ha doblado, entonces corre mucho peligro.
17: Lo imaginaba, está como quemado a saltos, hay como islas verdes, hay... Ha sido devastador, ha debido ser un fuego rapidísimo.
18: Mi casa está muy bien. No hay nada más que un poco ceniza allí en el patio y ya está.
19: Y te da alegría, pero a la vez te da un poco de miedo el qué me voy a encontrar. Y efectivamente, al poder bajar y entrar en las viviendas, se te encoge también el corazón.
15: Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al miércoles. En un día clave en la lucha contra los incendios han empezado a subir las temperaturas y a bajar la humedad, y eso puede hacer más difícil, si cabe, la extinción de los fuegos. Incansables, los bomberos siguen un día más trabajando para sofocar las llamas, y en uno de los puestos de mando avanzado, el de la localidad madrileña de Navalcarnero, ha estado hoy el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez pide prudencia porque las próximas horas son decisivas.
20: Un poco de paciencia, confianza en las instituciones, nuestra prioridad es su seguridad, nuestro objetivo es salvar vidas y por supuesto que cuando se produzca el realojo se produzca con las máximas garantías, con las máximas seguridades para que no puedan volver a sufrir lo que han sufrido hace ya unas semanas como consecuencia de estos incendios. Pido esa paciencia, esa comprensión y que están en las mejores manos.
15: Ha confirmado el presidente del Gobierno que la evolución de los fuegos que siguen activos en Ávila y Madrid continúa siendo favorable. Lo más complicado a esta hora está en Castellón, donde la Guardia Civil trabaja para garantizar los pueblos evacuados por el incendio de la Vall d'Uixó. Anuncio que ha hecho la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, tras la reunión del CECOPI celebrada esta mañana. Su prioridad, ha dicho, garantizar la seguridad.
21: Condiciones de seguridad y para transmitir seguridad a todas las personas que han dejado sus casas, que tengan la tranquilidad de que, tal y como también les dije ayer, no hemos tenido ninguna incidencia, ninguna novedad al respecto. Los acompañamientos por parte de la Guardia Civil a las personas que tengan que llevar comida a los animales o mantener en sus granjas, vamos a mantenerlos parados.
15: Con el retorno a sus casas de miles de vecinos que han tenido que pasar los últimos días fuera de ellas, empieza el debate de las medidas a adoptar para evitar que situaciones como la que se están viviendo este verano se repiten. Llega el momento de analizar si tragedias como estas pueden evitarse o anticiparse con una nueva actuación en los bosques, por ejemplo, o la replantación de especies que no se conviertan en un polvorín. En Más de Uno, la portavoz del Colegio de Ingenieros de Montes, Margarita Hernández, apostaba hoy por centrar los esfuerzos en la prevención.
22: Tenemos que trabajar mucho en prevención. Sabemos qué es lo que hay que hacer, cada uno de los ecosistemas, las formaciones vegetales que tenemos y cada zona del país. Incrementar esos fondos a la prevención es fundamental y es lo único que podemos hacer, porque el fuego vive de las condiciones meteorológicas, de la orografía y del combustible que se encuentra. Nosotros solamente podemos actuar sobre la tercera pata.
15: Con el debate de la prevención y del pacto para hacer frente a la emergencia climática como asuntos pendientes, quedan también aparcadas otras cuestiones para después de las vacaciones. Por ejemplo, la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera aplazado a septiembre a petición del Partido Popular. Se ha referido a él desde

0: Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
1: Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
2: Onda Cero Catalunya. La radio que te escolta. Noticias Migdia. Amb Ricard Jiménez.
3: Què tal? Bona tarda. Una altra dona assassinada. Una altra família trencada. Dos fills que avui es desperten sense la seva mare. I una altra vegada la mateixa pregunta incòmoda de sempre. Què més ha de passar perquè assumim la dimensió real d'aquest problema? Aquest dimarts al vespre, una dona de 34 anys va morir en un pis al barri de Sant Martí de Barcelona després de patir una agressió mortal. Aquesta matinada, la seva parella, un home, s'ha entregat a una comissaria dels Mossos d'Esquadra i ha quedat detingut. La Generalitat ja ho considera un crim masclista. Si la investigació ho confirma, de manera definitiva, serà el quart feminicidi d'aquest any a Catalunya i el 163 des que recullen dades oficials des de l'any 2012. Més coses. Els Mossos d'Esquadra alerten que el tràfic d'éssers humans és cada vegada més difícil de detectar a Catalunya. En l'últim any i mig han investigat 36 casos i han identificat 24 víctimes. Marcos Díaz, bona tarda.
4: Bona tarda, Ricard. La policia destaca que l'explotació sexual s'està traslladant als pisos particulars, que augmenten els casos d'explotació laboral i les plantacions de marihuana, i que les xarxes criminals fan servir cada cop més les xarxes socials per captar víctimes.
3: I haurem d'estar pendents de com evoluciona un incendi forestal al Baix Penedès que ha obligat a confinar dos petits municipis, Mas Llorenç i Mas Arboners, ja ho direm bé.
4: Sí, just quan Catalunya entra en la tercera onada de calor de l'estiu i el Meteocat avisa que l'episodi s'allargarà almenys una setmana. Les temperatures més altes s'esperen entre dijous i divendres amb més de 40 graus a Ponent.
3: I un treballador de 26 anys de la mina de Cabanasses, a Súria, ha mort aquest matí en un accident laboral.
4: Tal com ha informat l'empresa que explota aquest espai, l'incident s'hauria produït per l'esfondrament d'una paret. Sembla que és el mateix motiu pel qual l'any 2023 13 joves geòlegs van perdre la vida.
3: Però també els acostarem una notícia positiva, de les que donen esperança, que hem treballat aquí a Onda Cero Catalunya i que els explicarem amb més detall en uns minuts.
4: L'Hospital Santa Caterina de Salt ha posat en marxa un nou protocol perquè els pares no s'hagin de separar dels seus nadons quan aquests ingressin a neonatologia. L'objectiu és reforçar el vincle familiar i afavorir la recuperació dels infants durant l'ingrés hospitalari.
3: I el titular d'esports ens el porta el Víctor Llussà. Què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Ricard.
3: La Champions és el gran objectiu d'un dels puntals del Barça per la propera temporada.
5: Sí, aquest és el desig de Joan Garcia. Després d'aixecar el Mundial, tot i no gaudir de participació, el porter de Sallent s'ha posat com a objectiu guanyar la Lliga de Campions el proper curs al Barça, tot i que ha declarat que no s'ha de transformar en una obsessió. I mentre Joan Garcia inaugurava el seu campus a Tordera, Rafinha s'ha incorporat a l'estaig de pretemporada a Anglaterra. Després de la lesió que va patir l'extrem brasiler durant el Mundial, seguirà un pla específic a terres angleses.
3: Passem ara a la previsió del temps amb la Noelia García. Què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Avui dimecres comença una nova onada de calor que deixarà altes temperatures i dies molt càlids a Catalunya. Avui ja s'esperen màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Temperatures més altes i més calor a zones de l'interior. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes localment fortes. Demà les temperatures seran més altes, 39 graus a Lleida, 38 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Pujaran especialment a zones del litoral i prelitoral. També serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat i núvols baixos i boires de matinada al litoral. Temperatures mínimes de 24 graus a Barcelona o 22 a Lleida. És una informació d'AEMET.
3: Són les 2 i 34 minuts de la tarda. El control tècnic, Fran Villar. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha condemnat el crim masclista que ha acabat amb la vida d'una dona de 34 anys que tenia dos fills a càrrec. Els fets van ocórrer ahir per la tarda, quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís d'un possible feminicidi. En arribar al lloc dels fets, un pis del barri de

0: Sant Martí de Barcelona, el servei d'emergències mèdiques la van localitzar greument ferida i no van poder fer res per salvar-li la vida.
1: Ara la Generalitat dona per fet que és un assassinat masclista després que el presumpte autor, la seva parella, s'entregués aquesta matinada en una comissaria de Barcelona. La consellera Eva Menor ha condemnat el quart crim masclista del que portem d'any.
2: Amb un missatge de condemna rotunda, i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: Si es confirma definitivament, seria el quart feminicidi d'aquest any a Catalunya i el número 163 des que es va començar a recopilar dades oficials l'any 2012. Demà, a les 12, s'ha convocat un minut de silenci, de condemna i de rebuig a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La Generalitat ha recordat que les víctimes de violència masclista tenen a la seva disposició el telèfon gratuït i confidencial. És el 900 900 120.
3: Notícies migdia, amb Ricard Jiménez.
0: Doncs precisament per reforçar la prevenció i l'atenció a les víctimes, el Departament d'Igualtat i Feminismes ha presentat avui una nova xarxa de punts lila que recorreran mercats, piscines i altres espais concorreguts arreu de Catalunya.
1: Sí, el Departament d'Igualtat i Feminismes s'ha creat una xarxa de punts lila mòbils que es desplaçaran entre municipis permetent acostar aquest servei d'informació i acompanyament a mercats i piscines d'arreu del territori. L'objectiu no és altre que oferir aquesta atenció més enllà de la nit, on s'ha convertit en una mesura molt eficient per ajudar tothom qui ho necessiti quan surt de festa o torna a casa. Ara bé, els punts mòbils no són una proposta inèdita. De fet, estan en marxa des de principis d'any i han atès unes 600 persones i han acompanyat una seixantena de víctimes de violència masclista o de LGTBI-fòbia.
0: I els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest any, amb un balanç de 24 víctimes identificades i 32 detinguts. Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans, la policia alerta que el fenomen continua evolucionant i adoptant noves formes per esquivar la detecció.
1: L'explotació sexual continua sent la principal tipologia detectada, però cada vegada es trasllada més de prostíbuls de pisos particulars, fet que incrementa la clandestinitat i dificulta les investigacions. També creixen els casos d'explotació laboral, especialment en supermercats i comerços, amb víctimes sotmeses a condicions precàries i jornades abusives.
0: I també la policia catalana, de fet, alerten, encara parlant sobre aquesta qüestió, que igualment de l'augment de persones explotades en plantacions de marihuana i de l'ús creixent de xarxes socials i plataformes digitals per captar i controlar víctimes.
1: A més, les investigacions constaten una presència cada vegada més gran de dones dins les xarxes criminals, sovint en tasques de captació i vigilància. Per facilitar la detecció de casos, la policia ha posat en marxa el correu electrònic stopexplotació@mossos.cat, stopexplotació@mossos.cat i un nou canal d'accés a través d'un codi QR per reforçar la col·laboració ciutadana.
0: I Barcelona, per cert, acull aquesta tarda una concentració convocada per Pride Barcelona en solidaritat amb les víctimes de l'atropellament massiu de dissabte durant la celebració de l'Orgull a Berlín.
1: L'atac va deixar almenys una persona morta i diversos ferits després que un vehicle embestís la multitud que participava en els actes del Christopher Street Day, una de les principals celebracions de l'Orgull a Europa. Les autoritats alemanyes investiguen els fets com un possible atemptat homòfob.
0: L'acte convocat a les 7 de la tarda a la plaça Universitat vol expressar el suport de les entitats catalanes a les víctimes i també reivindica la defensa dels drets del col·lectiu davant qualsevol mostra d'odi o violència.
3: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Ricard Jiménez.
0: Catalunya entra aquest dimecres, avui, en la tercera onada de calor de l'estiu, un episodi que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà almenys fins dimecres vinent. El moment més crític arribarà entre dijous i divendres, amb temperatures que les comarques de Ponent superaran amb facilitat els 40 graus.
1: Des del Meteocat alerten que estem vivint una primera meitat d'estiu excepcional, amb episodis de calor molt persistents i temperatures molt per sobre de l'habitual. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
4: Estem tenint una primera meitat de l'estiu inèdita des de 1950, amb episodis de calor molt llargs. Això no vol dir que des d'aquest episodi de calor tot sigui onada de calor. De fet, d'onades de calor ja n'hem registrat dos i avui comencem la tercera.
1: Tot i que divendres els termòmetres podrien donar una petita treva, a partir de diumenge la calor tornarà a intensificar-se. Les previsions indiquen, a més, que les temperatures elevades podrien mantenir-se durant bona part de la primera quinzena d'agost, en un estiu que els meteoròlegs qualifiquen d'inèdit per la recurrència

0: bèstia i la durada d'aquestes onades de calor.
1: I haurem d'estar pendents de com evoluciona un incendi forestal al Baix Penedès que ha obligat a confinar dos petits municipis, Mas Llorenç i Mas Sorbonès, on, per cert, hi viuen en total unes 500 persones. També s'han tallat tres carreteres secundàries que creuen la zona forestal que s'està cremant entre aquestes dues localitats. Recordem que la mesura de confinament és preventiva i ho fan per facilitar les tasques d'extinció dels bombers. La pròpia consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba d'explicar que el foc a hores d'ara avança cap a unes 20 llaurades que podrien contenir-lo. Més notícies colpidores que ens deixen aquest matí, i és que un treballador de 26 anys ha mort a la mina de Cabanasses, a Súria, aquest matí en un accident, com dèiem, laboral cap a les 11, segons ha confirmat els Mossos d'Esquadra i avançava a l'avantguàrdia.
0: L'accident torna a posar el focus sobre aquesta explotació minera, on l'any 2023 van perdre la vida tres joves geòlegs després que es desprengués una part del sostre d'una galeria. És precisament la mateixa raó per la qual avui aquest treballador de tan sols 26 anys hauria perdut la vida, tal com ha informat l'empresa que explota aquest espai. El passat mes de juny, però, el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa va arxivar provisionalment aquella causa en considerar que no es podia acreditar una omissió greu de les mesures de seguretat per part de l'empresa.
1: I atenció, perquè és una de les dades del dia. Gairebé 500.000 d'hores extres no remunerades fem els catalans i les catalanes de mitjana cada setmana. Això denuncia Comissions Obreres, que insta el govern central a tirar endavant el nou control horari després de les vacances. El sindicat també alerta que la situació ha empitjorat des de la pandèmia.
0: Comissions Obreres assegura que setmanalment es fan més d'un milió d'hores extres a Catalunya, incloent-hi les remunerades i no remunerades. En total, calcula el sindicat, hi ha més de 155.000 persones que allarguen la seva jornada laboral, de les quals més de la meitat ho fan sense cobrar. Segons un informe de l'organització elaborat a partir de l'enquesta de població activa, aquesta pràctica ha crescut un 45% des del 2019. La secretària general de Comissions, Belén López, alerta que les hores extres representen un risc laboral.
2: Tots els estudis, totes les avaluacions de riscos psicosocials ens diuen que les prolongacions de les jornades és un dels grans riscos laborals que tenim els treballadors i treballadores. Per tant, en aquests moments on està el debat de les baixes, el debat de l'absentisme, les coses que diuen els empresaris que si els joves són uns memos, que si s'agafen baixes per no sé què, perquè els hi deixa la nòvia i coses per l'estil, si volen solucionar aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada.
0: El sindicat afirma que amb les hores no remunerades les empreses s'estalvien 11 milions i mig d'euros en salaris i cotitzacions. També estimen que aquestes hores de més equivalen a 26.000 llocs de feina. Per tot plegat, Comissions troba imprescindible aprovar després de l'estiu el nou reglament de control horari.
1: I Barcelona acollirà al novembre el Housing World Summit, un congrés internacional per afrontar el repte de l'habitatge i debatre possibles polítiques i solucions. Eudald Sanz, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. La cita impulsada per l'Ajuntament i organitzada per Fira de Barcelona tindrà lloc del 3 al 5 de novembre. Reunirà administracions, empreses i experts de diversos àmbits per debatre polítiques i solucions de la crisi de l'habitatge. El director del Congrés, Hugo Valenti, explicava que el Congrés es dividirà en 5 grans eixos.
4: Parlarem de planificació urbana i polítiques de sòl. Parlarem de regulació de l'habitatge, d'habitatge social i assequible, d'innovació en la construcció i també de rehabilitació, renovació i reutilització del parc residencial existent.
3: L'objectiu dels organitzadors és que amb aquest nou congrés Barcelona es converteixi en la capital mundial del debat de la crisi de la vivenda. El Fòrum d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona passarà a formar part del programa del congrés.
1: El president de la Generalitat considera encertada la suspensió del Consell de Política Fiscal i Financera previst per avui. Salvador Illa, tanmateix, ha vist el Partit Popular que s'esgota el temps de tirar pilotes fora en matèria de finançament.
0: La reunió entre el Ministeri d'Hisenda i les comunitats autònomes s'ajorna fins a principis de setembre per petició del PP. La formació de Feijóo va demanar per tenir més temps per estudiar la proposta del finançament singular. El cap de l'executiu català veu bé l'aplaçament si realment afavoreix el diàleg i l'entesa, però Salvador Illa adverteix el Partit Popular que ja no hi ha excuses per esquivar la reforma del model. Ho ha dit des del Vietnam, on es troba de viatge oficial.
5: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
0: La proposta del finançament ja tenia garantit el vistiplau del Consell de Política

0: fiscal i financera només amb el suport del Ministeri de Catalunya, però aquesta setmana s'hi ha sumat Canàries. El govern insular, participat pel Partit Popular, és el primer que trenca el bloc del no a la proposta. Sigui com sigui, la partida definitiva de la reforma del finançament serà el Congrés, on ara per ara no té garantia de la majoria.
1: I els socis d'investidura, al seu torn, insten el Partit Popular a no bloquejar la reforma, mentre que Junts per Catalunya aprofita l'ajornament per reclamar novament el concert econòmic.
0: Sí, els comuns i Esquerra critiquen que posposar el Consell de Política Fiscal i Financera significa endarrerir els recursos que necessita la sanitat, l'educació i els serveis públics de Catalunya. Les dues formacions denuncien que el PP intenta bloquejar la reforma d'un model que porta més d'una dècada caducat, diuen. Els republicans, a més, demanen al govern espanyol que acceleri tota la tramitació del nou model per aprovar-lo abans que acabi aquesta legislatura. Junts, en canvi, carrega contra el govern espanyol, tot i que els de Puigdemont són contraris a la proposta, interpreten que l'executiu de Sánchez ha ajornat la trobada d'avui per acontentar el PP i donar l'esquena a Catalunya. La formació, en tot cas, aprofita aquesta ocasió per reclamar novament el concert econòmic i deixar de ser, diuen, el pagafantes d'Espanya.
1: I seguim parlant dels juntaires, perquè han llançat una ofensiva tant al Parlament com al Congrés per l'error d'educació en les proves PISA. Els juntaires reclamen una comissió d'investigació a la Cambra Catalana. Mònica Sales, portaveu.
2: És impossible de creure, després de 4 mesos d'una suposada investigació interna, que el govern encara no sàpiga què va passar. Per això és imprescindible que siga el Parlament qui assumisca la fiscalització dels fets. Hem d'arribar fins al fons de la qüestió i demanar responsabilitats a tots els nivells.
0: El partit, a més, ha registrat una bateria de preguntes perquè el govern central aclareixi quan la conselleria d'Esther Niubó va informar-los de la incidència. Junts també vol conèixer quines actuacions va dur a terme el Ministeri d'Educació i per què no va informar formalment els responsables polítics de la Generalitat. El partit, a més, ha sol·licitat la compareixença en comissió de la directora general d'Avaluació i Cooperació Territorial del Ministeri perquè en doni explicacions de tot plegat.
1: Però també hi ha notícies d'aquelles que ens donen esperances, que són esperançadores. Com aquesta, per exemple. I és que l'Hospital Santa Caterina de Salt impulsa un nou protocol d'acompanyament neonatal perquè els pares no s'hagin de separar, volíem dir, dels nadons ingressats per així mantenir el vincle familiar.
3: El model afavoreix la presència continuada dels pares, fins i tot quan el nadó està en una incubadora. L'objectiu és que, malgrat l'ingrés, es pugui seguir reforçant el vincle familiar i es faciliti la lactància materna. Ho diu Àngela Vila, adjunta a la direcció d'infermeria de l'Hospital a Onda Cero Catalunya.
4: Sempre que puguem afavorir que aquest que nen i mare estiguin junts, pel confort del nadó, per com percep l'atenció el nadó i els pares, és millor. Si per una situació d'urgència això no és possible, evidentment ja es pal·liarà.
3: Vila també diu que el protocol permet que els pares se sentin millor perquè participen en el procés de recuperació del nadó. Des del Santa Caterina expliquen que cal garantir una qualitat assistencial, però també ressalten la importància de pensar en un bon tractament emocional. És per això que fa un any que permeten que els nadons es puguin quedar amb la mare si ella ha d'ingressar a l'UCI.
1: I en aquest temps d'estiu, els experts recomanen tenir molta precaució amb el consum de substàncies, especialment quan és un consum que involucra els més joves. Les dades de l'any passat recollides per l'Estudes del Pla Nacional sobre Drogues mostren que tant el cannabis com l'alcohol són menys consumits que mai entre els nens d'entre 14 i 18 anys. No obstant això, segons l'últim informe del Pla Nacional de Drogues, entre la població d'entre 15 i 65 anys, més gent que mai admet haver consumit cannabis algun cop a la seva vida. Pere Pareix, bona tarda.
5: Bona tarda. De fet, les persones que es troben a la franja d'entre els 15 i els 35 anys són els que més admeten haver consumit de manera recent aquesta substància. Alguns ho fan en contextos més puntuals, només quan surten de festa, per exemple, i altres fumen de manera més habitual. Hem sortit al carrer i hem preguntat als joves què opinen del consum d'aquesta substància.
6: És una altra manera, en el meu cas, similar a l'alcohol, que em fa que en una festa estigui d'una manera concreta.
7: És un moment de comunió, de tranquil·litat, de... potser com de recompensa.
8: Me gusta el ambiente, las conversaciones que se pueden traer.
9: És com si per una estona els problemes passessin menys.
10: Tinc amigues meves que, per exemple, han de fumar 100% a la nit per poder dormir bé i no vull per res del món arribar a aquest punt.
9: Si ho deixés del tot, el meu rendiment físic seria molt millor.
11: Moltes vegades s'absorbeix massa, treu vida.
5: Al final, consumir no vol dir que estiguis enganxat, però des del Centre Espot de Prevenció i Tractament d'Addiccions de la Diputació de Barcelona adverteixen que no hi ha consum exempt de perill. Sentim Gemma García, cap de la subsecció d'intervenció en drogodependències del centre.
11: No existeix cap nivell de consum de qualsevol droga que sigui totalment segura. Quan parlem que hi ha una dependència, doncs quan d'alguna manera tenim un consum no controlat, quan necessites cada vegada consumir més per tenir els mateixos efectes i quan d'alguna manera jo focalitzo tota la meva vida o la meva atenció en, al voltant d'aquest consum i començo a perdre l'interès per l'esport, els estudis, la feina.
5: Des de centres com l'Espot destaquen la importància de tenir en compte no només la part biològica o la psicològica. Hi ha multitud de factors socials que influeixen en una persona, fent que hi hagi un major o menor perill d'addicció. D'aquesta manera, la situació d'una persona drogodependent no només parla d'ell, sinó que ho fa del conjunt de la societat.
1: Els veïns d'un tercer bloc afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons ha avançat la CN.
3: Es tracta del bloc situat al número 6 del carrer Rubinstein, que aquest dimecres se suma als edificis dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, que van tornar a casa el 20 de juliol. L'incident del passat 7 de juliol va provocar el desallotjament de 8 edificis on hi viuen uns 300 veïns. El retorn a casa està sent gradual i el govern preveu que els veïns del 60% dels habitatges evacuats hagin tornat a casa entre aquesta setmana i la que ve. Faltant encara un 40% dels afectats per tornar a casa seva, que corresponen a 35 habitatges dels 4 edificis restants.
1: I Barcelona obrirà aquest dissabte un refugi climàtic de dia per a persones sense llar amb l'objectiu de protegir-les dels episodis de calor intensa. Sònia Fuentes és la comissària d'Acció Social de l'Ajuntament.
12: Aquest és un tema que com a ciutat creiem que ja havíem de poder oferir aquest espai, perquè al final realment tot el que és la qüestió climàtica està canviant molt ràpidament i les temperatures a l'estiu són temperatures molt dures pel que fa a la calor.
1: L'espai, situat al passatge 2 de maig, funcionarà de 10 del matí a 7 de la tarda fins al 14 de setembre. Quasi 52 minuts de la tarda. Tenim aquí l'estudi Víctor Llosa. Què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda, Ricard.
1: Repassem l'actualitat esportiva i comencem parlant de la plantilla del Barça, que no amaga quin és el gran objectiu per la propera temporada.
13: Sí, perquè ho ha confirmat un dels millors jugadors el curs passat, i això que era un dels nou vinguts, Joan García, que en la seva primera temporada com a culer va aixecar la Lliga, ho ha arrodonit guanyant el Mundial fa tot just 10 dies a Nova Jersey amb la selecció espanyola, i ara té molt clar quin és el seu desig de cara a la temporada vinent, que és a punt de començar, però sense que es converteixi aquest anhel en una obsessió.
14: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara evidentment el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions. Creo que un punto medio, ¿no? Creo que obsesionarse tampoco es bueno porque al final cuando no salen pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
13: Joan García ha explicat que els dos nous fitxatges, els extrems Anthony Gordon i Karim Adeyemi, permetran tenir més alternatives en atac, alhora que ha expressat que li agradaria que Ferran Torres es quedés a la primera plantilla del Barça. D'altra banda, el porter de Sallent és un dels 8 campions del món amb la selecció espanyola, un fet que pot ser diferencial al llarg del curs vinent.
14: Crec que és positiu, no?, tenir tants jugadors campions del món o que han jugat tants partits a aquest nivell, però bueno, crec que tant els que són campions del món com els que no tenim, bueno, les capacitats o l'experiència suficient per afrontar aquests partits amb aquests últims anys. Llavors, sí, pot ser que ajudi una mica, però igualment confiem molt en nosaltres, amb el que hem de fer. A més, crec que l'equip s'està reforçant molt bé, que també ajudarà a donar aquest plus que potser la temporada passada ens va faltar. I bé, amb molta confiança i amb moltes ganes de començar.
13: Joan García també ha volgut donar ànims al president del club, a Joan Laporta, que ahir va comunicar que s'està recuperant d'una arrítmia que ha patit recentment. Per tant, Joan Laporta no podrà acompanyar l'equip a l'estatge a Sant George Park. En canvi, aquest dimecres Rafinha s'ha unit a l'expedició culer a terres angleses. Després de la lesió que va patir l'extrem brasiler durant el Mundial, seguirà un pla específic d'entrenaments i no està previst que tingui minuts en cap dels dos amistosos que el Barça té programats.
1: Avui és un dia farcit de partits amistosos, per cert.
13: Sí, l'Espanyol disputarà el primer dels dos duels d'Anglaterra, el d'avui a 9:15 de la nit a Turf Moor contra el Burnley, un equip amb qui el conjunt blanc-i-blau comparteix grup propietari. De moment, dues victòries en els dos partits pel conjunt blanc-i-blau de Manolo González, i també els dos equips catalans de la segona divisió tindran un compromís aquesta tarda. El Girona de Quique Álvarez es veurà les cares amb un rival que tindrà la propera Lliga, el Castelló, a la ciutat esportiva del conjunt blanc-i-vermell a 6:45 de la tarda. I a més, el centre d'esport Sabadell, que dirigeix Ferran Costa, jugarà a Sant Oleguer, on està realitzant aquest tram de la pretemporada, contra el centre d'esports Manresa a 8:45 del vespre. I per últim, d'ahir el Real Madrid es va imposar amb comoditat el Leganés a Valdebebas per 4-1, amb dianes de Fede Valverde, Gonzalo García, Franco Mastantuono i Pulido en pròpia porteria. El proper compromís de l'equip de José Mourinho serà davant la Fiorentina de la Sèrie A aquest dissabte a les 6 de la tarda. Avui, els mundialistes Antonio Rüdiger i Hendrik s'han incorporat a la pretemporada merengue.
1: I a la plana poliesportiva, en bàsquet, l'Eurolliga i l'Eurocup ja tenen el calendari definit.
13: Sí, les dues competicions continentals ja han establert les seves dates clau per a la propera temporada. L'Eurolliga la disputaran quatre equips de la Lliga ACB, el Barça, el Real Madrid, el València i el Baskonia. En el cas del conjunt culer, la màxima competició continental arrencarà el dijous 24 de setembre, el dia de la Mercè, i el Barça rebrà l'Anadolu Efes d'Estambul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić tancaran l'Eurolliga també a casa contra el Partizan de Belgrat el divendres 16 d'abril, i a la segona competició europea, a l'Eurocup, tindrem immers el Kitsanas Manresa, que debutarà a domicili contra el PAOK de Salònica el dimecres 30 de setembre i culminarà la fase regular també a domicili contra el Mònaco el dimecres 13 de gener. Encara en bàsquet, l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge de Darius McKee per una temporada fins al juny del 2027. El base nord-americà amb passaport armeni arriba procedent de la Lliga Francesa. I un últim apunt en ciclisme, Mireia Benito tornarà a córrer el Tour de França 3 anys després. L'actual campiona d'Espanya de contrarrellotge disputarà la prova francesa amb l'equip belga AG Insurance Soudal entre el dissabte 1 d'agost i el diumenge 9.
1: Molts ànims li enviem a Mireia Benito des d'aquí, a on d'Ontario, Catalunya. Vito Lluça, moltes gràcies i bona tarda.
13: Fins ara, Ricard, bona tarda.

0: I en clau cultural, el Teatre Museu Dalí de Figueres torna amb la seva edició nocturna, el Dalí de nit, amb una nova experiència visual i sonora.
1: La visita nocturna permet descobrir l'obra de Gaudí sota la llum de la lluna, des d'un altre punt de vista molt més únic. Com a novetat, es projectarà un audiovisual en una de les terrasses interiors sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. El Dalí de nit allargarà de l'1 fins al 23 d'agost. El museu permetrà l'accés de 9:45 fins a mitjanit a unes 500 persones i oferirà visites guiades.
0: I l'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols presenta l'exposició Vincles, de Modest Cuixart, que reivindica la figura de l'artista i posa en diàleg les seves obres amb les de Thyssen.
1: L'exposició compta amb una cinquantena d'obres de Cuixart que conviuen amb una trentena d'altres artistes com Urgell, Miralles o Pepa Poc. Parla la comissària Pilar Giró.
2: De l'obra de Modest Cuixart, crear aquestes connexions, de manera que el visitant, ell mateix, pugui veure quines connexions hi ha entre una obra i l'altra.
1: L'exposició s'inaugurarà aquest vespre, però entre dijous i diumenge hi haurà una jornada de portes obertes amb entrada lliure.
0: Sílvia Pérez Cruz torna al Festival de Peralada avui i demà al vespre amb l'espectacle Dos textures i un viatge, que portarà sobre l'escenari els temes del seu últim disc, Oral i Abissal.

0: que diste.
1: Presentat la passada primavera, l'àlbum és un vaivé entre dues textures, l'oral, allò conegut, i l'abisal, allò desconegut. Oral és casa, cant col·lectiu, són harmonies més complexes però lluminoses, on predominen la veu i instruments de corda. Abisal és profunditat i introspecció, amb una melodia líquida, amb menys acords i en què predominen instruments de vent metall.
0: No tenies tanto miedo.
2: Doncs amb això ens acomiadem. Moltes gràcies, com sempre, per ser-hi i fins demà. Que vagi bona tarda.
3: Notícies migdia amb Ricard Jiménez.
4: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.

0: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
1: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
4: Para miles de niños hospitalizados, así suena un día cualquiera. Colabora con Mamás en Acción y ayúdanos a decir adiós a la soledad. Mamás en Acción, para que no haya ni un niño solo en los hospitales. Dona en mamasenacción.es.
5: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
6: Rafinha s'incorpora avui a l'estaix del Barça a St. George's Park, Anglaterra. L'extrem brasiler seguirà un pla d'entrenament específic per acabar de recuperar-se de la lesió que va patir a la fase de grups del Mundial. La resta de l'equip segueix preparant el partit de divendres contra el Birmingham, ja a terres angleses. Per la seva banda, Joan Garcia, que recordem que encara està de vacances després de la Copa del Món, ha parlat des de la inauguració del seu campus a Blanes, on també hi era el nostre company, el José Agustín Gómez. El porter blaugrana opina que la plantilla ha d'aspirar a tot.
7: Sí, evidentment. Crec que bueno, porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions. He guanyat el Mundial, que pot ser el màxim títol a nivell de seleccions, a nivell mundial, doncs a nivell de clubs crec que el que més s'assembla i el màxim trofeu que pots aconseguir la Champions. Llavors, doncs, amb moltes ganes també d'aconseguir-ho i aquest és l'objectiu que em plantejo per aquest any.
6: Això mentre l'Espanyol també és a Anglaterra i visita avui el Burnley de la segona divisió anglesa a 8:45 del vespre. Els de Manolo González buscaran recuperar bones sensacions després de l'empat contra el Sabadell a l'anterior partit de la pretemporada. D'aquesta manera arrenca la gira britànica dels Pericos, que culminarà divendres a la tarda amb el partit contra el Middlesbrough. A la segona divisió, el Girona disputa el seu tercer partit de pretemporada contra el Castelló, equip amb qui es tornarà a creuar la Liga Hypermotion durant aquesta temporada, i el Sabadell buscarà la seva primera victòria de la temporada contra el Manresa de la segona ref. El Girona juga a 7:15 de la tarda i el Sabadell ho farà a 9:15 del vespre. A la plana poliesportiva, en bàsquet, l'Eurolliga i l'Eurocup ja tenen el calendari definit. L'Eurolliga la disputaran 4 equips de la Lliga CB, el Barça, el Real Madrid, el Barcelona, el València i el Baskonia. En el cas del conjunt culer, la màxima competició continental arrencarà dijous 24 de setembre.
8: Por fin, con Isabel Lobo.

0: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta.
1: ¿Peligran tus vacaciones porque no has encontrado tu nuevo coche? Ven a vernos a Mundiauto. Berlinas, familiares, todoterrenos, deportivos, todos ellos esperándote en Mundiauto. Vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero totalmente revisados que podrás adquirir al instante para que disfrutes ya de tus vacaciones. También compramos tu vehículo. Mundiauto en el Prat de Llobregat o mundiauto.com.
2: Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu, Onda Cero Catalunya.
3: Fa temps, la cançó de l'estiu era un hit que sonava sense parar des de finals de maig fins a principis de setembre. Però des del despetxar de Rosalia, segurament, hem estat orfes de cançons d'estiu. És un concepte que s'està perdent. A la brúixola d'estiu volem posar-hi remei i construir la banda sonora d'estiu que us mereixeu tots vosaltres. I ho farem amb la nostra estimada companya Montse Valls. Bona tarda, Montse.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Segon any consecutiu.
4: Segon any consecutiu. És a dir, i teu... ampliem la playlist.
3: Farem una playlist amb cançons que ens recorden a l'estiu.
4: Exacte. Però... jo us porto un joc. A mi m'agraden molt els jocs, m'agrada molt la música, així que jo us porto un joc. Jo porto 6 cançons cada divendres.
2: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
5: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
6: Aleshores, quan tornem?
7: El dilluns 17 d'agost.
6: Però si potser hi ha partits de Lliga.
7: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
6: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
7: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
6: I si hi ha partits de Lliga?
7: Doncs aleshores el dimarts 18 d'agost.
6: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
7: Sí.
6: I amb tertúlia?
7: Sí.
6: I amb entrevistes?
7: Sí.
6: I també amb seccions?
7: Sí.
6: Aleshores torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
7: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
6: I quina temporada serà?
7: La 23.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
6: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
7: Va, prou!
8: Yo quiero
9: luz. Por fin, con Isabel Lobo.

0: las zonas afectadas. Al margen de ello, pendientes de un alcance que complica la entrada a Madrid en la A42 a la altura de Getafe, circulación en aumento en la provincia de Málaga, en la A7 a la altura de Puerto Banús, ya en la salida de Marbella.
1: En Galicia, la Policía Nacional ha detenido a un joven en la localidad de Ribeira, en A Coruña, como presunto autor de la muerte de su padre. Reacción en Galicia, Ramón Castro.
2: Un hombre de 47 años fallecía a primeras horas de esta tarde tras recibir varios disparos en una vivienda de la Rúa da Bionta, en Aguiño, en el Ayuntamiento Coruñés de Ribeira. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada en estado crítico al hospital, donde finalmente murió a causa de la gravedad de las heridas. La Policía Nacional ha detenido como presunto autor de los disparos a su hijo de 24 años en el mismo lugar de los hechos. Según las primeras informaciones, fue el propio joven quien, tras el suceso, alertó a un vecino de lo ocurrido y está listo a avisar a los servicios de emergencia. Policía Científica y Judicial mantienen abierta la investigación para esclarecer lo sucedido y continúan recabando pruebas en la vivienda. Fuentes policiales indican que en los últimos años ya se habían registrado intervenciones en este domicilio por conflictos familiares.
1: Y abrimos ahora una ventana a los deportes, porque acabamos de saber que la FIFA ha abierto un expediente disciplinario a la selección argentina por los incidentes en la final de la Copa del Mundo contra España. Redacción de Deportes, Laura Carrasco.
3: La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del Código Disciplinario durante la final del Mundial. Entre ellos, conducta inadecuada, cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en los partidos, incumplimientos de los protocolos de seguridad y lanzamiento de objetos. Además, también ha abierto expedientes disciplinarios a Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y al miembro del cuerpo técnico Roberto Ayala, así como al español Gavi, a la espera de una resolución definitiva.
1: Gracias, Laura. Volvemos con todo el repaso a la actualidad a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Es ahora primera parte de La Brújula, edición de verano con José Miguel Azpiroz. Y ahora se quedan en compañía de Una Tarde Más con Alicia Eras.
4: Más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año. También en verano. A las 7 de la mañana, Miguel Ondarreta te pone al día de toda la actualidad. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10, llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno. En verano, desde las 7 de la mañana. Información y entretenimiento con Miguel Ondarreta y Begoña Gómez de la Fuente. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
6: Bona tarda, ja són les 7, posem a funcionar la brúixola.
7: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
6: Benvinguts a una nova brúixola d'estiu. Els vam avisar que acabaria la treva de calor, nova onada de calor a Catalunya, i ha començat amb força. Hem tingut màximes per sobre dels 40 graus per 13è dia consecutiu. 13è dia, una xifra que confirma que no parlem d'un fet aïllat, sens dubte. Bé, intentarem refrescar-los amb 3 hores de ràdio farcides de continguts perquè puguin passar de la millor manera possible aquesta tarda de dimecres 29 de juliol. Això comença, benvinguts a bord. Saben que farem ràdio fins les 10 de la nit envoltats de molta gent que en sap, d'això de fer ràdio. Una d'elles, el meu company d'expedició, el Ferran Cuixart. Com estàs, Ferran?
8: Molt bé, Joan.
6: Repassarem les notícies que ens deixa el dia d'avui. Després, quan caigui el sol, amb més calma, de què parlarem avui?
8: Doncs avui dimecres portem contingut que podríem dir que és divers i per tots els públics. Començarem fent un repàs amb el record d'un mundial històric. Ho farem amb el nostre estimat company de redacció, amb en Víctor Llucià, que està falt de futbol. I un cop haguem refrescat una Copa del Món memorable, encara ens quedarà temps per versionar cancions amb la també companya Lola Sorribas. Després desmuntarem mites i realitats sobre el camp de la nutrició, què podem menjar, què és sa, què és mentida. Ho farem amb el nostre amic Javi Auiz. I quan la llum ja sigui més fosca, ens visitarà la Clàudia per parlar-nos de criminologia i el moment exacte en què canvien les investigacions policials.
6: Tenim teca, però abans toca fer els deures. Ens posem al dia.
7: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
6: La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha condemnat el crim masclista que ha acabat amb la vida d'una dona de 34 anys que tenia dos fills a càrrec. Els fets es van produir ahir a la tarda quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís d'un possible feminicidi. En arribar al lloc dels fets, un pis al barri de Sant Martí de Barcelona, el Servei d'Emergències Mèdiques la van localitzar greument ferida i no van poder fer res per salvar-li la vida.
8: Ara la Generalitat dona per fet que és un assassinat masclista després que el presumpte autor, la seva parella, s'entregués aquesta matinada en una comissaria de Barcelona. La consellera menor ha condemnat el quart crim masclista del que portem d'any.
9: Amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
8: Si es confirma definitivament, seria el quart feminicidi d'aquest any a Catalunya i el número 163 des que es va començar a recopilar dades oficials l'any 2012. Demà a les 12 del matí s'ha convocat un minut de silenci, de condemna i de rebuig a les 12 a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La Generalitat ha recordat que les víctimes de violència masclista tenen a la seva disposició el telèfon gratuït i confidencial 900 900 120.
6: Precisament per reforçar la prevenció i l'atenció a les víctimes, el Departament d'Igualtat i Feminismes ha presentat avui una nova xarxa de punts lila per recórrer mercats, piscines i altres espais concorreguts arreu de Catalunya.
8: Sí, el Departament d'Igualtat i Feminismes ha creat una xarxa de punts liles mòbils que es desplaçaran entre municipis que permeten acostar d'aquesta manera aquest servei d'informació i acompanyament a mercats i piscines d'arreu del territori. L'objectiu no és altre que oferir aquesta atenció més enllà de la nit, on s'ha convertit en una mesura molt eficient per ajudar a tothom que ho necessita quan surt de festa o torna a casa. Ara bé, els punts mòbils no són una proposta inèdita. De fet, està en marxa des de principi d'any i han atès unes 600 persones i han acompanyat també una seixantena de víctimes de violència masclista o LGTB-fòbica.
6: Un altre tema del dia és, sens dubte, la calor, que ha tornat, no fa gaires dies de vacances aquest any. Una notícia que sovint relacionem amb els incendis i que avui, en aquest àmbit, ens porten a parlar de l'últim, el de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Això sí, ho fem amb bones notícies perquè el foc, Ferran, ja s'ha donat per estabilitzat.
8: Exacte, i per tant s'aixequen també els confinaments dels municipis de Mas Llorenç i Mas Arbones que s'havien ordenat durant el dia d'avui per controlar aquesta situació. L'incendi, però, això sí, recordem, ha cremat un total d'11 hectàrees i mitja i ha obligat a mobilitzar-se 46 dotacions terrestres i 7 d'aèries.
6: Ara ho comentàvem, hem entrat en la tercera onada de calor de l'estiu i haurem de tenir paciència perquè el Servei Meteorològic de Catalunya diu que durarà fins dimecres vinent.
8: El moment més crític arribarà entre dijous i divendres, amb temperatures que les comarques de Ponent poden superar amb facilitat els 40 graus. Des del Meteocat alerten que estem vivint una primera meitat d'estiu excepcional, amb episodis de calor molt persistents i temperatures molt per sobre de l'habitual. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
10: Estem tenint una primera meitat de l'estiu inèdita des de 1950, amb episodis de calor molt llargs. Això no vol dir que des d'aquest episodi de calor tot sigui onada de calor. De fet, d'onades de calor ja n'hem registrat dos i avui comencem la tercera.
8: Tot i que divendres els termòmetres podrien donar una petita treva, a partir de diumenge la calor tornarà a intensificar-se. Les previsions indiquen, a més, que les temperatures elevades podrien mantenir-se durant bona part de la primera quinzena d'agost, en un estiu que els meteoròlegs qualifiquen d'inèdit per la recurrència i la durada d'aquestes onades de calor.
6: Un treballador de 26 anys de la mina de Cabanasses, a Súria, ha mort aquest matí en un accident laboral cap a les 11, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra i avançava La Vanguardia.
8: Sí, l'accident torna a posar el focus sobre aquesta explotació minera, on l'any 2023 van perdre ja la vida tres joves geòlegs després que es desprengués una part del sostre d'una galeria. És precisament la mateixa raó per la qual avui aquest treballador de tan sols 26 anys hauria perdut la vida, tal com han informat l'empresa que explota aquest espai. El passat mes de juny, però, el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa va arxivar provisionalment aquella causa en considerar que no es podia acreditar una omissió greu de les mesures de seguretat per part d'aquesta empresa.
6: El mateix conseller de Presidència, Albert Dalmau, s'ha acostat al lloc dels fets per mostrar el seu condol. Dalmau afirma que la darrera inspecció a la mina es va fer la setmana passada i remarca un missatge de tolerància zero amb l'accidentalitat laboral.
11: Enviar, doncs, no només aquest missatge de condol, no?, sinó sempre enviar un missatge de contundència i tolerància zero contra l'activitat, no?, contra qualsevol l'accidentabilitat en el món del treball, que aquest és un fet, diguem-ne, que es produeix també en d'altres sectors i, per tant, doncs, que ens obliga no només a les administracions, no només als cossos d'emergència, també a les empreses a extremar totes aquestes precaucions.
6: Atenció amb la següent dada. Els catalans i les catalanes fem gairebé 500.000 hores extres no remunerades cada setmana. Repetim, gairebé 500.000 d'hores extres no remunerades cada setmana. Així ho denuncia Comissions Obreres, que insta el govern central a tirar endavant el nou control horari. Després de les vacances, el sindicat també alerta que la situació ha empitjorat des de la pandèmia.
8: Sí, Comissions Obreres assegura que setmanalment

0: Es fan més d'un milió d'hores extres a Catalunya, incloent-hi les remunerades i les no remunerades. En total, calcula el sindicat, hi ha més de 150.000 persones que allarguen la seva jornada laboral, de les quals més de la meitat ho fan sense cobrar. Segons un informe de l'organització elaborat a partir de l'enquesta de població activa, aquesta pràctica ha crescut un 45% des del 2019. La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, alerta que aquestes hores extres representen, diu, un risc laboral.
1: Tots els estudis, totes les avaluacions de riscos psicosocials ens diuen que les prolongacions de les jornades és un dels grans riscos laborals que tenim els treballadors i treballadores. Per tant, en aquests moments on està el debat de les baixes, el debat de l'absentisme, les coses que diuen els empresaris, que si els joves són uns memos, que si s'agafen baixes per no sé què, perquè els hi deixa la nòvia i coses per l'estil, si volen solucionar aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada.
2: I agafin-se, perquè també han calculat l'impacte econòmic que pot suposar per les empreses.
0: Sí, i afirmen que amb les hores no remunerades les empreses s'estalvien 11 milions i mig d'euros, 11 milions i mig en salaris i cotitzacions. També estimen que aquestes hores, que a més equivalen a 26.000 llocs de feina per tot plegat, Comissions Obreres troba imprescindible aprovar després de l'estiu el nou reglament de control horari.
2: Canviem de qüestió. Barcelona acollirà al novembre el Housing World Summit, un congrés internacional per afrontar el repte de l'habitatge i debatre possibles polítiques i solucions.
0: La cita, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona i organitzada per la Fira, tindrà lloc el 3 al 5 de novembre. Reunirà administracions, empreses i experts de diversos àmbits per debatre polítiques i solucions a la crisi a l'habitatge. El director del Congrés, Hugo Valenti, explicava que el Congrés es dividirà, diu, en 5 eixos.
3: Parlarem de planificació urbana i polítiques de sòl. Parlarem de regulació de l'habitatge, d'habitatge social i assequible, d'innovació en la construcció i també de rehabilitació, renovació i reutilització del parc residencial existent.
0: L'objectiu dels organitzadors és que amb aquest nou congrés Barcelona es converteixi en la capital mundial del debat de la crisi de la vivenda. El Fòrum d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona passarà a formar part del programa del congrés.
2: També els hem d'explicar avui que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha iniciat un procediment per multar el mitjà La Directa arran de les investigacions publicades sobre les infiltracions de policies nacionals en moviments socials.
0: L'actuació parteix d'una denúncia que va interposar fa 18 mesos quatre dels policies nacionals que entre els anys 2020 i 2023 es van infiltrar sense ordre judicial en associacions, entitats i col·lectius de Catalunya i també de València. En un primer moment, les denúncies van ser inadmeses a tràmit, però posteriorment la presidenta de l'AEP va reobrir el cas i ara ha iniciat el procediment sancionador amb una proposta de 7.000 euros de multa i l'obligació de retirar les dades identificatives dels agents publicats. Pel que fa al mitjà, La Directa apel·la a la llibertat d'informació per protegir les investigacions periodístiques.
2: De fet, aquesta qüestió ha escalat fins al Parlament de Catalunya. Junts, Esquerra, Comuns i la CUP demanen que el govern es posicioni.
0: Sí, tant les quatre formacions demanen que el govern surti al pas i mostri una opinió oficial sobre el fet, davant, diuen, la gravetat que suposa per la llibertat d'informació. Escoltem Marc Veses, d'Esquerra Republicana, i Xavier Pellicer, de la CUP.
4: Que es posicioni davant d'uns fets que són d'extremada gravetat, que atempten contra la llibertat de premsa al nostre país, que vulneren els drets de molts catalans i catalanes.
5: Que a partir del setembre, dins el marc d'aquesta comissió d'infiltracions policials, el que farem és ampliar el pla de treball perquè puguin comparèixer La Directa per explicar la situació.
2: D'altra banda, més coses. Encara cueja la polèmica de les proves PISA a Catalunya. Avui, nova ofensiva de Junts al Parlament i al Congrés per l'error d'educació. Els juntaires reclamen una comissió d'investigació a la Cambra Catalana. Escoltem Mònica Sales, portaveu.
6: És impossible de creure, després de 4 mesos d'una suposada investigació interna, que el govern encara no sàpiga què va passar. Per això és imprescindible que siga el Parlament qui assumisca la fiscalització dels fets. Hem d'arribar fins al fons de la qüestió i demanar responsabilitats a tots els nivells.
0: El partit, a més, ha registrat una bateria de preguntes perquè el govern central aclareixi quan la conselleria d'Esther Niubó va informar-los de la incidència. Junts també demana conèixer quines actuacions va dur a terme el Ministeri d'Educació i per què no va informar formalment els responsables polítics de la Generalitat. El partit, a més, ha sol·licitat la compareixença en comissió de la directora general d'Avaluació i Cooperació Territorial del Ministeri perquè en doni explicacions de tot plegat.
2: Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest mateix any, amb un balanç de 24 víctimes identificades i 32 detinguts. Realment esfereïdor.
0: Sí, coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans, la policia alerta que el fenomen continua evolucionant i adoptant noves formes per esquivar la seva detecció.
2: Sí, de fet, és la

0: L'explotació sexual continua sent la principal tipologia detectada, però cada vegada es trasllada més de prostíbuls a pisos particulars, fet que incrementa la clandestinitat i dificulta també les investigacions. Lluís Moreno és el cap de la unitat de tràfics d'éssers humans.
1: En aquests pisos ells mantenen a les dones en pitjors condicions, d'una manera molt més dura per elles, no? No hi ha cap control policial i les tenen aquests pisos explotades 24 hores, 7 dies a la setmana.
2: Tot i que també creixen, ja han detectat un augment en els casos d'explotació laboral, especialment en supermercats i comerços amb víctimes sotmeses a condicions precàries i jornades abusives.
0: Canviem de terç. Barcelona obrirà aquest dissabte un refugi climàtic de dia per a persones sense llar amb l'objectiu de protegir-les dels episodis de calor intensa. Sònia Fuentes és la comissària d'Acció Social de l'Ajuntament.
3: Aquest és un tema que com a ciutat creiem que ja havíem de poder oferir aquest espai, perquè al final realment tot el que és la qüestió climàtica està canviant molt ràpidament i les temperatures a l'estiu són temperatures molt dures pel que fa a la calor.
2: L'espai, situat al passatge 2 de maig, funcionarà de 10 del matí a 7 de la tarda fins al 14 de setembre. Les persones que hi accedeixin hi trobaran aire condicionat, zones de descans i també begudes i aliments per refrescar-se, com ara aigua, sucs, gelats, fruita o barretes energètiques. L'Ajuntament destaca que aquest dispositiu complementa la xarxa de serveis que la ciutat ja té en marxa per atendre les persones que viuen al carrer durant els mesos més calorosos de l'any.
0: La Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran els espais d'acollida per temporers després de detectar una arribada molt superior a l'habitual durant les darreres setmanes. L'augment de persones ha obligat les administracions a reforçar els recursos disponibles i a obrir noves places d'allotjament d'emergència a Fira de Lleida.
2: L'objectiu és evitar que persones que arriben a la ciutat buscant feina en la campanya agrària hagin de dormir al carrer. Tot i que la situació continua sent complexa, els responsables del dispositiu asseguren que l'ampliació dels recursos permetrà donar una millor resposta a les necessitats d'aquests treballadors.
0: I els seguim informant sobre un tema que hem estat explicant aquestes setmanes, l'esvoranc de la línia L9 al Putxet, que encara cueja, perquè els veïns d'un tercer bloc afectat ja podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons ho ha avançat l'Agència Catalana de Notícies.
2: Es tracta del bloc situat al número 6 del carrer Rubinstein, que aquest dimecres se suma als edificis dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, que van tornar a casa seva el dia 20 de juliol. L'incident del passat 7 de juliol va provocar el desallotjament, recordem, de 8 edificis on hi viuen uns 300 veïns. El retorn a casa està sent gradual i el govern preveu que els veïns del 60% dels habitatges evacuats hagin tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent. Faltaran, doncs, encara un 40% dels afectats per tornar a casa seva, que corresponen a 35 habitatges dels 4 edificis restants.
0: Passen 20 minuts de les 7 de la tarda, moment de tractar un tema del dia amb calma i dedicació.
4: Estàs escoltant La brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya.
0: I atenció al tema que els portem avui. Durant l'estiu, els experts recomanen tenir molta precaució amb el consum de substàncies, especialment per part dels adolescents. En un moment en què es surt més de festa o es té molt temps lliure, drogues com la marihuana poden acabar formant part de la vida de molts joves, es vulgui o no. Ens ho explica amb tots els detalls el Pere Parés. Bona tarda, Pere.
5: Bona tarda. I així ho reflectien les dades sobre el consum, recollides per l'estudi del Pla Nacional sobre Drogues. El 2025, tant el cànnabis com l'alcohol van ser menys consumits que mai entre els nens d'entre 14 i 18 anys. No obstant això, entre la població d'entre 15 i 65, més gent que mai admet haver consumit cànnabis algun cop a la seva vida. De fet, les persones que es troben a la franja de 15 a 35 anys, ja que parlàvem de joves, són les que més admeten haver consumit recentment aquesta substància.
0: I quins són els motius que fan que els joves consumeixin, Pere?
5: Qui millor per dir-nos-ho que ells mateixos. Hem sortit al carrer i hem preguntat als joves quina és la seva manera de consumir, quan i per què ho fan. Això és el que ens han contestat.
6: És una altra manera, en el meu cas similar a l'alcohol, que em fa que en una festa estigui d'una manera concreta.
7: Me tranquiliza, me gusta el ambiente, las conversaciones que se pueden traer.
8: Em relaxa bastant. És com si per una estona els problemes passessin menys i em fos molt més fàcil desconnectar del dia a dia.
9: Fumo normalment amb els meus amics, mai fumo sola, realment. Suposo que em relaxa i m'agrada aquesta sensació que em dona.
10: Normalment acostumo a fer-ho de nit, quan ja ha acabat el dia, acompanyat de la meva parella o d'amics. És un moment de comunió, de tranquil·litat, potser com de recompensa.
5: Els mateixos joves consumidors reconeixen el risc que implica el consum de cànnabis.

0: No és estrany que alguns hagin tingut males experiències amb la droga, ells mateixos o els seus amics.
1: Sola ja no fumo i no crec que em resultaria difícil deixar-lo.
2: Perquè sí que tinc amigues meves que, per exemple, han de fumar 100% a la nit per poder dormir bé, per exemple, o el que sigui, o ho necessiten per passar-ho bé o per desestressar-se i no crec que ho necessiti i no vull per res del món arribar a aquest punt.
3: Si ho deixés del tot, el meu rendiment físic seria molt millor. Tinc molt clar que això és només una etapa. Arribarà un dia en què no tornaré a fumar mai més.
4: Moltes vegades absorbeix massa, treu vida, absorbeix sencera. Vaig estar a prop de veure molta situació perillosa precisament per això i això també em va donar molta consciència i molt més ampli de mires de dir, ojo, eh?
0: Molts dels joves que hem entrevistat, de fet, ens han dit que tenen pensat deixar-ho més aviat que tard.
5: Ara sentíem, Pere, joves que ens explicaven amb claredat quin és el seu consum de substàncies, però altres que potser diuen des de casa, jo fumo, però no estic enganxat. Potser perquè fumen ocasionalment o perquè no tenen la percepció de ser-hi addictes. Quins són els indicadors més importants per saber quan el consum de cannabis s'ha tornat un problema?
0: Per saber això, hem parlat amb els professionals del Centre Espot de Prevenció i Tractament d'Addiccions de la Diputació de Barcelona. El primer que ens han advertit és que quan parlem de substàncies tòxiques no hi ha cap consum que no comporti perill. Sentim Gemma García, cap de la subsecció d'intervenció en drogodependències del centre.
6: No existeix cap nivell de consum de qualsevol droga que sigui totalment segura. Quan parlem que hi ha una dependència, doncs quan d'alguna manera tenim un consum no controlat, quan necessites cada vegada consumir més per tenir els mateixos efectes i quan d'alguna manera jo focalitzo tota la meva vida o la meva atenció en, al voltant d'aquest consum i començo a perdre l'interès per l'esport, els estudis, la feina.
0: García explica que aquesta dependència a la substància depèn molt de la persona. Intervenen factors com la quantitat o composició de la substància consumida, però també la genètica de la persona, la data que comença a consumir o el seu sexe. I un factor que cal tenir molt en compte és la psicologia. La substància pot esdevenir un mecanisme per regular les emocions que genera el malestar intern. Així ho explica Gemma García.
6: Moltes vegades és el consum o aquesta conducta addictiva és una mala gestió, no?, de situacions doncs, d'estrès, d'ansietat, de depressió, de sentiments de soledat o a vegades de traumes que han passat o de moments vitals típics, no?, de l'adolescència i que d'alguna manera el que fem és a través del consum tapar tota aquesta situació.
0: Des de centres com l'Espot destaquen la importància de tenir en compte no només la part biològica o la psicològica. Hi ha multitud de factors socials que influeixen en una persona, fent que hi hagi un major o menor perill d'addicció. De manera que la situació d'una persona drogodependent no només parla d'ell, sinó que ho fa del conjunt de la societat.
5: Gràcies, Pere. És un reportatge del Pere Parés. Nosaltres fem, una petitíssima pauta i tornem en uns segons.
7: La brúixola d'estiu. El teu company d'estiu de 7 de la tarda a 10 de la nit.
8: Soy Mar Market y para proteger mi casa confío en Verisur.
9: Porque cuando confías en Verisur estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
8: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Llama a Verisure al 900-272-272.
10: Verisure.
5: De repassar tota l'actualitat en clau de cultura que ens deixa el dia i ja saben que la brúixola d'estiu s'encarrega l'Eudald Sant. Eudald, què tal? Bona tarda.
11: Hola, molt bé.
5: Què tal? Què ha passat avui? Quins temes ens portes?
11: Doncs mira, porto art, música i teatre. Per on vols començar?
5: Va, avui per l'art.
11: Doncs va, avui has de saber que el Museu Dalí de Figueres oferirà visitar l'obra de l'artista sota la llum de la lluna amb el Dalí de nit. Una experiència única, perquè clar, veus totes les seves obres de nit.
5: Més informació per tothom que hi vulgui anar i es vulgui posar a punt.
11: Doncs que el museu estarà obert, hem de saber que el museu estarà obert de l'1 fins al 23 d'agost,
5: sí?
11: De 9:15 fins a la mitjanit. I canviem de tema, però no anem gaire lluny, ni canviem de disciplina.
5: Sí que ens mou aquesta música, ens transporta cap a un altre costat totalment diferent. Fins on ens desplacem?
11: Fins a Sant Feliu de Guíxols.
5: No gaire lluny.
11: No gaire lluny, perquè aquesta tarda l'Espai Thyssen presenta l'exposició Vincles, de Modest Cuixart. La mostra compta amb una cinquantena d'obres de Cuixart que conviuen amb una trentena d'artistes com Urgell, Miralles o Pepa Poch. L'objectiu de l'exposició? Doncs que ens ho digui la seva comissària, la Pilar Giró.
10: A partir de la col·lecció Carmen Thyssen i de l'obra de Modest Cuixart, crear aquestes connexions, de manera que el visitant ell mateix pugui veure quines connexions hi ha entre una obra i l'altra.
5: Molt interessant, interessant també que ens ho expliqui de viva veu la seva comunitat.

0: aquest nou disc?
1: Doncs hi trobem dues textures. L'oral, allò conegut, allò de casa, i l'abissal, allò forani i desconegut.
0: I per aquí anirà l'últim apunt cultural de la jornada?
1: Doncs pel teatre, perquè avui s'han presentat dues produccions que es representaran al Festival Grec dijous i divendres. Per tant, ja fem prèvia.
0: Ui. De quin estil estem parlant? Perquè aquesta música clàssica, diríem, no és.
1: No, és una obra contemporània, efectivament, i les coreografies 16 i 17 de Tao Ye, en què els ballarins exploren el cos humà. Lluny de voler explicar una història, les peces prefereixen fer gaudir el públic amb experiències sensorials, amb aquesta música tan moderna.
0: Sí, tant. I l'altra proposta? Ara sí. Ara deixem l'electrònica de banda i ens posem més clàssics.
1: Sí, totalment. És l'obra Un Jugamento, de la dramaturga brasilera Christine Jatai, Un judici escènic sobre la postveritat i els límits de la democràcia, on el públic actua com a jurat per avaluar la vigència del clàssic Un enemic del poble del Henrik Ibsen.
0: Home, enemic del poble, això em sona moltíssim.
1: Doncs sí, perquè aquesta obra és del dramaturg noruec Henrik Ibsen, és en la que es va basar Josep Maria Folch i Torres per escriure Aigües Encantades.
0: Home, Aigües Encantades, ara ens hi hem trobat. Que curiós, acabem amb teatre i m'interessa molt com començàvem, Dalí de nit. És a dir, recomano a tota l'audiència visitar un museu de nit, perquè a vegades ho associem amb la por, però té cert romanticisme que els hi recomano moltíssim, aquesta i la resta de propostes que ens ha portat aquesta tarda l'Audal. Audal, moltíssimes gràcies, ara sí.
1: Que vagi bé.
0: I quan arribem a 8:15 del vespre, com és habitual, arriben els esports. I qui ens els acosta a tots nosaltres, com és habitual, és el José Agustín Gómez, però com no és tan habitual, avui ho fa des de la distància. José, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, com aneu?
0: Molt bé, mira, tranquils, aquí amb el Ferran, a l'estudi fent ràdio.
2: Doncs mira, jo acabo d'arribar de Blanes.
0: Ah, per què?
2: Perquè aquest matí ha inaugurat el seu campus, al Soccerland Catalunya, el Joan Garcia. Un campus per nens que vulguin ser porters. O que ja siguin porters i que vulguin millorar.
0: És a dir, no entra ningú que no sigui porter en aquest campus.
2: Allà és un campus per porters.
0: Sí, sí, sí.
2: I tenia un dels millors porters del món com a mestre.
0: Imagina't.
2: No està gens malament. Un Joan Garcia que, aprofitant aquesta inauguració del seu campus, ha atès els mitjans de comunicació per parlar, entre d'altres coses, dels objectius per la propera temporada. I, òbviament, la Champions és la número 1.
3: Sí, evidentment. Crec que, bueno, porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions. He guanyat el Mundial, que pot ser el màxim títol a nivell de seleccions, a nivell mundial, doncs a nivell de clubs crec que el que més s'assembla i el màxim trofeu que pots aconseguir, la Champions. Llavors, doncs, amb moltes ganes també d'aconseguir-ho i aquest és l'objectiu que em plantejo per aquest any.
2: Per ajudar l'equip blaugrana a conquerir el títol, han arribat dos nous jugadors, que s'espera que no siguin els únics, com són Adeyemi i Gordon. Joan, els hi ha donat la benvinguda.
3: Bien, me gusta. Creo que son jugadores de un perfil que al míster le gustan mucho, entonces eso al final yo creo que para formar una plantilla es lo más importante y bueno, no he podido coincidir con ellos todavía, pero me gustan, creo que nos van a aportar mucho y creo que son piezas que nos vienen bien.
2: També ha repassat d'altres noms propis de l'actualitat. Òbviament, el culebró d'aquest estiu a Can Barça es diu Julián Álvarez.
3: No, bueno, al final son cosas que los jugadores no dependen de nosotros, pero bueno, yo personalmente confío mucho en el trabajo de la dirección deportiva, de Deco. Creo que están haciendo muy buen trabajo, creo que tenemos una plantilla súper competitiva y la verdad que yo personalmente confío mucho en ellos y estoy seguro que harán la mejor plantilla posible.
2: Un Joan García que encara continua gaudint de les seves vacances, com la resta d'internacionals, i que s'incorporaran el 10-12 del mes d'agost. Menys de 15 dies tindran per preparar el debut al Campionat Nacional de Lliga, perquè recordem, el Barça no farà partit, no tindrà partit a la primera jornada, i sí que el tindrà a la segona, perquè aprofitant que no jugarà en aquesta primera jornada, El club ha aprovat avui la disputa, després de la reunió de la Junta de

0: d'un partit amistós al Marroc, concretament a l'Hoquetat de Tànger. Serà un partit contra un equip local del que encara no s'ha facilitat el nom. Aquesta temporada Hansi Flick no volia una gira després del Mundial, volia tranquil·litat per poder fer una pretemporada normal, i però bueno, aquest amistós al Marroc deixarà uns calés a la caixa barcelonista important en aquests moments. I d'altra banda, en aquesta junta directiva també s'ha explicat que s'intentarà col·locar l'assemblea compromissària de compromissaris de cada any amb l'assemblea extraordinària que es tenia previst organitzar, juntar-les totes dues al mes de setembre, fer-les coincidir amb un partit com a local del Barça al Camp Nou. L'assemblea de compromissaris s'ha d'aprovar, entre d'altres coses, els comptes, i s'ha d'explicar com evolucionen les obres del nou Camp Nou, i a l'assemblea extraordinària s'haurà d'aprovar una ampliació extraordinària per la financiació de l'espai Barça. Per tant, tot això ja s'ha parat en aquesta junta i ara han de buscar la data per fer coincidir les dues assemblees. I parlem ara del Real Club Deportiu Espanyol, perquè el conjunt blanquiblau, a partir de 8:45, juga un altre partit amistós en aquesta pretemporada. Serà el primer en aquesta minigira que està fent per terres angleses. Serà a Turf Moor, davant el Burnley. Coincideix que Burnley i Espanyol tenen tots dos la mateixa propietat.
1: Molt bé, José, repassades les notícies del dia. Escolta, en una hora ens visita a l'estudi d'Onda Cero Catalunya el teu company, el Víctor Llucià, per si el trobes a faltar i el vols escoltar.
0: El trobarem a faltar el cap de setmana, perquè ja aquest sí que agafa vacances.
1: Exacte, exacte, i ben grosses, que les té. Demà més, José, demà és el dia que encara estem a temps per tema Julián, que ens vas prometre ahir.
2: Exacte.
0: Bueno, el tema Julián, el que us vaig dir. Joan Laporta va dir que abans de començar, o tancant el mes de juliol, s'havia de saber alguna cosa. El que va passar ahir, que van conèixer ahir, l'arrítmia que ha patit el president, pot allargar això? El fet que l'Atlético de Madrid no vulgui veure Julián fins al dia 10 i es puguin reunir, pot allargar això? Veurem.
1: Veurem, José, ho veurem amb tu aquí a l'estudi d'Onda Cero Catalunya. Gràcies, José, bona tarda.
0: Bona tarda.
3: A3Media es el líder digital absoluto desde hace 10 años.
4: ¡Extraordinario!
3: A3Player continúa arrasando y es la plataforma nacional líder con más de 24 millones de espectadores únicos.
5: ¡Impone!
3: Y A3Player Premium sigue creciendo y alcanza su récord histórico, superando los 760.000 suscriptores, con acceso a contenidos exclusivos y producciones originales que solo pueden disfrutar aquí. A3Player, haciendo historia.
1: Vinga, arriba a la secció del Diego, la secció on repassem algun esdeveniment històric, i avui, si no vaig errat, toca repassar el d'un personatge que històricament va ser rellevant i que potser no coneixem ni el nom. Diego, què tal? Bona tarda, com estàs?
6: Bona tarda, Joan.
1: No vaig errat, eh? És avui el que toca, eh?
6: Sí. Avui ens anem cap al món de l'art i, bueno, tu com vas amb aquest tema?
1: De l'art, clar, és un concepte molt ampli. La música la porto bé, t'he de dir. La resta de disciplines, no gaire.
6: Doncs avui parlarem de... Bueno, el primer que et demanaré és que em diguis tres artistes que coneixis que facin art abstracte, plàstic, vull dir, o algun tipus d'avantguarda pictòrica.
1: Doncs em diu Warhol, Picasso, i si parlem d'art abstracte, Kandinsky, t'hauré de dir sí o sí.
6: Doncs molt bé, molt bé. I em sabríeu dir tres dones, artistes del segle XX?
1: Artistes, en general.
6: Sí, pots dir.
1: Artistes. Yoko Ono, Patti Smith, Aretha Franklin. T'he dit que dominava més la música.
6: Doncs sí, sí. Bueno, sobre l'art, potser és més difícil d'art pictòric. Sí. És normal també perquè la història de l'art, doncs, ha estat una disciplina que de manera sistemàtica ha oblidat el treball de les dones, i quan pensem en aquesta figura, doncs, costa veure més enllà, per exemple, de Frida Kahlo.
1: És així, és així.
6: Sí, sí. Tot i això, avui parlarem d'una d'aquestes artistes que el públic general potser no coneix. L'artista que parlarem avui va pintar aquesta pintura.
1: Veure,
6: no sé si la coneixes.
1: Me l'està ensenyant el Diego ara.
6: Si vols descriure-la.
1: És bastant complicat. Són formes, globus, marcats amb un 1, un 2 i un 3, en forma, jo diria, de globus grocs, i pel voltant hi ha una mena de flors vermelles, algunes formes blaves, grogues... Si t'he de dir què em suposa a mi, més difícil. Sembla que és una representació pictòrica d'un jardí, per mi, eh?
6: És difícil, és difícil, és art abstracte. però bueno, molt bé. L'obra forma part de la sèrie dels 10 més grans i en concret és la número 7, edat adulta, es diu. És el seu títol.
1: Molt bé.
6: I ara que ja sabem això, podem començar.
1: On som ara mateix?
6: Avui ens traslladem a Suècia, concretament a la Reial Acadèmia Sueca de les Arts. És l'any 1882 i aquesta acadèmia té una particularitat. És una de les poques institucions d'aquest tipus que en aquella època admitien dones.
1: Una cosa que és impensable avui dia, no admetre dones a una acadèmia d'art.
6: Total. I és precisament aquí on comença a formar-se la protagonista avui, la Hilma af Klint.
1: Ja tenim el nom, eh?
6: Sí. Ella rep una formació completament acadèmica i es guanya la vida pintant retrats i paisatges. Obres que sovint eren menystingudes pels seus companys artistes i mentre feia aquests encàrrecs més tradicionals va començar a interessar-se per altres maneres d'entendre l'art.
1: I en quin moment diries que va passar de fer retrats i paisatges clàssics i passar a fer això, el que hem vist en principi, i ha intentat definir a l'audiència sense gaire èxit?
6: Doncs mira, es diu que la mort de la seva germana quan era petita la va portar a interessar-se per l'espiritisme, un moviment que també despertaria l'interès d'altres artistes abstractes, com ara Mondriano, Kandinsky, com
1: aquí
6: es
1: apareix,
6: diu.
1: Sí, sí.
6: Però el gran punt d'inflexió arriba quan justament amb quatre amigues crea un grup anomenat Les 5. No van ser molt originals, però bueno, es reunien cada divendres per meditar i practicar sessions d'espiritisme i experimentàvem amb l'escriptura i la pintura automàtiques.
1: O sigui que aquestes reunions, les reunions de Les 5, van acabar canviant completament la seva manera de pintar.
6: Exacte, durant una d'aquestes sessions van assegurar haver rebut un encàrrec d'uns espèrits que elles anomenaven els alts mestres. Havien de mostrar el que havien vist al món espiritual i les seves companyes van decidir no continuar amb aquest projecte, però la Hilma sí ho va fer. I això va ser com va néixer la sèrie Les pintures per al temple, formada per 193 obres.
1: Carai.
6: I que va pintar entre el 1906 i el 1915.
1: Això vol dir que són pintures anteriors a l'artista que jo destacava, Kandinsky.
6: Doncs sí, efectivament. Durant molts anys s'ha considerat que la primera obra abstracta era una aquarel·la sense títol de sí. Kandinsky, però aquesta està datada del 1910 i, per exemple, l'obra que hem vist abans és del 1907. L'any que Kandinsky diu que ha fet la primera obra d'aquest estil, la Hilma ja portava 4 anys fent obres plenament abstractes.
1: I en canvi el seu nom no el coneixíem tant com el de Kandinsky, que crec que és recordat a tots els llibres d'art modern. I aleshores, per què no se li considerava a la Hilma la pionera del moviment abstracte?
6: Doncs aquí és on es complica tot una mica. Af Klint estava molt influenciada per l'espiritualitat, com t'he dit abans, i va conèixer el Rudolf Steiner, el fundador de l'antroposofia, que era una mena de culte, i també era un referent per ella. I la Hilma esperava que ell valorés la seva obra quan el va conèixer, però Steiner li va dir que la humanitat encara no estava preparada per entendre aquesta obra.
1: Sembla un eufemisme per dir, no, això no funcionarà.
6: Sí, sí. I aquelles paraules doncs, van afectar-li bastant i a poc a poc es va aïllant cada vegada més. I va arribar al punt que va deixar per escrit el seu testament que les seves obres no havien d'estar exhibides fins com a mínim 20 anys després de la seva mort.
1: I entenc que algú les va tornar a descobrir, perquè avui estiguem parlant d'ella.
6: Doncs sí, la Hilma va morir en un accident l'any 1944 i a la dècada dels 70 el seu nebot net va tornar a treure les obres a la llum. Va heretar desenes de caixes i quan les va començar a revisar va trobar més de 1.000 obres i milers de pàgines de notes. Aquell descobriment demostrava que la Hilma af Klint havia desenvolupat l'abstracció anys abans dels artistes que sempre havien ocupat aquests llocs als llibres d'història de l'art.
1: I el món ho va acceptar, llavors?
6: Doncs no gaire. Les seves obres van començar a mostrar-se públicament l'any 1986, però durant molts anys gairebé ningú li va donar bastanta importància. De fet, al Museu d'Art Modern de Nova York no les va voler incloure ni tan sols en el seu arxiu d'art abstracte.
1: Al 70, el seu nebot net les tornava a treure de llum, però fins al 86 no es publicaven. I ara, ha crescut l'interès per la seva obra o s'ha mantingut com una artista més aviat desconeguda?
6: Doncs mira, la Hilma, encara que uns quants anys després de la seva mort, es pot dir que ha triomfat. Perquè tot i no estar als arxius del MoMA, ha tingut exposicions a museus de prestigi i, de fet, l'exposició Hilma af Klint, pintures per al futur, del famosíssim Museu Guggenheim va estar exposada al famosíssim Museu Guggenheim de Nova York. I a més, és a dia d'avui l'exposició més visitada d'aquest museu a la seva història, amb més de 600.000 visites. També per

0: qui li interessi descobrir més d'aquest artista, doncs fins al 30 d'agost hi ha una exposició que es pot visitar, tant les pintures per al temple que hem dit abans, com la sèrie dels meus grans, que és de la que pertany aquesta pintura, una exposició al Gran Palais de París en col·laboració amb el Centre Pompidou.
1: Molt bé, de fet, aquesta exposició que ens deies que es va exposar al Guggenheim, Pintures per al futur, ja deixa molt clar el que eren. Eren pintures que en aquell moment no es van publicar. M'interessa preguntar, i sé que no tindràs resposta, però què hauria passat si s'haguessin publicat quan les va fer?
0: Ja, sí, 100%.
1: Igual sí que la consideraríem com una pionera, no?
0: Potser sí.
1: Tota una avançada al seu temps, sens dubte. Encara tens alguna cosa més a explicar-nos, Diego?
0: Doncs sí, mira, per últim us vull explicar una mica el nom de la pintura que abans has descrit tu.
1: Sí.
0: Com he dit abans, es tracta de la pintura número 7 de la col·lecció dels 10 més grans, i el cas és que potser us pregunteu per què es diu edat adulta, a què s'està referint. Doncs el cas és que es tracta d'una col·lecció de 10 pintures colossals que representen un viatge per les 4 etapes de la vida. La infantesa té 2 quadres, la joventut 2 més, l'edat adulta 4 i la vellesa té 2 més. En el cas de la número 7, que és la que hem descrit avui i que la podeu buscar ja, pertany a l'edat adulta.
1: Molt curiós, quan parlem d'obres pòstumes, no? Obres que es publiquen després que l'autor hagi mort i que triomfen. Per una banda pensem, ostres, pobre, no va poder gaudir del seu èxit, però per l'altra, doncs té un llegat molt llarg que continua inclús avui en dia. Recordem-ho, fins al 30 d'agost es poden visitar les pintures, tant la del Temple com la de la sèrie 10, dels més grans, a una exposició al Gran Palais de París en col·laboració amb el Centre Pompidou. Diego, molt interessant. Estàs fent recerca de hemeroteca molt intensa i ens descobreixes figures que estaven desconegudes per tots nosaltres i que havien fet mèrits per tenir el lloc que li pertoca a la seva història. Diego, demà més. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Joan. Fins demà.
2: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salir, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf. Qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
1: I abans de viatjar amb la Irene, volem presentar-los l'entrevista del dia. Fa uns minuts, a la plaça Universitat de Barcelona, ha començat una mobilització convocada per Pride Barcelona i la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya en suport a les víctimes de l'atac que dissabte va sacsejar la celebració de l'Orgull de Berlín. Un atac, recordem-ho, que va deixar una persona morta i almenys una trentena de ferits. Per parlar de com s'està vivint aquesta mobilització, l'entrevista del dia la fem a l'Alberto Martín, president de la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya. Alberto, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Moltíssimes gràcies per donar-nos aquest espai per explicar el que hem fet.
1: A vosaltres, per explicar el vostre missatge aquí a la brúixola. I començo d'aquesta manera. Quin és el principal missatge? Entenc que donar suport a les víctimes, però d'altra banda, el missatge que voleu transmetre amb aquesta concentració d'avui.
3: Bueno, el missatge primer, evident, és tot el nostre suport a les víctimes d'aquest atemptat de Berlín, però bueno, ho hem fet extensiu a qualsevol altra persona que haya pogut patir algun tipus d'atac. Estem veient com els missatges d'odi van en augment, com no deixen d'aparèixer persones que lluiten en contra dels drets que ja havien conquerit, i llavors el missatge és molt, molt clar. Davant l'odi, davant els atacs, ens trobaran de cara i lluitarem i donarem la imatge de que Barcelona és una ciutat d'inclusió, és una ciutat de drets, on treballem perquè qualsevol persona pugui viure la vida tal com la vol viure.
1: És aquesta la següent pregunta que t'anava a fer, perquè sens dubte és una notícia que devia colpir a la comunitat d'aquí de Catalunya i d'arreu del món. I jo li volia preguntar si després del que ha passat a Berlín, la gent del col·lectiu nota que té més por d'assistir a actes públics com els de l'Orgull.
3: Bueno, mira, ara mateix estic i ho hem fet aquesta concentració en una plaça on fa dues setmanes estàvem celebrant el Pride d'aquí de Barcelona. La por, és clar, és que el viure amb por és una cosa que malauradament mai hem deixat enrere, perquè sempre patim por de mostrar-nos com som en alguns espais, sempre abans d'agafar de la mà de les nostres parelles mirem què en teniu al costat, abans de fer-nos el petó, abans d'explicar a la nostra feina com és la nostra vida privada. Bueno, sempre tenim aquesta por de mostrar-nos tal com som.

0: són perquè bueno, encara ens trobem amb molt rebuig, hi ha moltes persones que volen anar en contra de, del que fem por d'aquest tipus d'atacs. No hem de tenir por. Al final ha estat un atemptat i ha estat una persona en concret i llavors no ho podem generalitzar i no podem buscar més enemics on no hi ha enemics.
1: Crec que hi ha una frase que deveu odiar a mort, que la repetim a vegades molt i crec que és un error, que és que en matèria de drets LGTBI i en moltes altres lluites socials estem molt millor que fa anys, aquesta frase, no? Però clar, què us diuen a vosaltres les dades i el dia a dia de l'entitat i aquest progrés que explicaves abans de l'augment de discursos d'odi aquí i arreu del món?
0: Sí, a veure, els discursos d'odi mai s'han aturat. Sí que és cert que estem aconseguint més drets, estem aconseguint més reconeixement gràcies a, bueno, a l'Ajuntament, gràcies a la Generalitat i als grups polítics que ens recolzen, però és que quan, per exemple, quan es va aprovar la nova llei LGTBI de Catalunya, en el mateix debat van sentir discurs d'odi en contra nostra. Llavors, bueno, això s'evidencia que no podem aturar-nos i hem de continuar treballant i hem de continuar buscant persones aliades que ens ajudin a viure la vida com la viuen totes les persones. Això no és una lluita de privilegis ni de quedar per sobre de cap altra persona. No tenim enemics i enemigues. Els enemics i enemigues que podem tenir són les persones que volen retallar els nostres drets. I serà l'única lluita que farem, anar en contra d'aquestes persones que volen anar en contra nostra. I no ho farem amb odi. Ho farem en educació, ho farem en formació i ho farem demanant polítiques públiques que puguin donar-nos la raó i que evidenciïn que la nostra vida és exactament igual a qualsevol altra persona.
1: Mm-hmm. M'he quedat amb una frase de l'Alberto que diu: viure amb por no ho hem deixat mai enrere. Per tant, el missatge després d'aquesta frase tan colpidora és clar. Queda feina per fer i Alberto Martín, president de la plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya, des d'aquí, des de la brúixola, li donem totes les forces que calguin perquè així sigui. Un plaer, bona tarda.
0: Bona tarda, moltíssimes gràcies.
2: Estàs escoltant La Brúixola d'Estiu a Onda Cero Catalunya.
1: Vinga, i arriba la Irene a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Ahir vam recórrer, recordem-ho, els impressionants picos d'Europa entre muntanyes, llacs i paisatges espectaculars. I avui, Irene, què tal? Primer presento. Bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda.
1: Recordem a tots els oients que ens estàs portant per diferents indrets. Primer, sí. El dilluns, Catalunya, dimarts, Espanya, i avui, en principi, toca Europa.
3: Sí.
1: Per tant, avui fem les maletes i marxem cap al centre d'Europa. Ens vas deixar una pista, que sí. Jo me'n recordo. Un poble petit austríac, al costat d'un llac i envoltat de muntanyes.
3: Sí, exacte. I abans de començar et faig una pregunta. Si haguessis de dissenyar un poble perfecte per aparèixer en una postal, què hi posaries?
1: Doncs m'has donat pistes, però és que jo crec que un llac és imprescindible. Muntanyes molt altes, aquestes fosques que fan una mica d'impressió però que realment també et permeten estar amb calma.
3: Precisament, Hallstatt, que és del que parlarem avui, té tot això i encara molt més.
1: Per tant, ja ens ho has dit, avui sí. Viatgem a Hallstatt.
3: Sí, exacte, un dels pobles més fotografiats del món. Doncs Hallstatt és un poble petit situat a Àustria, entre els Alps.
1: I quanta gent hi viu? Quant de petit és?
3: Doncs hi viuen poc més de 700 persones, carai. Però cada any rep molts visitants de tot el món. Les cases tradicionals de fusta són al costat del llac, envoltades de muntanyes, i a l'hivern queda cobert de neu, que sembla una postal de Nadal. I a l'estiu, en canvi, els colors verds de les muntanyes el converteixen en un lloc també espectacular.
1: O sigui, és maco totes les èpoques de l'any, eh?
3: Exacte, sí, sí.
1: Molt bé.
3: I ara, Joan, comencem amb el primer repte. Hallstatt és famós per una activitat que fa des de milers d'anys. Quina és? La producció de vi, l'extracció de sal o la fabricació de rellotges?
1: Mira, pensaré que m'has donat una pista.
3: No, eh? Això és compte enrere.
1: Per tant, la producció de vi?
3: No. L'extracció de sal.
1: Mira, que he dit que està lluny del mar i així, però no, tot i així l'extracció de sal.
3: Sí. Molt bé, molt bé. Hallstatt té una història molt més important del que podria semblar. De fet, és conegut com un dels pobles més antics d'Europa relacionats amb l'explotació de la sal.
1: Estic donant-li voltes perquè no encerto mai. Vull dir. Fa quan? A veure, quants anys fa que s'extreu sal?
3: Doncs mira, aquí ja s'extreia sal fa més de 7.000 anys, motiu pel qual sovint es coneix la zona com la mina de sal del món. Una altra curiositat és que els arqueòlegs van descobrir tantes restes històriques a Hallstatt que

0: que tota una etapa de la prehistòria europea porta el seu nom, la cultura Hallstatt.
1: Per tant, un poble de menys de 1.000 habitants, prop dels 700, va donar nom a tot un període històric.
0: Sí, sí, exacte, és impressionant. I ara et faré una pregunta de veritat o fals.
1: Vinga, una oportunitat més per fallar, som-hi.
0: No, que aquesta és fàcil. Va. Existeix una rèplica gairebé exacta de Hallstatt construïda a la Xina.
1: Veritat.
0: Molt bé, totalment cert. L'any 2012 es va construir una reproducció del poble a la província xinesa de Guangdong.
1: D'acord, per tant, ja som a Hallstatt. Tothom ja està ubicat. De fet, hi ha una rèplica exacta a la Xina, per si algú és proper a aquesta zona i, per tant, li queda més a prop que no pas a Àustria. Què fem primer? A on ens dirigim?
0: Doncs el primer és anar a la plaça del Mercat, al centre del poble, que està envoltat de cases de colors i petites terrasses.
1: Què més? Un segon imprescindible.
0: El mirador Skywalk, que es troba a més de 350 metres d'altura i ofereix unes vistes espectaculars sobre el poble, el llac i les muntanyes.
1: Ui, si sento ben és que aquí fa una mica de vertigen, no? Mires cap a sota i hi ha molts metres de caiguda.
0: Sí, sí, però ofereix unes vistes espectaculars.
1: Val la pena, per tant.
0: Exacte. I com a racó menys conegut, us recomano passejar pels carrers de la part alta del poble. La majoria de visitants es centren al costat del llac, però allà hi trobareu racons molt més tranquils i autèntics.
1: I com a experiència típica, què podríem fer?
0: Doncs us recomano molt fer una passejada amb vaixell pel llac Hallstatter Sea.
1: Ai. Ai, que ja portem tres seccions i ja sé que aquesta sintonia vol dir que arriba a la millor part.
0: Sí.
1: Aquella on ens portes a menjar algun lloc ben bo en aquest poblet d'Àustria.
0: Sí, exacte.
1: Vinga, doncs què podríem menjar un dia tranquil a Hallstatt?
0: Doncs un dels plats més típics és el schnitzel.
1: Home, sí.
0: Sí, un filet de vedella o porc arrebossat que està molt cruixent.
1: Sí, com una milanesa, no?, que li diuen als argentins,
0: sí.
1: Gegant. Parlaves de cachopo ahir,
0: sí.
1: Quelcom similar. És veritat que a la zona d'Àustria, Alemanya, la gastronomia és una mica schnitzel,
0: sí, i poc més,
1: salsitxes i patates fregides.
0: Sí, sí. Bueno, també són molt populars les sopes calentes.
1: Ah, tenen sentit quan, com el vent que escoltàvem abans i fa una mica més de fred,
0: exacte.
1: Llavors venen de gust, no?
0: I si parlem de postres, doncs l'Apfelstrudel, una pasta fina farcida de poma, canyella i panses. Sabies que Hallstatt forma part del Patrimoni Mundial de l'UNESCO?
1: Per la seva bellesa, entenc.
0: Sí, bueno, per la seva bellesa i també per la seva importància històrica.
1: Clar.
0: Però encara hi ha una curiositat més sorprenent. Durant segles, el cementiri del poble es va quedar sense espai.
1: I què feien llavors?
0: Doncs traslladaven els ossos a una petita capella coneguda com la Casa dels Ossos. Molts cranis es decoraven amb flors i inscripcions.
1: Home, mira, ara que fa uns anys es va posar de moda el tanatoturismo, que és visitar llocs així una mica obscurs, amb una història una mica estranya i estrambòtica, seria un lloc ideal, no? Una tradició de les més curioses que explicarem en aquesta secció, segur.
0: Sí, sí, i el més curiós és que encara es pot visitar a dia d'avui.
1: Vinga, ja la tenim ubicada al mapa, ja sabem què hem de menjar, alguna curiositat més, visites, què hem de fer un cop estiguem allà. Ara, si algun oient ja està mirant dates per anar-hi, què més ha de saber?
0: Doncs mira, jo crec que quedar-s'hi una nit és ideal, ja que la majoria dels visitants arriben amb excursions d'un dia des de Salzburg o Viena i marxen a última hora de la tarda. I quan això passa, podeu gaudir del poble amb molta més tranquil·litat.
1: I la millor època de l'any per visitar-lo?
0: Doncs la primavera i la tardor solen ser els moments ideals perquè hi ha menys turistes. I també els preus acostumen a ser més moderats i els paisatges continuen sent espectaculars.
1: I no farà tanta calor com l'estiu i per tant podrem gaudir d'una d'aquestes sopes, no? Si anem a la tardor, farà una mica més de fred, exacte. Avui hem descobert Hallstatt, un petit poble d'Àustria, però amb una història gegant, eh?
0: Sí, sí.
1: També cases de conte, un llac espectacular, muntanyes impressionants i més de 7.000 anys d'història. És això que deia jo, quan definia un poble ideal i preciós. Una mica és això, muntanyes, llac i un poble petitó.
0: Exacte, ho has clavat, avui?
1: Sí, la pregunta, diguéssim, que és oberta, posa una mica el que vulguis, aquesta sí que l'encerta.
0: Sí, sí. Doncs és un d'aquells llocs que, exacte, que quan el visites tens la sensació d'estar caminant dins d'una postal.
1: Sí, sí, tres postals de moment ens has portat perquè són llocs, racons molt macos, alguns més coneguts, d'altres menys, però tots amb el seu encant. Ja saps què et demanaré? Et demanaré pistes. Cap a on anem demà? A veure, dijous, què toca?
0: Doncs demà només diré una cosa. I és que el lloc de demà és molt típic per l'aigua tan transparent i la sorra blanca.
1: A Barcelona no anem.
0: No.
1: Ens allunyem una mica més.
0: Sí.
1: Això promet, eh?
0: Sí.
1: Doncs vinga, demà, d'aquí 24 hores ho sabrem. Irene, moltes gràcies.
0: Bona nit. Sí, gràcies a tu.
2: Descubren células madre. Arranca 1995.
3: Llega la inteligencia artificial.
4: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
1: I amb els viatges de la Irene ja saben que arribem a les 8 del vespre, quan hem de fer una petita pausa de mitja hora per repassar les notícies a escala nacional. I quan tornem, tornarem forts, amb un company de la casa, un amic, podríem
5: sí,
1: dir.
5: Sí, sí, un amic, un estimat amic, que està a falta de futbol, troba a falta el seu esport rei, per això...
1: Com molts, eh?
5: Com molts, sí, però jo diria que el Víctor Llucià, el que més aquesta redacció, amb bastanta diferència, i per això ens portarà el record d'un Mundial memorable, que encara no podem desvetllar
1: quin
5: és, però ens el portarà de la mà del nostre company estimat Víctor Llucià.
1: A més, ha arribat d'hora, ja és per aquí, i m'ha donat alguna pista i m'ha dit parlarem de futbol, parlarem del que passa a la gespa, de resultats històrics, partits increïbles, però també del context. Mm-hmm. Perquè, clar, en Mundials antics, tot el que passava al voltant, aquí a Espanya, però també a la resta del món, és important per situar-nos en un marc mental en aquells anys.
5: Segur que serà increïble. I no serà l'última cosa que farem el dia d'avui, perquè també farem tema de nutrició, mites i realitats, que és veritat i que no, i també portarem a la nostra companya Lola Sorribas perquè ens parli de música.
1: Venim carregats, vinga, mitja horeta i ens posem.
6: Són les 8, les 7 en Canàries. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
7: Cara y cruz de los incendios. La buena noticia la ha dado a primera hora de la tarde el ministro del Interior, Grande Marlaska.
8: Desde un punto de vista técnico, el incendio que abarca la emergencia de interés nacional... de interés nacional o nivel 3, se encontraría técnicamente estabilizado.
7: Técnicamente estabilizado, la buena noticia. La mala o las malas, que tenemos un nuevo fuego en la localidad de Fermoselle, en Zamora. Su alcalde, José Manuel Pilo, en declaraciones a nuestros compañeros de Onda Cero en Castilla y León.
9: A ver, el escenario de los fuegos es idéntico al que sucedió en el año 2017 cuando ya sufrimos otros incendios aquí en pleno centro de los Arribes. Nace en la frontera con Salamanca, en el límite con Salamanca, mejor dicho, en la cuenca del Tormes, y sube por todo un cañón hacia arriba, bordeando la residencia, poniendo la residencia en peligro y avanzando después hacia la gasolinera, atravesando la carretera, la 527, que viene de Zamora a Fermoselle, y ha avanzado hacia los pueblos limítrofes.
7: Y tampoco van del todo bien las cosas en Castellón, en Val d'Uixó. Aunque ya se va por delante de las llamas, hay un frente que preocupa. Fernando Quindelán, director del puesto de mando avanzado.
10: Realmente el flanco izquierdo, que es la zona oeste, es la que tiene en determinadas zonas un fuego algo más activo. Es una zona, como digo, muy quebrada, muy dificultosa de acceder y por eso tenemos una actuación relativamente irregular a la espera de acceder o de esperar. Básicamente es el flanco que se ajusta entre los términos de Tales y de Alfondeguilla. Prácticamente todo ese flanco, aunque tiene zonas ya aseguradas, otras no lo están tanto, ya digo, por la orografía del terreno.
7: En resumen, que estamos mejor que en los últimos días, pero las llamas siguen avanzando. Además, estamos ya metidos de lleno en una nueva ola de calor y el peligro de nuevos incendios es extremo. El cambio climático como factor que eleva el riesgo, pero los expertos insisten en que el abandono de los montes y la acumulación de vegetación es lo que genera y alimenta estos fuegos devastadores. Margarita Hernández, portavoz del Colegio de Ingenieros de Montes, confirmaba esta mañana en Más de Uno que desde un punto de vista económico es más barato prevenir que apagar. Es la ciencia frente al debate político interesado.
11: Un trabajo de prevención puede estar, dependiendo del tipo de terreno, entre 300 y 3.000 euros la hectárea, ¿no? Pero por contra, la extinción se está valorando en unos 19.000 euros la hectárea. y la restauración posterior de

0: Laura Borràs. Digo casi a escondidas porque tras la reunión del gabinete no se informó a los periodistas de este indulto. Fue una información que se ocultó hasta que terminara la comparecencia de Pedro Sánchez y que confirmó el Ministerio de Justicia ya en horas de la tarde. El caso es que la independentista, condenada a 4 años de cárcel por conceder contratos a dedo a un amigo cuando era responsable del Instituto de las Letras Catalanas, ha sido indultada de forma parcial y no tendrá que ir a la cárcel. Perdón a un delito de corrupción de libro, como en su día reconoció el propio Pedro Sánchez, a pesar de que la afectada siempre denunció que era perseguida por sus ideas políticas, por su papel en la fracasada declaración de independencia. Naturalmente, la decisión ha generado reacciones que ha recogido nuestro compañero Ignacio Jarillo. Jarillo, buenas tardes.
1: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Hazte mutuera.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Buenos días, Carola.
4: Algunas familias se merecen una serie.
3: Hoy es el primer día de colegio.
5: Deja el cómic, que estamos en clase de gimnasia.
6: Oli, nietorros. ¿Te has quedado con hambre?
7: ¿Te fui un huevo?
8: No, que estamos en luna creciente y no se pueden tomar grasas ahora.
4: Padre, no hay más que uno. La serie mañana a las 11 de la noche. Nuevos capítulos en Antena 3.
9: Temporada completa ya disponible en A3 Player.
10: Smartphone, tableta, PC, ¿tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
11: Vinga, ja tornem aquí als de la brúixola d'estiu quan arribem a 2:15 de la nit i encara ens queden molts minuts de ràdio.
12: Se'n tornem-hi.
11: Moltes ganes, eh? Moltes ganes. Jo estic fresc, Ferran.
12: I a mi t'he de confessar, Joan, que el tema que ve ara m'agrada molt.
11: Sí.
12: És dels meus preferits.
11: Sí, sí, sí.
12: I crec que prestaré molta atenció, ho faig sovint.
11: Sí.
12: Però en aquest cas ho faré sobretot perquè estarem acompanyats d'una persona molt estimada per nosaltres, un company de redacció, Víctor Llucià.
11: Farem ràdio fins les 10 amb gent encantadora, però tenim especial il·lusió per rebre els que són d'aquesta casa, perquè els trobem a faltar. Alguns ja estan una mica de vacances o amb mig peu.
12: Amb mig peu.
11: I ens visita per parlar de tennis, t'imagines?
12: Imagina't, Víctor Llucià parlant de tennis, sí que seria un canvi de paradigma.
11: No, parlar de futbol, perquè no pot parlar d'una altra cosa, és la seva passió.
12: No només de futbol, sinó de la seva competició preferida dins del futbol.
11: Sí, perquè...
12: I que ja la troba a faltar.
11: Ho va gaudir moltíssim. L'hauríeu de veure en època de Mundial com gaudia. Era increïble. Cada dia, no ho diré aquí, que se pot... Bueno, va, ho diré. Es posava alarmes.
12: No, no.
11: Era... Alarmes a les 2 del matí.
12: Increïble.
11: Per veure els partits del Mundial. És a dir, era un, no, no. I, una cosa per veure-la.
12: Els nostres oients no ho saben, però la nostra redacció d'informatius i esport està separada per una paret i els crits se sentien,
11: sí,
12: des d'esports.
11: Quan hi havia partits a 6 de la tarda o així. Bé, la qüestió és que, evidentment, un home que està tan malalt... No, no, malalt no, perquè no és una qüestió de malaltia.
12: Friqui en el bon sentit.
11: Exacte. Doncs enyora aquest estadi, el que farà rememorar mundials que han sigut històrics per el seu context, per la seva història, i ens el portarà aquí, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Així que res, Ferran, què? Li donem pas?
12: Li donem pas, per mi.
11: Vinga,
12: endavant.
11: Som-hi!
13: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu. Estàs escoltant la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya.
11: Sintonia tropical, eh? Sintonia estiuenca, relaxada, i és veritat que aquest estiu està marcat perquè hi ha la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya, però sobretot pels més futboleros està marcada per el Mundial. I clar, què passa a les setmanes després del Mundial?
12: Clar, és
11: estem orfes, estem orfes.
12: A redacció estem una mica deprimits.
11: Tristos, diria.
12: Tristos, perquè a més ha estat un Mundial que ens ha portat una alegria immensa, ha portat la segona estrella cap a casa, i que l'hem gaudit molt a la redacció, perquè juntament amb la redacció d'esports, que està una mica separada, però que els crits que foten se senten, ens hem unit, sobretot a les tardes, a veure els partits de la selecció espanyola i també a tots els tipus de partits que hi ha hagut, i han estat un Mundial increïble.
11: Ara que parlaves d'ells, nosaltres estem tristos, però clar, ells, ja ni t'explico, veuen les tardes, en les tardes veuen un desert que no saben què fer, i un d'ells, un que ho està passant molt malament, i per això li hem dit, va, vine a fer una secció a la brúixola d'estiu, és el Víctor Llucià.

0: Ja, el nostre company d'esports, com estàs, Víctor?
1: Què tal? Doncs sí, trist encara, eh? Sí, sí, ho estic païnt, perquè és veritat que ja, dintre de poc, ja veus la lliga que comença, els amistosos de pretemporada, etc.
0: La pastanaga, no?
1: Però és que no té res a veure, és incomparable.
0: A més, tu ets un futbolero que t'agrada molt el
1: Mundial. M'agrada molt el Mundial, sí, m'agrada molt el Mundial.
0: Tot el que envolta, les històries, els casos, els jugadors que brillen, els que potser no tant, no?
1: Sí, segurament friqui dels Mundials, o sigui, cada 4 anys és un moment, és un generador de records incomparable al Mundial, no? Tu te'n recordes de què feies fa 4 anys, amb qui ho veies, fa 8, fa 12, etc. I sí, sí, jo, vamos...
2: Clar, més cada Mundial deixa el seu record i les seves anècdotes. Per exemple, aquest Mundial l'ha deixat al principi de tot el porter de Cap Verd, l'anècdota dels seguidors a Instagram, després...
0: Sí, sí. L'ha seguit molt intensament, no direm quan, perquè potser la gent es posaria les mans al cap.
1: S'espanta, no? Exacte. A veure, és que ja no...
0: Les alarmes a mitjanit.
1: 104 partits, alguns de matinada...
2: I a casa què, tot bé?
1: A casa bé. Ara bé.
0: No direm el percentatge de partits que ha vist Víctor Llucià, però bé, el que no volia el Víctor és negar-se a que no hi hagués més mundials aquest estiu. I parlo en plural, parlo de mundials, perquè el que farà el Víctor durant 3 setmanes seguides és escollir-nos un mundial que, pel que sigui, per ell sigui especial i vulgui recordar.
1: Sí, en aquest cas retrocedirem anys, és a dir, retrocedirem primer 60 anys, després 40 i després 20 anys. En aquesta repassarem 3 mundials.
0: Mm-hmm. Cronològicament.
1: Exacte, cronològicament. Tots ells acabat en 6, no? Aquest ha sigut el 2026. Doncs el primer que repassarem també acaba amb el número 6.
0: Per tant, et faig la passada a gol, si et sembla. Vinga. Retrocedim 60 anys per traslladar-nos fins al Mundial de 1966, celebrat a Anglaterra, però abans, com era el món fa més de mig segle? Què estava passant aleshores, Víctor?
1: Clar, hem de posar una mica de context, no? Hem de tenir en compte que només feia 21 anys que s'havia acabat la Segona Guerra Mundial.
0: Clar.
1: És la mateixa distància que si ara retrocedim fins l'atemptat de les Torres Bessones, l'11 de setembre de 2001. És a dir, per posar una mica de perspectiva. Per exemple, el 1966 a Espanya va passar una cosa bastant graciosa, en un moment de dictadura, amb Francisco Franco al capdavant. Doncs aquell 66, concretament el 7 de març, es va produir una imatge icònica a la platja d'aquí de Pellejos, Almeria. El ministre Manuel Fraga i l'ambaixador dels Estats Units, Angui Bidelduk, es van banyar davant les càmeres. Per què? Es van banyar?
2: Sí, recordo.
1: És que, a veure, l'objectiu era una operació de màrqueting per calmar la població, manifestar una mica que no hi havia cap risc de contaminació després del tràgic accident nuclear del mes de gener, quan un bombarder estatunidenc va xocar en ple vol, va deixar anar 4 bombes termonuclears, i per tant, el que volien era salvar una mica la temporada d'estiu, es van banyar a les aigües d'Almeria.
0: Dèiem, els mundials generen imatges que no s'obliden.
1: Sí, no,
0: aquest
1: no,
0: bany també ha generat imatges que no s'obliden.
2: És un bany que té un documental que jo fa poc vaig veure, precisament.
1: Sí, Movistar, no?
2: I bastant curiós. Jo no coneixia la història fins que vaig veure el documental i, ostres, sí, una anècdota bastant curiosa. Sí.
0: Què més va passar? Més context.
1: Més enllà, a veure, per exemple, la guerra del Vietnam en aquell moment es va intensificar de manera dràstica. Els Estats Units van superar els 380.000 soldats desplegats. Hi ha coses que no canvien, 60 anys després. A Indonèsia, per exemple, els militars van matar gairebé 500.000 de persones en una massacre contra el Partit Comunista d'Indonèsia i els seus simpatitzants en el context de Guerra Freda. I, per exemple, a la Índia, per primer cop a la història, va governar una dona, que era Indira Gandhi.
0: Mira, acabes amb una positiva, diguéssim.
1: Sí, exacte. He volgut acabar no tan malament, però també, clar, a nivell cultural, no? Quines pel·lícules s'estrenaven, doncs? Et dic una, El bueno, el feo y el malo, que és un clàssic western de Clint Eastwood com a protagonista. I a Mèxic, mira, sí, exacte. I a Mèxic, Gabriel García Márquez va publicar 100 anys de soledat al 1966.
2: I a banda del que passava al món, què sonava en aquella època?
1: A veure, tinc diverses propostes. Ja que parlem del Mundial d'Anglaterra, el 66, anem amb una banda del Regne Unit.

0: No, escoltem Paint It Black, cançó mítica dels Rolling Stones, la banda londinenca, que porten actiu des del 62. Sí, sí. L'any passat crec que va fer una gira.
1: Bueno, sí, i han tret àlbums. És un espectacle.
0: No entenc res. Però ara va, anem a creuar l'oceà Atlàntic.
1: Oh.
0: I'm a Believer, de The Monkees. A mi em sona R.E.C. això.
1: Sí, perquè van fer una versió després,
2: la versió,
1: no?
2: De la primera pel·lícula de R.E.C.
1: Gran cançó.
0: La banda californiana, que va estar en actiu també fins al 2021, han estat uns quants anys. Una miqueta més a prop, us porto una banda espanyola de rock.

0: La sintonia inicial inconfundible de Black is Black, de Los Bravos. És una banda que s'havia creat un any abans i que ho van arribar a patar en aquesta segona part de la dècada dels 60. Tampoc us ho porta res dels Beatles, que ja anaven pel setè disc.
1: Gairebé 10 minuts de secció i encara no ha parlat de futbol, el Lluís. Vull dir, està realment trasbalsat pel final d'aquest Mundial 2026.
2: Sí, sí, sí. Està en crisi interna.
1: A veure, tot això passava, però ja sabem que el futbol és un parèntesi perfecte que ens agermana a tots i ens fa no mirar arreu, encara que el context polític, geopolític i tots els contextos siguin molt importants.
2: De fet, l'esport moltes vegades el que fa és que no mirem el context polític i el solucioni.
1: Exacte, mm-hmm. Això també és l'altre. Per tant, va, endinsem-nos en el Mundial que passava enmig de tot el que has explicat.
0: Sí, aquesta era la primera Copa del Món que va tenir una mascota oficial.
1: Mira.
0: Sí, sí, era Willy, un lleó amb la bandera del Regne Unit, tant amb la samarreta com a les mitgetes. Recordem que els anglesos són els Three Lions, no? D'aquí una mica aquesta mascota. En aquest Mundial no va haver una cançó oficial com a tal, no la va fer Shakira, aleshores, no. Encara, igual hagués
2: bueno,
0: pogut.
2: Bueno, Shakira la podria fer cada any, perquè sí. Cada any que la fa, Espanya guanya.
0: Ara, sí, sí, exacte, és veritat. Però li van dedicar una cançó a la mascota. Així sona World Cup Willy.

0: una mica rocambolesc,
1: però
0: no?
1: Però mola, no?
0: Sí, és bastant xula, però...
2: És animada, sí, sí.
0: Rocambolesc no dedicar-li una cançó al Mundial i sí a la mascota,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. No, no, tal qual...
2: Van molt bé d'ego, eh?
0: Sí, exacte.
1: A veure, ara que ja hem dibuixat una mica, no, el context, sí que podem parlar del que va ser pròpiament el torneig. I una selecció completament inesperada, que era Corea del Nord, va protagonitzar la gran història d'aquest Mundial d'Anglaterra 66. Era el seu primer Mundial, després només s'ha classificat pel de Sud-àfrica, el 2010, i va haver una mica de polèmica perquè la FIFA només donava un lloc, de tot el Mundial, per Àsia, l'Àfrica i Oceania.
0: Ah, mira.
2: Els tres junts, un lloc.
1: Els tres junts, només un lloc. Clar, molts d'ells van dir, això és una vergonya, van renunciar, però Austràlia i Corea del Nord van acceptar participar, es van enfrontar a Cambodja i els nordcoreans es van exhibir perquè van guanyar 6-1 i 3-1 per segellar la classificació. Hem d'entendre que també Corea feia 13 anys que acabava de culminar la Guerra de Corea, no? Amb 4 milions de morts, en un context en què en l'any 48 els Jocs Olímpics havien competit fins i tot junts, però aquí ja curiós, estaven...
0: Això,
1: eh? Sí, sí, sí, és una altra història, sí, aquesta, sí, sí, dels Jocs Olímpics. Clar, els britànics van moment que van entrar en pànic perquè havien de rebre una selecció d'un país comunista, el que no reconeixien diplomàticament. De fet, el Regne Unit va reconèixer Corea del Nord el 1991.
0: Molts anys després.
1: Llavors, clar, el govern britànic va intentar vetar l'entrada dels jugadors nordcoreans. Hem d'entendre també, durant la Guerra Freda, que el govern britànic era aliat de Corea del Sud. I la FIFA va dir que si això succeïa, els hi treia la seu. I van dir...
0: Tranquils.
1: Recollim cable. No,
2: calma,
1: aquí no ha passat res.
2: Calma, era una pilada...
1: Era una broma. Sí.
0: I això ho van intentar quan ja havia començat el Mundial.
1: Aquí no... Bueno, no, no. O sigui, després de que aconseguissin la classificació...
0: Val.
2: De fet, passen els anys, i aquest any el Mundial amb els Estats Units ha passat una mica al semblant amb els jugadors d'Iran, que no podien pernoctar.
1: De fet, hi ha hagut un àrbitre avatat que no ha arribat.
2: Exacte, de l'Àfrica.
1: L'aficions que no han pogut viatjar totes.
2: Joan Capdevila quasi es perd la final.
1: Sí, és veritat, va ser un conflicte d'estat.
0: Llavors, això pel que fa a Corea del Nord, repassem el paper d'altres seleccions.
1: Sí, no, però arriba al Mundial i s'enfronta a tres seleccions potents, a la URSS, que era subcampiona d'Europa en el 64, va perdre la final contra Espanya, i campiona de l'Eurocopa del 60. Li toca contra Xile, també, que va quedar tercera classificada del Mundial 62, on exercien com a locals, i Itàlia, que era una de les seleccions més potents, ja tenia dos Mundials, igual que Uruguai i el Brasil. Els nordcoreans van arribar a Anglaterra gairebé amb una selecció de semiamaters, un equip de militars, cap d'ells jugava fora de les seves fronteres, van perdre, com era d'esperar, en el debut 3-0 contra la Unió Soviètica de Lev Yashin. Diu Mundo Deportivo, en explicar la seva crònica, diu: "Los orientales han practicado un futbol atractivo que ha gustado a los aficionados. No han sido, sin embargo, rivales de consideración para los rusos".
0: No han sido rivales de consideración, em sembla. Sí. Em sembla bastant ofensiu.

0: Sí, però és un eufemisme que trobo que està bé.
1: És una ofensa en prosa.
2: Sí, perquè li han dit un futbol atractiu. Sí, vull dir, sí. Que es va guanyar el cor, no?, dels aficionats. No,
1: al final, exacte. Al final has de vigilar el que escrius perquè no deixen de ser militars.
0: Sí. No, i a la segona jornada van empatar contra Xile amb una diana de Pac Seung-jin al minut 88 a Middlesbrough. Mm-hmm. Un aficionat anglès va saltar al camp per celebrar amb els jugadors. Va acabar detingut per la policia. Aquí ja la gent de Middlesbrough es va simpatitzar molt amb els nord-coreans. Però és que el dia clau va ser el 19 de juliol del 66, altre cop a Middlesbrough. A Itàlia li servia l'empat per accedir a la propera fase. El conjunt asiàtic només li valia guanyar els transalpins. Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Giacinto Facchetti, és a dir, jugadors històrics, que dos anys més tard serien campions d'Europa i el 70 subcampions del món al Mundial de Mèxic. I un gol de Pac Do-Ik al minut 42 va ser suficient per batre Itàlia. Aleshores estava jugant amb 10 per la lesió de Bulgarelli, el capità. No hi havia canvis. Si se'l lesionava un jugador jugant
2: amb
0: 10,
2: canvis.
0: No hi havia canvis.
2: A tot el partit?
0: No hi havia canvis.
1: Zero canvis.
0: No hi havia canvis.
2: I ens queixem del format del Mundial d'ara.
0: Si se'l lesionava un jugador o el deixaves allà intentant molestar el menys possible.
1: La fals davanter o...
2: Canvi. És boníssim.
1: O ara tenim
0: fora el canvi,
1: pausa d'hidratació, 5 canvis, sí. Un canvi per commoció, un canvi a la pròrroga.
2: Sí. Mitja part de 30 minuts al final.
1: Un staff tècnic de 13 persones.
0: Sí. Aleshores de tot això, Pac, que era el que va ser el golejador, era cap de l'exèrcit nord-coreà. Després del Mundial va ser ascendit a sergent.
2: Per aquell gol, eh?
0: Sí. En algunes cròniques hi havia fake news aleshores perquè es va dir que era dentista, però al final no era gens veritat. És veritat que després va exercir com a professor d'educació física i uns anys després es va fer càrrec de la selecció, fins i tot de Corea del Nord. La segona meitat, el porter Lee Chang-myung va ser l'heroi, va evitar l'empat dels europeus i aquesta va representar la primera gran derrota del primer món futbolístic, no?, envers del tercer. Les cròniques, doncs el que comentàvem, deien que practicaven un futbol ofensiu, alegre, divertit i que va enamorar els anglesos. Així ho va narrar el periodista italià Nicolò Carosio. I aquesta va ser la primera victòria d'un equip asiàtic en un Mundial, aquesta de Corea del Nord davant Itàlia. Per tant, la primera vegada que també una selecció asiàtica disputava la fase eliminatòria. Però clar, en algun moment havia d'acabar la història, no? Van accedir a les eliminatòries i als quarts de final el partit es jugava a Goodison Park, a l'estadi de l'Everton, ja derruït, ja no queda res d'aquest estadi, contra la Portugal d'Eusebio. Van començar a guanyar el minuto ja, gol de Corea del Nord. Però és que al 25 guanyaven 0-3. 0-3 guanyaven al minut 25.
2: Amb Eusebio al camp.
0: Estava sent un escàndol, un bany i massatge, però de sobte va despertar Eusebio, la pantera negra, jugador nascut a Mozambic, però que representava Portugal. Va marcar 4 gols consecutius. Faltant mitja hora ja el partit estava remuntat i un duel que va acabar 5-3. D'aquesta manera es va tancar aquest conte de fades per Corea del Nord.
2: Aquest partit devia ser preciós,
0: sí, sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Vull dir que, a més, es guanya el cor de l'afició i se'n va amb el cap ben alt guanyant 0-3 els primers minuts a la Portugal d'Eusebio.
1: Portugal d'Eusebio, un jugador històric. I...
0: va acabar caient a semifinals la Portugal d'Eusebio, a punt d'entrar a la final.
1: Mm-hmm. Doncs una història, la del Corea del Nord, que jo no tenia coneixement. Increïble, però anem a centrar-nos a casa nostra. Víctor, a Espanya, com aquell Mundial, com li va anar?
0: A veure, discret. Va ser un Mundial discret per la selecció espanyola. Ja era un èxit classificar-se, no ho he dit, però eren 4 grups de 4 seleccions, és a dir, 16 equips en tot el Mundial. No era...
1: Anava car.
0: Sí, no, exacte, anava car. No era tan fàcil classificar-se. És veritat que ara no hi havia tants països com ara, no? La URSS era molts països, llavors era potser una mica més senzill, però no, era complicat. L'entrenador era José Villalonga, era el seleccionador, va arribar a ser tinent coronel de l'exèrcit, aquí molt...
2: molta vinculació.
0: Programa molt militar, en aquest sentit.
1: El Mundial més militar de la història. Sí, sí, sí.
0: Però jugadors històrics, Iribar, Amancio, Marcelino, Paco Gento, Pirri, Luis Suárez. Fins a Rodri, l'únic pilotador nascut a Espanya. Li va tocar un grup, clar, si estem dient que són poques seleccions, els grups són grups de
2: mort,
0: veritat. Clar. Li va tocar Alemanya Federal, Argentina i Suïssa. Va començar perdent davant l'Albiceleste per 2-1. Mm-hmm. Va vèncer Suïssa per 2-1 amb dianes de Manolo Sanchís, el pare de també Manolo Sanchís, jugador del Real Madrid, i de Mancio. Només li valió el triomf a l'última jornada, però va perdre contra Alemanya Federal també per 2-1, tot i avançar-se al marcador amb una diana del blaugrana, Josep Maria Fuster.
1: Partits molt ajustats, no?
0: Sí, sí, sí. No,
2: i aquí
0: no,
2: es va acabar.
0: Aquí fase de grups.
2: Clar, avui, amb 3 punts, ets de les fortes, diguéssim. Clar, vull dir que passes a setzents.
0: Allà no hi havia ni Ter

0: Ser historias, el primer segon classificaven, Espanya va quedar fora a la primera fase, que era una cosa bastant habitual. És veritat que en el 1950 no disputava unes semifinals perquè era un quadrangular final, però
1: no, havia... no era una decepció com ho és ara, no?
0: Diguéssim. Ja era una
2: necessitat d'arribar. Estem acostumats a un èxit espanyol, no només al futbol, a nivell de totes les disciplines esportives, que és bastant fort.
1: Jo encara estic rumiant amb aquest 5-3, a veure si el trobo per YouTube, aquest Portugal-Corea del Nord, perquè em sembla un partidàs.
0: Aquest Mundial és el primer televisat sense color, és l'últim en blanc i negre, perquè el primer en color és el de Mèxic 70, però va ser televisat aquest Mundial, no tots els partits, però sí gran part d'ells.
1: Ens volies destacar un altre partit històric que es va produir en aquest Mundial, oi?
0: Sí, perquè en aquest Mundial també hem vist la rivalitat d'Anglaterra i Argentina. Sí, en a la següent secció també en parlarem, però aquí és una mica on comença a fer xup-xup aquesta rivalitat, una de les més grans de la història de la Copa del món. Es va donar una casualitat, jo li dic casualitat, perquè jugaven Alemanya i Uruguai als quarts de final amb un àrbitre anglès, 4-0 a favor dels europeus, fàcil. I l'Anglaterra-Argentina amb un àrbitre alemany. Llavors,
1: ja t'entenc, ja t'entenc.
0: Tu vedes per aquí, jo te veig per aquí, ja bueno, una mica, jo li dic casualitat. Amb la FIFA sempre hem de posar les coses.
1: Hem de parlar de casualitat,
0: sí,
1: no?
0: Hem de
2: jo li diré 2 més 2, 4.
0: En cap cas no hem de sumar 2 més 2, 4, no. En cap cas amb la FIFA. A veure, els anfitrions eren una gran selecció, havien guanyat el seu grup compartint amb l'Uruguai, Mèxic i França. L'Argentina va quedar segona, justament, en el grup de França, i va haver aquest emparellament entre Argentina i Anglaterra a Wembley, davant 90.000 espectadors. Al minut 36, amb 0-0 el marcador, Antonio Ubaldo Ratín, era un migcampista defensiu de Boca Juniors, un one club man, protesta una falta, no? L'acusa, acusa l'àrbitre fins i tot d'inventar-se unes mans, l'àrbitre alemany Rudolf Kreitlein decideix expulsar-lo. Era el minut 36, partit 0-0, l'àrbitre després va dir, em va mirar amb mala intenció, per això em vaig adonar que m'havia insultat.
1: Clar, o sigui, per la mirada, si les mirades mataren,
0: sí,
1: no? Pràcticament.
0: Sí, exacte.
1: Perquè, clar, no s'entenien, vull dir, estava dient una cosa amb un to, diguéssim, d'enfadat, però potser no.
0: És que aquí va el problema, perquè, problema, no existien les targetes. No existien les targetes. El col·legiat havia de transmetre amb paraules i senyals que un jugador havia de marxar del camp, si havia fet una falta molt greu i estava expulsat. I problema 2, Ratín no parlava anglès, no entenia res del que li demanava l'àrbitre. Ratín va sol·licitar un intèrpret, van estar una estona discutint a la gespa, hi ha imatges de tot això, parlen amb un delegat de la FIFA, no s'entenen, està 10 minuts allà per sortir del camp, i ell mateix explicava així la situació en una entrevista l'any 2010.
3: Me expulsen a mí del campo de juego por yo pedir el intérprete, nada más, yo no hice un foul violento, no insulté al árbitro, no insulté a nadie. Luego de estar el partido suspendido entran los dirigentes de FIFA y me dicen que me tengo que retirar, que me tengo que retirar. Bueno, está bien, me voy. Inconscientemente estaba el palco y la alfombra de 6 metros por 4 roja muy bonita, sí, que era el palco oficial de la reina. Entonces yo estuve sentado unos 10 minutos, he estado sentado viendo el partido. Luego me levanto y me voy para el vestuario. Bueno, entonces voy caminando hacia el vestuario. Me tiraban chocolate primero, ¿sí? Chocolate aireado, que era novedad, o sea que acá el chocolate aireado, acá no lo conocíamos nosotros. Entonces yo para darle bronca habría un
4: chocolatín,
3: habría otro, hacía que lo comía, lo tiraba y seguía. Cuando llego al banderín del córner, flameaba la bandera inglesa en el banderín del córner. Sí. Y yo cuando paso ahí, veo la bandera inglesa, se la retuerzo y los insulto. Bueno, empezaron a tirar lata de cerveza, ¿viste? Pero llena, no vacía. Tuve que salir corriendo.
0: Va seure a la cativa farmàcia. No, és una història realment rocambolesca, però és que d'aquí se'n deriva que també la FIFA va extreure una decisió que era implantar les targetes. Va dir, aquí necessitem unes targetes.
1: Arran d'aquest partit.
2: Aquest va ser el precedent.
0: Sí, aquest és el precedent. Kenneth George Aston, que era el responsable de l'àrea arbitral de la FIFA, es va inspirar en els semàfors. Molt evident, targetes grogues i vermelles, que és el que coneixem fins ara.
1: Molt bé, i com cada Mundial, un dels partits més esperats i que la gent doncs paga més diners per poder accedir a l'estadi, que acull la gran final del Mundial. Què va passar aquest d'Anglaterra 66?
0: També es va jugar a Wembley amb 96.924 espectadors, una final entre Alemanya Federal i Anglaterra, entre els anfitrions. Dèiem al principi, 20 anys abans, s'estaven tirant bombes pràcticament, sí, sí, sí, sí, sí, doncs ara jugaven en contra. Anglaterra, per exemple,

0: Gordon Banks a la porteria, Bobby Moore, que era el capità, Novi Styles, Bobby Charlton o Geoff Hurst al davant, Alemanya Federal, dirigida per Helmut Schön, amb Franz Beckenbauer o Wesseler a l'equip. El partit va ser una autèntica bogeria, va acabar 2-2 a la pròrroga, però després, amb una diana, al minut 101 de Geoff Hurst, que rep dins l'àrea, va xutar, la pilota s'estava allà a travesser i no va entrar, va tocar la línia i l'àrbitre va dir... Això és gol. Això ha d'entrar.
1: Però sabem que va tocar la línia.
0: Sabem que va tocar la línia, és molt evident, no cal ni el joc del con ni absolutament res, no va entrar, així que és una final viciada, realment, perquè li van donar a Anglaterra un gol que mai va pujar, que mai va superar la línia. I a l'últim minut de la pròrroga, el mateix Geoff Hurst va anotar el definitiu 4-2, sent el primer home en marcar un hat-trick a la final, amb la narració de la BBC. People are on the pitch, they think it's all over. It is now, it's four. And the players bring themselves down. És un àudio que s'ha fet... Bueno, està dins la cultura popular anglesa, diu they think it's all over, it is now, quan marca el 4-2 el jugador anglès. Així que així va acabar, és el primer mundial i l'únic de la selecció anglesa.
1: Anglesa que encara té només una estrelleta.
0: Són els inventors del futbol, però no, i no l'han sabut.
1: Molts, molts confiaven en aquest 2026, sí. Vam fer una porra, jo els vaig posar. Vaig posar moltes coses en aquella porra. Un dia,
0: no parlem de porres perquè jo sé com 4 o 5 he quedat molt
1: fatal,
0: malament
1: de
0: totes.
1: És molt complicat, també sí, m'ho demanes, davant dels centenar de partits que es fan al Mundial, és molt complicat. Déu-n'hi-do, eh? Sí, es nota a Ferran que li agrada això dels Mundials, perquè la feina documental que ha fet és increïble.
2: No, jo he après. Jo el de les targetes no ho sabia, i la història de Corea del Nord no, tampoc la sabia. Aquest partit contra Portugal el recuperarem ara quan acabem aquesta secció.
1: No.
2: Anirem a redacció, Joan i jo, i ens el ficarem.
1: Mundial que canvia moltes coses, que canvia normativa.
0: Hi ha un penal que li fan a Eusebio, que li fan com 3 penals a la mateixa jugada, i l'àrbitre l'acaba pitant.
3: L'acaba pitant.
0: Bueno, en algun moment...
1: No, per reiteració.
0: Eusebio era una bona veritat. Era una
1: que fort.
0: Veritat.
1: Aquest ha sigut el primer mundial que ens porta el Llucià aquest estiu. Alguna pisteta de la setmana vinent que portes?
0: Sí.
1: No sé, almenys sí, continent.
0: Donaré pista.
1: Sí?
0: Només han de passar 20 anys després d'aquest. Però del que hem repassat avui.
1: Val, ja ho has dit al principi, però bueno, aquesta és la pista. Ja has acabat amb aquesta pista.
2: El bueno, bo de tirar el passat és que ja sabem la història com ha anat.
1: Exacte. Llucià,
0: sí, canvi de continent, també.
2: Però el bo del Víctor és que sempre ens porta històries que nosaltres no coneixem.
1: Exacte. Llucià, moltes gràcies. Bona tarda.
0: Fins ara.
4: Alcaldes, alcaldesas, concejales.
5: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
4: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontralmaltrato.com y cuéntanoslo.
5: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
4: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
6: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
7: Buenos días, Carola.
8: Algunas familias se merecen una serie.
7: Hoy es el primer día de colegio.
9: Deja el cómic, que estamos en clase de gimnasia.
10: Oli, nietorros. ¿Te has quedado con hambre?
11: ¿Te frío un huevo?
12: No, que estamos en luna creciente y no se pueden tomar grasas ahora.
8: Padre, no hay más que uno. La serie mañana a las 11 de la noche. Nuevos capítulos en Antena 3.
13: Temporada completa, ya disponible en A3 Player.
1: Déu-n'hi-do quina història ens ha portat el Víctor Llucià del Mundial del 66, Mundial que guanya Anglaterra i que té moltes intrahistòries.
2: Ens va dir, Víctor, no us fallaré, i no ens ha fallat.
1: No,
2: història
1: no.
2: Que jo desconeixia de moltes seleccions.
1: Per exemple, participació de la Corea del Nord.
2: Corea del Nord.
1: I va fer un bon paper,
2: es
1: va guanyar el cor de tots. Ara, sí. Diguéssim que aquesta informació em va llit una mica malament.
2: Uns jugadors que eren militars, vull dir, una història increïble que ara buscaré un cop surti l'estudi.
1: Sí. Doncs estem a punt d'arribar a les 9 de la nit, ja saben que a aquesta hora fem una petita pausa de 5 minuts pel Boleto Nacional, per repassar totes les informacions que ens deixa el dia d'avui en escala nacional. I després tornem per fer ràdio fins a les 10. A veure, Ferran, explica'ns amb què tornem.
2: Tindrem 3 espais més, Joan. Vull dir, tenim informació, tenim seccions per tots els nostres oients i són molt diverses, vull dir, són per tots els públics. Començarem amb la nostra companya, Lola Sorribas, que segur que algun oient, no, potser no tots, però algun oient la troba a faltar.
1: La nostra
2: editora, que ens portarà música en directe i cançons que han estat versionades. I veurem...
1: Ja t'aviso que quan l'Olan va dir vull fer una secció, vaig dir, escolta, això era molt estrany, eh? Seure en un estudi, jo, en la posició de presentador, i tu, com una col·laboradora, en aquest cas, se'm farà molt estrany. L'ordre natural es veurà...
2: es veurà alterat.
1: Sí, exacte.
2: Serà alterat. Un univers paral·lel.
1: Això volia dir. Bueno. Això, parlarà de cançons que ens pensem que són les originals...

0: Que poc s'imaginaven els Oasis que el seu himne, Wonderwall, el versionaria d'aquesta manera Los Sobraos, o d'aquesta altra, totalment diferent, del pianista Brad Meldó. D'això mateix parlarem avui de versions i ho farem amb una persona que habitualment em presenta ell a mi i no pas a l'inrevés, Lola Sorribas. Què tal? Molt bona tarda.
1: Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
0: No és com molt estranya aquesta composició d'estudi?
1: M'encanta, m'encanta. He de dir, em fa moltíssima il·lusió estar aquí, eh?
0: Benvinguda al que segurament és la versió de la brúixola.
1: M'agrada... Oh, no sé si has estat gaire estona per pensar això. M'agrada molt que hagis començat amb Oasis. No podia esperar-me una altra cosa venint de tu.
0: Sí.
1: I això, jo molt contenta d'estar aquí amb vosaltres, Joan i Ferran, la veritat.
0: Sí, sí, se'm fa estrany encara, vull dir, em costarà acostumar-me, et deixaré l'alçada de la cadira on pertoca quan el deixi a l'agost aquest estudi.
1: Exacte, jo és que he de dir que no podia estar un mes sencer sense veure't, Joan.
0: És que no, clar, podia. No faràs vacances, ets una mica com el Juan en aquest
1: sentit.
0: No?
1: No, però jo vinc puntualment a fer la meva secció i marxo. Ja tot la resta és teu.
0: Primera secció que fas aquí on de fer-ho, això ho expliquem a la gent, perquè sí, és un format poc habitual per tu, encara
1: que
0: portis molts anys.
1: No? Que ja sàpiguen per què és.
0: A veure, la gent sap de moment que parlarem de versions,
1: sí.
0: Però de quina manera ho farem?
1: A veure, jo vinc a parlar de música perquè durant la temporada parlem molt de música amb la Marta Lozano i crec que no és cap secret que tu i jo som molt fans de tot el que és música. Tu parlaves ara de versions, però aquesta, jo crec, la diferència entre el que és compositor i el que és intèrpret, que també és molt interessant, perquè l'intèrpret podem dir que reversiona inclús el contingut, la lletra, perquè ho canta ho interpreta des d'un altre punt de vista.
0: Una miqueta, no?
1: Exacte. Però la interpretació no és fàcil, perquè el fet de saber com treballes sobre un original pot despertar també moltes comparatives. I això també ho anirem veient en aquesta secció. A veure, la idea és versions de cançons que s'han fet famoses, però que vosaltres no sabeu què és una versió, vosaltres penseu que és l'original.
0: Totes, assegures que totes creurem que és l'original i no ho és.
1: Creureu que és l'original i llavors escoltarem la que realment era original. Algunes s'hauran fet famoses, d'altres no tant. Algunes seran d'artistes famosos, d'altres persones que han passat a l'ombra. O sigui...
0: Què et sembla el plantejament, Ferran? Perquè clar, és molt ambiciós, no?
2: Ambiciós, i ara estic expectant a veure si té raó o no.
0: Si ho compleix o no, no?
1: A veure, raó en tinc perquè no m'ho he inventat jo. La cosa és...
2: No, has dit que nosaltres dones per fet que nosaltres...
1: A veure, a mi m'agradaria que si sabíeu que era una versió també m'ho digueu.
0: Clar. Val.
1: Però he agafat cançons mítiques que jo crec que coneixem tots i...
2: Ganes.
0: També pot passar que no coneguem cap de les dues, eh? Ferran, vull dir, això també
2: existeix
0: aquesta possibilitat.
2: És una possibilitat que no és descabellada.
0: Doncs va, anem amb la primera, Lola.
1: A veure, sí, comencem amb la primera, va.

0: Aquesta cançó la coneixem a la veu de Jan Jetten de Blackhearts, que és el que estem escoltant ara mateix.
1: No ens has dit si és l'original o no. Jo diria que sí.
0: Tu diries que sí.
2: Jo apostaria que sí.
0: Apostaries que sí, eh? Aquesta cançó és del 1981.
1: Què dius?
0: Però atenció, perquè per trobar l'original hem d'anar 6 anys enrere. Hem d'anar al 1975,

0: No puc parlar abans d'aquest riff de guitarra final.
1: Tenen, és boníssim, és boníssim.
0: És molt xulo, m'encanta. Clar. Que fort.
1: Ui, us heu pensat que la primera era l'original,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, perquè l'hem sentit molts més cops.
2: Exacte, exacte. Ràdio, YouTube...
0: Esports publicitaris, em sona que també. També alguna marca també utilitzava...
2: S'ha vinculat molt al món de l'esport, aquesta cançó.
0: Sí, sí, exacte, exacte, sí, sí, és correcte.
1: Exacte, llavors, us volia portar una mica de diferències entre la primera, sí, i la segona, més enllà de la veu, que ja hem vist. La primera era femenina, Joan Jetta and the Blackhearts, i la segona, The Arrows. En el cas de The Arrows, per exemple, estem veient un estil una mica més pop-rock, més glamurosa, potser podríem dir, amb piano, arranjament vocal també més melòdic, dins que evidentment té la seva canya, no?
0: Sí.
1: Però és que si tornem a la versió de Joan Jett and the Blackhearts, a part de la veu de dona, a veure, escoltem. Cosetes que trobem, un tempo més accelerat, guitarres més endurides, que porten aquest so com de música de garatge.
0: Sí, drive,
1: dir,
0: una mica,
1: no?
0: L'overdrive, que es diu. No?
1: Exacte, més punk, no? Aquests crits, sí, aquesta veu més desgarrada, sí, que escoltem.
0: Sense ser dues versions antagonistes, no, com les, no, que he portat, no, al principi. Vull dir, són bastant similars, però sí que trobem algunes diferències.
2: Trets diferencials, exacte.
0: Sí.
1: Totalment. I de fet hem de dir que aquesta cançó va ser el passaport d'èxit de la Joan Jett.
0: Ah, mira.
1: Va revolucionar la història del rock, de fet, amb aquesta banda adolescent que va crear, que era The Runaways. I és interessant veure això, que hi ha cançons que nosaltres pensem que són originals, però que són versions que han estat un punt d'inflexió,
0: sí,
1: en la carrera de molts artistes.
0: Sí, fins a aquest
1: artistes.
0: Punt, eh? No,
1: sí,
0: només,
1: sí,
0: que ha transcendit més una, sinó que ha sigut un punt d'inflexió, sí, quan l'artista encara no estava consagrat. Jo em pregunto l'abast legal de tot plegat. És a dir, jo, clar, em faig ric a base de la creació d'un altre.
1: Mira, clar, després...
0: Imagina't ser el creador de Arrows, no?
1: Doncs mira, la que et portaré d'aquí res...
0: Té una vessant legal.
1: Té una vessant legal.
0: Ho recollirem, doncs.
2: Home, jo m'enfadaria bastant si faig una cançó, sí, i després la potencia i catapulta un altre artista aquesta mateixa cançó.
0: Amb la meva idea.
2: Exacte.
1: I durant aquests dies també veurem casos en què alguns artistes s'han pronunciat al voltant d'aquesta versió, si els ha agradat, si no, i quins dilemes, inclús a vegades problemes, ha desencadenat entre l'artista original i el que ha versionat.
0: Ens ha casat a la primera.
2: A la primera, sí.
0: Pensàvem que era l'original i no ho era. Anem a la segona?
1: Exacte, anem a la segona, canviarem completament d'estil i en aquest cas vull parlar també de cinema. Veurem la influència que ha tingut també el cinema perquè ha col·laborat molt a que versions es converteixin en autèntics èxits. Us en llenço una i em dieu a veure què creieu que és.
2: Som-hi.
1: Vinga.

0: I Will Always Love You, de Whitney Houston.
1: O sigui, perdoneu, clar, eh? Com que... no sigui l'original, jo m'enfado, eh?
2: Però hem de ficar-nos en la ment de la Lola.
1: Però tu vols guanyar.
2: Jo vull guanyar, això és una competició.
1: Tu no vols ser sincer amb tu mateix, tu vols guanyar.
2: Clar, jo diria que aquesta és l'original, però perquè és la que sempre he escoltat.
1: Però molts cops l'he escoltat, clar. Eh? Vull dir, no he escoltat ni un cop l'altre, si és que existeix.
2: Si és que existeix.
1: O sigui, jo diria que és l'original, i ho diria amb fermesa,
0: a
1: més.
0: Vale, anem a desgranar cosetes. Abans de tot, us faig patir una miqueta per contextualitzar una mica. Whitney Houston canta aquesta cançó a la pel·lícula El guardaespaldes, un film romàntic del 1992 amb Kevin Costner com a protagonista, fa de guardaespatlles d'una artista famosa, que en aquest cas representa Whitney Houston. I no es podia saber, ningú s'ho esperava, evidentment, a la pel·lícula s'enamoren. Però... aquesta cançó data de gairebé 20 anys abans.
2: 20.
0: De la mà d'una de les grans, a més, he de dir, Dolly Parton.

0: transmet coses molt diferents.
1: Molt diferents.
0: És a dir, l'ha agafat i l'ha...
2: L'ha girat.
0: L'ha girat la truita completament, no? L'ha fet una cançó èpica, no? De reivindicació.
1: Sí.
0: I aquesta és més una cançó de ranxo, m'atreviria a dir, no? De tarda assolellada.
2: M'estic replantejant tot a la meva vida.
0: Despacito, realment. De Luis Fonsi.
2: Superestrella d'Aitana.
1: Exacte. No entrarem en aquest debat.
0: Val. Millor.
1: Tinc diverses coses a comentar, d'aquí. A veure, primer de tot, Dolly Parton.
0: Sí,
1: m'encanta aquesta dona.
0: Icona.
1: Icona que ha composat, atenció, més de 3.000 cançons. 3.000 cançons, es diu ràpid. I aquesta que escoltem va ser número 1 a les llistes de country dels Estats Units. Tot i això, la versió que més coneixem tots
2: és
1: la de Whitney.
0: Perquè el country potser no acaba de ser, no? Un estil que ha arribat a masses a nivell
1: també,
0: de milions.
1: També, i mira que la cançó aquesta es troba en el disc Jolene, que Jolene és una de les cançons més conegudes de Dolly Parton. Per tant, no és allò de dius, està en un disc que passa desapercebut.
2: Clar,
1: no,
2: i quina
1: no?
2: importància té el context, potser, en què la cançó es fa viral o es dona a conèixer?
0: Una pel·li, aquesta l'ha
2: fallat. Clar,
1: jo crec que el punt d'inflexió en aquest cas 100% és el cinema. Amb quina us quedeu vosaltres?
0: Home, ara és molt difícil perquè la vull escoltar, la Dolly Parton, a mi m'agrada. Ara la veig com una versió de la seva pròpia cançó, entens?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: jo la tenia concebuda
1: clar,
0: com l'original. Que se m'entengui el que diré, però jo crec que el que li ha jugat a favor en aquest cas a Whitney Houston és que jo crec que I Will Always Love You, ho direm bé, és la cançó més reconeguda de l'artista. En canvi, en el cas de Dolly Parton, és una cançó més de molts temacles que té en una discografia farcida, com deies, de 3.000 cançons, m'has dit?
1: Sí.
0: Per tant, això fa que passi més desapercebuda i que potser l'alineem menys en el nom de l'artista.
2: Exacte.
0: És la meva reflexió. Ara feies cara a l'hora que no et sembla que sigui la cançó clarament més reconeguda de Whitney Houston, eh?
1: Sí, penso que en té d'altres, però sí que em fa pensar en el que dèiem abans, de que a vegades hi ha versions que han acabat marcant molt la carrera d'una persona o sent un punt d'inflexió, i en aquest cas doncs, també podria ser un cas. Volia fer, ara parlant del tema de... Clar, en funció de qui la canta, hi ha un contingut o un altre, va dirigit a una persona o a una altra, no? No faré spoiler, o sigui, sí que faré spoiler, però crec que tothom ha vist el guardaespaldes. Llavors, tots ho sabem, acaba amb un comiat a l'aeroport, a un amor impossible, d'acord. Dolly Parton, però, aquesta cançó no l'escriu des d'un comiat personal d'amor, sinó professional. I us explico, perquè s'acomiadava així del seu mentor i col·laborador musical, que va ser durant 6 anys, es deia Porter Wagoner, no es va morir, sinó que podríem dir que va ser la seva carta de dimissió, perquè ella copresentava un show televisiu amb ell, amb el Porter, que un show de música country, però la carrera de la Dolly cada cop doncs, tenia més presència, anava agafant embranzida i va haver de deixar aquest show que compartia. I a ell no li va fer gaire gràcia. Però ella estava tan agraïda i no volia doncs, acabar malament la relació que li va escriure aquesta cançó com a agraïment. Però tot i això no va ser suficient. La relació va acabar amb una denúncia legal per incompliment de contracte, perquè ella el que volia era com tenir-la més controlada, li sumava en el fet de tenir a Dolly Parton en el seu programa, no volia que marxés. I llavors, doncs, per això va acabar... La relació no va acabar gaire bé, malgrat que ella va escriure aquest temacle.
0: Clar,
1: que,
0: una cançó preciosa, més.
1: No és suficient.
0: No va acabar,
2: una cançó que es basa en el dol laboral.
1: Exacte, dol laboral.
2: Tothom potser es pensava que era el dol emocional, de descomiat i de més.
0: I Will Always Love You en un sentit romàntic de la paraula.
2: Exacte. Romàntic, exacte.
0: En aquest
2: dol laboral.
0: No.
1: Sí, i per cert, que clar, aquí tothom vol treure diners de tot, clar. I Elvis Presley va voler regravar aquesta cançó i Dolly Parton li va dir que no. Vinga, anem amb l'última d'aquesta primera secció que us porto. Grans noms, tant pels qui versionen com també pel seu compositor original.

0: A veure, això és Kurt Cobain, és Nirvana.
1: Un dels concerts és... més històrics de la història.
0: Sí. The Man Who Sold the World.
1: Jo aquesta me la sé. Jo aquesta me la sé, no ho diré res, Ferran.
2: Si te la saps, Joan, et deixo començar.
1: Home, a mi ho vaig descobrir fa relativament poc, eh? Perquè em vaig obsessionar per Nirvana potser fa 5 anys, però això és una versió, sí, sí, sí. I és tan transcendental aquest concert i, a més, tota la litúrgia que hi ha al voltant, no? d'aquest disc que ha vengut tantes i tantes còpies, que semblava que fos una exhibició de cançons pròpies, i no, hi ha moltes que són versions de grups no gens coneguts.
0: Jo recomano molt aquest

0: directe sí, a revisitar-lo, perquè és increïble. Això és una gravació que es va fer en un Unplugged. Un Unplugged és un disc que es grava en una actuació en directe i ho va posar molt de moda als anys 90.
1: Aquí,
0: sí,
1: no?
0: Un acústic a MTV. I aquest espectacle doncs, es va fer a MTV, és això que mateix que esteu escoltant, i una d'aquestes sessions, el 1993, la feia Nirvana. Aquest disc va arribar a la posició número 1 de la llista Billboard 200 i atenció, perquè s'hi va mantenir 100 setmanes.
2: 100 setmanes.
0: 100 setmanes, eh? Això és, que estem parlant, no sóc molt bona en números, però són uns 2 anys aproximadament. Però ara us explicaré com va rebre aquesta versió el seu compositor. L'escoltem ara, que va ser...
2: 2 anys clavats, sí.
0: Perdona?
2: 2 anys clavats.
0: 2 anys clavats, doncs perfecte, la calculadora m'ha funcionat bé.
2: No, a su mental, eh?
0: Exacte. Escoltem el seu compositor, que va ser un gran, eh? David Bowie.

0: Doncs The Man Who Sold the World va néixer 23 anys abans que aquesta versió que va fer el 93 a Kurt Cobain, i va ser la cançó que va donar nom al tercer disc de David Bowie. Per tant, no és una cançó que diguis
1: qualsevol,
0: passa
1: no?
0: desapercebuda, perquè és la cançó que dona nom al disc. Però això sí, va ser dels discs més desconeguts de, de David Bowie. O sigui que això, en aquest sentit, va afavorir que després es fes més famosa la versió de Nirvana.
2: I si algú no coneixia això que ens explica la Lola, jo crec que escoltant l'original es veu que és una composició molt Bowie. No sé com dir-ho, la progressió que fa d'acords, no? Com arriba fins la tornada, no?
0: La psicodèlia...
2: Sí, té moltes coses i m'agrada molt que Nirvana s'atreveixi. Bueno, es pot atrevir amb el que vulgui, perquè era un geni, Kurt Cobain, però que Nirvana doncs, sortia un directe tan important i faci versions sortint una mica del seu grunys i d'allò que agradava als seus fans, no? I que s'atreveixi a diguéssim, fer seves cançons que no ho eren.
0: I us volia explicar una mica la recepció que va tenir David Bowie quan va escoltar doncs, aquesta versió de Kurt Cobain. Primer de tot, li va agradar molt que Kurt Cobain es fixés en el seu treball i que fessin aquesta versió. El que no li va agradar tant va ser que, clar, després anava David Bowie als festivals, cantava aquesta cançó i la gent jove li deia «Ostres, has fet una versió d'un tema de Nirvana».
2: Clar, això deu molestar moltíssim.
0: Ostres. I això li molestava, clar, li sabia molt de greu i allà s'enfadava i deia «Escolta, és que el tema és meu, el tema no és de Nirvana». Ells han estat els que l'han versionat. I Bowie la va escriure des d'un punt de crisi d'identitat, en aquell moment en què ets jove, no saps molt bé cap on va la teva vida, doncs és una miqueta el que intenta expressar aquesta cançó i una mica de diferències que podem veure doncs, en el cas de David Bowie, aquest so més glam, rock, amb pinzellades, això com deia, més psicodèliques, els efectes de veu que caracteritzen tant a David Bowie, en canvi la versió de Nirvana podem dir que és simplement un acústic, que també és l'objectiu d'aquests unplugs que tenia a MTV. I aquest aire melancòlic li aporta bàsicament la guitarra de Kurt Cobain. I és important també perquè aquesta cançó es va afegir al disc pòstum que es va fer, que va fer Nirvana. De fet, és del 93 i el 94 és quan mort Kurt Cobain. O sigui que realment va ser de les últimes actuacions que va fer l'artista de Nirvana, que va morir, ja ho sabem, per suïcidi als 27 anys.
2: Parlaves del que volia transmetre Bowie amb aquesta cançó, un jove que no sap cap on va la seva vida. Crec que aquí Kurt Cobain també s'hi va trobar, no?
0: Exacte.
2: Sobretot sabent per com va ser el desenllaç final. I crec que aquest espectacle ha transcendit tant a nivell de venda de discos com també el contingut audiovisual. Primer, perquè va ser una de les últimes actuacions d'un dels grups històrics de la història de la música, tot i el seu curt període de temps, no? I d'altra, perquè la música de Nirvana és totalment contrària a un unplugged. És a dir,
0: totalment.
2: Són guitarres molt distorsionades, amb molt de volum, tot gairebé cridat, no? I en canvi apareixen amb tres guitarres acústiques, amb una bateria tocada escombretes, no es diu?
0: I
2: tot ho fa molt simple, però té tanta potència el seu directe sense necessitat de pujar els decibelis, que queda un producte màgic i inoblidable.
0: Sí, i es veu també amb el vestuari, no? Que també canvia moltíssim. És una camisa, una samarreta, superbàsics, allà, segurs.
2: L'escenografia, no? Les flors,
1: la seva identitat.
0: Sí, no, la veritat és que és un directe que val moltíssim la pena i que és això, als grans també els agrada reversionar temes que han fet altres, i ho veurem també en els propers...

0: els propers dies. Vull dir, hi ha cançons que realment són màgiques, però que l'instigador és una persona que no ho tenim controlat. I ja veurem, però hi ha noms que molta gent es dedica, Bruno Mars, per exemple, es dedica a escriure per molts artistes, no? Però nosaltres ens centrarem, això sí, com ha passat avui també, en artistes que han publicat i han gravat ja la cançó, i que després ha estat reversionada.
1: I que es coneix a vegades més, fins i tot, sí, que l'original.
2: Sí, ho anirem parlant, però jo crec que el concepte de versió també a vegades està una mica damnificat, no?
0: Sí,
2: la gent l'infravalora una mica i, ostres, no és tan fàcil, eh? Encara que et permetin superar la barrera del full en blanc, no? Ja tinguis uns acords, ja tinguis unes lletres, unes melodies, no és fàcil fer-ho, retre homenatge a una persona, per tant, sense faltar-li el respecte a la seva composició, i a sobre fer-la teva i oferir-li, com dèiem, una capa més, un matís més. No és gens fàcil. Avui n'hem conegut tres, amb sorpreses, jo crec.
1: I
2: la setmana que ve més, Lola.
0: I tant, amb moltes ganes. Fem-ho així. Que
2: vinga,
0: vagi molt bé, Joan. Bona tarda.
3: ¿Qué? ¿No me da facilidades de pago? Pues sabes qué, yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Si ves humo mientras paseas por el bosque, puede ser una quema o alguna actividad controlada. Ante la duda, llama al 112 y dales tu ubicación localizándote con tu teléfono. Y si crees que es un incendio, llama y aléjate inmediatamente. Lo mejor, siempre contra el viento y ladera abajo.
6: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
7: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
9: Verisur.
2: Seguim a la brúixola d'estiu, en aquesta primera setmana de programa, en què us anem presentant els continguts que conformaran la segona hora. I ara toca una secció que, si tot va bé, repetirà setmana rere setmana, en què desmuntarem o confirmarem mites de diferents àmbits. Un contingut, Ferran, que creiem especialment important en els temps que corren.
1: Exacte, sobretot això, pels temps que corren, perquè tots sabem a la velocitat que viatgen les informacions actualment, a dia d'avui, gràcies o per culpa de les xarxes socials, depèn de com ho miris, perquè tot el bo també té les seves parts negatives, les seves parts dolentes, i on tothom sembla que sigui expert de tot, tothom opina, tothom diu la seva, tothom es pensa que té raó. Nosaltres el que farem és recollir diferents informacions, diferents inputs, i plantejar-les a un expert, a un professional del sector, perquè ens digui si el que plantegem és veritat, mig veritat o un mite de l'alçada d'un campanar.
2: El mecanisme serà el mateix sempre, però el que canviarà, com dèiem, és l'àmbit amb el qual ens centrarem, i comencem parlant d'un que realment pateix, i molt, d'això mateix, que és la nutrició. No se'n parli més. Comencem. Mita o realitat? I per aquesta secció és imprescindible un expert, perquè nosaltres, Ferran, evidentment no ho som, de nutrició, i no sé si de moltes coses més, però no ho som. Us el presentem, és el Javi Aoiz, nutricionista esportiu. Bona nit, Javi, com estàs?
10: Molt bé, amb ganes de xerrar una miqueta i de desmentir mites.
2: Perquè amb aquesta introducció suposo que en el teu camp, en la nutrició, deus haver vist moltes, deuen haver vingut a consulta molta gent dient que per internet havia llegit tal cosa, tal, i potser era fals, més aviat.
10: Hi ha joc.
2: Què vols dir, a joc?
10: Bueno, aquí passa moltíssim.
2: Sí, eh? Amb un tou, no?
10: Des de xarxes directament que et pregunten el que veus, el que escoltes, i després també en consulta, que aquí ja fins i tot amb l'equip a vegades dius, mare meva, vaya barbaritat que m'han dit avui. Així que sí, i això.
1: Dins de la nutrició, com us han afectat les xarxes socials, ara que estem parlant d'això?
10: Jo diria que en positiu i negatiu a la vegada, no? O sigui, sí que és veritat que afavoreix a tenir una exposició brutal, quan el missatge és positiu, és interessant. Jo diria que en els últims anys la recerca de dir, ostres, vaig a cuidar-me més, vaig a mirar-me més això, més o l'altre, això és positiu. L'altre és passar d'un extrem a l'altre completament, de dir, és que no puc menjar res perquè tot és dolent, o perquè tot engreixa, o perquè tot malament, no?
1: I suposo que molta gent també que no és nutricionista que llença missatges a les xarxes socials que són enganyosos.
2: Clar, perquè al final tu, Javi, també utilitza les xarxes perquè són directes, perquè el missatge arriba ràpid i per tant també divulgues a través d'elles. El que passa és que la gent potser a vegades li costa discernir si es tracta d'un expert o si és una persona més.
1: Clar, sobretot perquè des de casa teva amb el telèfon tu no saps si la persona que t'està dirigint el missatge, que t'està parlant, és nutricionista o no ho és.
10: Que tampoc és tan complicat, eh? Llámame loco. O sigui, al final...
2: Si porta bata o quin és el criteri?
10: Sí, jo diria, no? Primer...
1: Sí, amb la lletra, sí.
10: Clar, clar. Sí, jo diria, primer, quin és el context des del que et parla, no? O sigui, no és el mateix que algú et parli des del... la seva

0: una fit influencer por un sitio tal, ¿no? O ya una persona que, llámame loco, o a la biografia de a la xarxa social que sigui, molt probablement et posarà que és nutricionista, no? O dietista nutricionista, sí, sí. O alguna cosa així, que poder després no ho és. Vale, però comencem amb que ho posi. O sigui, perquè si ja no ho posa...
1: Clar, no és el, segur que no. No és el mateix que menteixi posant-ho, no hi sento, que sí, no ho posi directament.
2: Sí. Va, anem amb la secció, perquè queda clar que és un àmbit on hi ha molts mites que circulen per les xarxes. Alguns són realitat, altres queden en mite o són mitja veritat. Uh-huh. Tenim una llista d'algun recull que hem fet, encara molt per resoldre, també si els que ens senten des de casa teniu alguna, ens ho poden dir per les xarxes i el pròxim dia doncs l'abordem. Per exemple, hem de menjar 5 racions de fruita i verdura al dia. Això és així? És el nombre sagrat, aquestes 5?
0: Jo aquí et diria mitja veritat.
2: Val.
0: El punt de hem de menjar 5 entre fruita i verdura al dia, et diria, sí, és un número molt maco. Mm. Ara, no és un màxim en cap cas. L'ideal seria, o sigui, com a recomanació genèrica d'alimentació saludable, unes 3 racions, no peces,
2: val,
0: matís, de fruita al dia i 2 de verdura. Que en verdura, això està, verdura és qualsevol tipus de verdura, ja sigui cuita, crua o el que sigui. Y eso equivale más o menos a mig plat pla, no me vale el platito de postre, que nos conocemos, ¿vale?
2: Al de café, ¿no? Al de café,
0: correcte, el no vale, ¿no? Pero mig pla tradicional de toda la vida ya consideraríamos que eso es una ración, por tant.
2: ¿Por qué deies la diferencia entre raciones y peces?
0: Porque, por ejemplo, un gra de raïm és una peça de fruita, però no és una ració. Fotríem mà o menys uns 12.
2: Val, val, val.
0: Sí? O una maduixa, sí, és una peça de fruita, però sí, mà o menys estaríem al voltant d'uns 140 grams, que és pues, aprox una poma, un plàtan gros, 2 kiwis, mà o menys, unes 3 mandarines, mà o menys, ara que ja venen maduixes, unes 5-6, mà o menys. Això ja també dependrà molt de si és maduixot gran, si és petit, si té os, si no. Però mà o menys, o sigui,
2: sí, sí, sí.
0: O sigui, al final juga una miqueta amb això, un criteri de dir, acabo l'any con 12 pizzas de fruta, hombre, bueno.
1: Sí, ara que parlem de fruites, hi ha un moment al dia que la fruita té el seu racó, diguéssim, per exemple, el plàtan pel matí, la maduixa per la nit, o no?
0: Jo diria, aquí sempre m'agrada matitzar una miqueta, perquè jo al final treballo amb molts esportistes, des d'amateur a un nivell molt alt, i sempre m'agrada matitzar. Eh? La fruita en general, per públic global, probablement el que ens està escoltant ara, no? Qualsevol hora del dia, en quantitat de feel free, jueguen.
2: Nit i, també, que a vegades es diu que la nit.
0: Nit també, i en parlarem segur, perquè va salir esto show. Però sense cap problema. Ara, sí que és veritat que hi ha alguns moments en els que hi ha algunes peces de fruita que poden ser més interessants per aprofitar millor, per exemple, quan fem esport.
2: M'agrada, anem als tipus.
0: Per exemple, si nosaltres mengem un plàtan que està maduret, ostres, abans de fer esport ens va molt millor. Per què? Perquè té una miqueta més de carbohidrat, de benzina disponible, pots tirar una miqueta més quan fas esport, me gusta, no? O just després, per recuperar energia, me gusta. Ostres, és que vull menjar un plàtan, però en un moment random del dia, no? Doncs de postre, del dinar, el sopar, el que sigui, ostres, doncs el puc prendre un plàtan estàndard normal, que no esté allò marró, i ja serà molt més interessant també a nivell nutricional. Però ja no tant perquè t'engreixin més o t'engreixin menys, sinó simplement perquè l'utilitzarà millor el teu cos o no en un moment o un altre, quan ja busquem filar molt prim, eh? Busquem una miqueta això, però la fruita per ser feel free.
2: Va, avancem que tenim una llista llarga. Ara parlaves de platja. M'interessa perquè, home, jo crec que aquest és dels més sonats, dels que més ens molesta segurament, perquè acabem de dinar, tens aquella hora que fa calor encara, que et vindria de gust un bany, i a vegades l'àvia, no?, o la mare et diu no, t'has d'esperar unes hores a fer la digestió i llavors entrar a l'aigua. A veure, això és veritat?
0: Sí, el tall de digestió per se és fake. És a dir...
2: És fake. Però és un titular, ja.
0: És un titular. Hem vingut a jugar.
1: Ja podem parar la secció.
0: Sí, el tema és cert que quan nosaltres mengem, al final és una cosa com molt lògica, no? El cos necessita repartir la sang del cos en un lloc o un altre en funció de si l'està utilitzant més o menys, no? La típica que surts del gimnàs perquè has fet braç i dius, ostres, tinc el braç bombejat, no? Ok, quan dinem o sopem, passa exactament el mateix, tenim més quantitat de sang al voltant del sistema digestiu. Què passa? On ve el problema del famós tall de digestió? Si nosaltres anem a un punt de dir, ostres, hi ha un canvi de temperatura molt gran, el cos necessita repartir sang directament a les altres parts del cos per pal·liar temperatura. Igual que no és el mateix, entro a la piscina, estic chill, vaig remullant poquet a poquet i paseo, por, bueno, nada, ¿no? Muy tranquil, que, hostia, me voy a hacer
2: una bomba, ¿no?

0: despiertes sí, sí. a muerte
1: de cop i aleshores la
0: sent un altre. Aquest és el hàndicap, és a dir, si tu vas i et llences a la piscina al riu poder matitzaria, no? O en una platja amb la que l'aigua està molt, molt, molt freda a cop i li dones molta canya a nivell d'activitat física, no serà el més interessant pel cos. Ara, si te banyes una miqueta xila al principi, una miqueta de tal, no hauria de ser cap problema.
2: I no cal esperar.
0: De primeres no cal esperar. No, no, no. O sigui, si, jo què sé, si algú que entra a l'aigua i comences a tenir una miqueta maratge de més, sales.
2: Clar, clar.
0: Però és tan poc habitual, o sigui... El hàndicap és aquest canvi de temperatura, igual que tampoc es recomana anar fent una excursió per la muntanya, trobes un riu, mor de calor i llançar-te de cop al riu on l'aigua està superfreda, perquè pot passar el mateix, mal de cap, mareig i demés. És el mateix que ens passaria si hem menjat o no, però en un context completament diferent.
1: Parlant de talls de digestió, és cert que beure aigua de manera molt ràpida pot provocar també un tall de digestió?
0: No, no, hem venit a jugar. O sigui, no, no, no. O sigui, jo el que no recomano és anar bevent, per exemple, molta quantitat d'aigua quan dines o sopes. Sobretot perquè moltes vegades acabes desplaçant el menjar. És a dir, si tu, jo em casco un litre d'aigua durant el dinar, ostres, i jo necessitava menjar-me el plat X d'arròs, de verdura, o la prota, el que toqui, que ja no tindré gana. Deixaré de menjar una part del menjar que realment necessita el meu cos per estar saludable, bé i tirar endavant, no? Llavors, ostres, combinar una mica d'aigua durant el dinar al sopar, té una, perfecta, però durant el dia també és superimportant anar bevent, però no ratllar-se.
2: Superimportant, però tant com 2 litres, com a vegades es diu?
0: O més.
2: O més, eh?
0: O sigui,
2: però això també dependrà del cos, imagino.
0: Totalment, totalment. Truquet, truquet molt fàcil. Aneu al lavabo,
2: sí?
0: Anem a fer pipí, i mireu el color. Si és un color molt claret, gairebé transparent, un groc superclaret, és check, bien, todo fácil, a seguir.
2: Ah, ens preocupem ostres, quan és ostres. Més groc.
0: Si és un groc molt intens tirant a taronjat, cuidao, hay que beber más. Ara, matiz, si a algú li agrada, remolatge, que no s'assuste. Si algú fa una suplementació amb suplements que són amb un pigment molt ataronjat, que pren, per exemple, amb moltíssima pastana, molt beta-carotè, no, que es diu, tanyirà una miqueta el color, que nadie s'assusta tampoc.
1: Però el color del pipí també, jo tinc entès que igual és mite, que canvia depèn del moment en què tu urinis. És a dir, la primera pixada del dia només et despertes, té un color diferent que la després de dinar.
0: Clar, però fixa-t'hi, has estat 8 hores sense beure aigua.
2: Clar.
0: Es va concentrant més. És normal que el primer del dia tingui un color molt més intens. És totalment lògic i normal. Ara, sí que és veritat que després dius, ostres, vale, tinc un nivell de concentració d'orina, ostres, potente, no? També poder a vegades l'olor també és una miqueta més forta. Ja saps que és molt més important anar bevent durant el dia i ara l'estiu fins i tot diria que més, perquè durant el dia podem variar 2 quilos, fàcil. I més ara amb la calor a la que comencem a suar i tota la pesca.
1: I el fet de beure aigua... A prima? Ajuda a prima?
0: No necessàriament. És a dir, al final...
2: Tu vas tirant, eh? Ferran, vull dir, vas tirant diferents mites.
0: Hem vingut a jugar. O sigui, l'aigua, per se, no t'ajudarà a reduir greix corporal. O sigui, quan parlem de baixar greix, és molt important remarcar el reduir greix corporal. En aquest cas, l'aigua el que farà és que hi hagi moments del dia que si tu beus més quantitat d'aigua, menjaràs menys i això et repercutirà en menjar menys volum calòric. Ara, molt cuidado amb això, sobretot perquè al final els àpats del dia normalment busquem que estiguin pensats per cobrir les necessitats individuals, per estar sans, no? Si nosaltres prioritzem molt aquesta aigua, retirem, m'és igual si és verdura, si són carbohidrats, si són proteïnes, si són greixos, és que m'ha d'igual. O sigui, molt probablement li estiguis donant al cos menys matèria prima que necessita per sobreviure, literalment. Llavors, jo l'estratègia de potenciar l'aigua per reduir greix corporal, o sigui, no té cap lògica des del meu punt de vista, sobretot perquè no cal passar gana per reduir greix corporal, inflar-te aigua, sabent que li estàs donant menys al cos, que a més estaràs to, perquè...
2: Carrega també, clar. Vull dir, l'estómac al final arriba l'aigua com arriben els aliments.
0: No renta nada. I estaràs al lavabo tot el dia, també t'aviso.
2: Tenim una llista molt llarga, que hem fet abans amb el Ferran, i estic veient que no ens donarà temps. Mira, per exemple, aquesta... Pot semblar una mica de broma, però jo crec que tots de petits, també àvia o mare, ens deia el suc. Ràpid. Ràpid o se'n van les vitamines? Això és un relat o què?
0: A veure, o sigui, el mateix. Té una part de certo i una part
2: sembla que tots
0: de mita...
2: una mica de cert tenen, no? Per això es diuen, no?
0: Clar, o sigui, a veure, si analitzem exactament què hi ha, no, en un suc, partim d'aquí, no? Anem al suc de taronja clàssic de tota la vida, no? Tu exprimes el suc i llavors treus la polpa de la taronja, et quedes amb l'agulla, després tenim el sucret, no? Aquesta fructosa, que és la que li dona aquest sabor més dolcet, tenim les vitamines por ahí perdida i poquita cosa més. Què passa? Que nosaltres, un cop exprimim, és cert que la vitamina C, que és la famosa vitamina C que hi ha en el suc, no? És veritat que és volàtil perquè s'oxida una miqueta ràpid. Ara, que s'oxidi una miqueta ràpid no vol dir que en mitja hora, ni en una hora, ni en dos, vagi a desaparèixer. Pot baixar un 5%, más o menos, però és que no va a desaparecer. És el mateix que carrego el mòbil al 100%, passa mitja hora i ja està al zero. No, a menys que estigui estropeat, això no passa.
1: Una mitja veritat, no? En aquest cas.
0: Llavors, clar, en aquest cas, o sigui, és que realment no passa res. O sigui, perquè si tu et fas un suc, o sigui, és per prendre-te'l
1: al moment.
0: En más o menos aquell moment. Que passen dues hores, no passa nada, te la tomes. O sigui, al final no té sentit objectivament, sobretot perquè si no agafaries una taronja, la trenca, o sigui, la tallaries, o una poma o el que sigui, i ara de cop que ja no hi ha vitamines, i això no ho diu ningú.
2: Volen, no?
0: Clar, llavors, no, o sigui, en aquest sentit és mite.
2: Tenim temps per una més? Va, Ferran, et deixo que tris tu.
1: Una que el Joan i jo ens ha agradat quan l'hem plantejat, perquè el Joan la desconeixia, jo la coneixia de primera mà. L'hem comentat a redacció també i hi havia gent que l'havia passat. Si menges pastanaga...
2: Ah, sí, això és molt fort.
1: Et canvia el to de pell?
0: Si menges... Molta pastanaga. O sigui, el tema... Anem a entendre per què podria arribar a passar.
1: Fot-li.
0: La pastanaga té molt beta-carotè, que es diu. ¿Vale? Aquest beta-carotè és veritat que té un color ataronjat, no? I és el que li dona el color a aquesta pastanaga, i és veritat que si en prens amb molta quantitat acabes amb una tonalitat ataronjada. Mm-hmm. Hi ha un supermercat molt famós a tota Espanya que va treure un suplement ric en beta-carotè, i el que feia, deia, sí, te pones supermoreno. Bueno, el que tornes és taronja literal, perquè al final la pell es pigmenta. No cal. O sigui, al final aquest beta-carotè el que fa és un precursor de la vitamina A, i si nosaltres tenim nivells òptims de totes les vitamines del cos, no cal suplementar. Llavors, objectivament no té cap sentit ni per la vista, ni per la pell, ni de més.
2: Vista tampoc, que t'ha de preguntar.
0: És a dir, si tens una deficiència de vitamina A, ok. No és massa habitual tenir deficiència de vitamina A, però bueno, si no, podria ser interessant, però llavors et diria, suplementa-te directament amb vitamina A. I ja està, però un cop arribes a aquest punt, pa'lante. Imagina't l'oli del cotxe. Si et falta oli del cotxe, millorarà el rendiment del motor si li poses al nivell òptim d'oli de cotxe,
2: sí.
0: Però passar-te no sirve de nada, de tirar els diners. Doncs literalment passa això amb multivitamínicos de todo tipo, que això és super habitual a molta gent que es fot suplementació perquè sí.
2: És interessant lo de la pell, és veritat, Ferran, que jo no ho sabia. Ens explicava una companya, la Míriam, de la ciutat, que això li va passar a la seva filla quan era petita, perquè a les papilles hi triturava pastanaga. Va bé saber-ho, que pot passar que el to de la pell dels nostres nanos es torni una mica taronja.
0: I de l'orina.
2: I de l'orina.
0: Cuidao.
2: I no ens hem de preocupar, que potser
1: no
2: simplement...
1: No és una cosa greu, és una cosa que passa. Exacte. És una conseqüència de la pastanaga.
2: I que al final...
1: De l'accés, bueno, accés tampoc, del molt ús de pastanaga.
2: Clar, accés de pastanaga no sé si es pot dir, però com a mínim hi ha una solució fàcil, no?, que és reduir aquests nivells.
0: Sí.
2: El rellotge mana, però la curiositat no para. Vull dir que en tenim moltes més. Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, jo crec que el que podem recollir una mica del que ens ha explicat el Javi és que ni molt menys hi ha veritats absolutes a internet, que tot s'ha de mirar amb dos cops, i que l'ideal sempre és anar a un nutricionista, llavors que ell estudiï el teu cas concret i, per tant, et pugui dir què és interessant i què no.
0: I llámame loco, eh? Sentit comú i mesura. O sigui, jo és el que animaria.
2: Això primer.
0: Sentit comú, sí, però és que normalment és com el cinquè, que moltes vegades ens trobem.
1: I no només en el teu camp.
0: No, exacte, correcte, correcte. Jo crec que, com a spoiler, i la meva aportació per tots els mites de la temporada serà sentit comú i pa'lante. Llavors, un superplay i segur que anirem xerrant en més.
2: Sí, sí. Aquí tens la porta oberta per quan vulguis, Javi. Gràcies, bona nit.
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
4: Las Relaps de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar ProSegur Alarmas.
6: Alcácer, 1992. Se comete uno de los crímenes más estremecedores de la historia reciente de nuestro país. Más de tres décadas después, este es el relato de una fuga que conmocionó a un país. Miami, Dublín, Tokio. ¿Dónde está el asesino de Alcácer? Anglés, historia de una fuga. Esta noche a las 11 en La Sexta.
7: Serie documental completa ya disponible en A3Player.
8: Smartphone, tableta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
2: Estem a punt de tancar un dia més de la brúixola d'estiu, però abans, quan ja gairebé no entra llum natural a l'estudi d'Onda Cero Catalunya, ens volem fixar en la cara més obscura de la nostra societat. I com ha passat l'estiu passat, ens acompanya en aquesta hora tan fosca la graduada en Dret i Criminologia i friqui absoluta de qualsevol sèrie que impliqui assassinats i investigacions policials, la Clàudia. Què tal? Ben tornada, Clàudia, bona nit.
9: Bona nit, encantada d'estar aquí.
2: Et va agradar aquest format, eh? T'hi vas sentir a gust. L'any passat Ferran, que tu no hi eres, ens va parlar de casos d'injustícies judicials. Mm-hmm. Però aquest, de què parlarem? Amb què enfocaràs la teva llanterna d'investigadora?
9: Avui parlarem de l'aparició de la prova d'ADN i de com va canviar la investigació policial aquesta tècnica.
2: Doncs va, comencem, que el rellotge ens apreta i et volem escoltar en detall. Avui parlarem, doncs, d'un descobriment que va canviar per sempre la manera d'investigar els crims, una tècnica que ara ens sembla completament normal, però que fa 40 anys no existia i que ha permès resoldre alguns dels casos més complexos de la història, la prova d'ADN.
9: L'any 1984, el científic britànic Alec Jeffries va descobrir que l'ADN de cada persona és pràcticament únic. Aquell descobriment va donar lloc a l'anomenada empremta genètica, una eina capaç d'identificar individus a partir de restes biològiques com sang, saliva, semen... Només dos anys després, el 1986, aquesta tècnica es va utilitzar per primera vegada en una investigació criminal al Regne Unit, en el cas de Colin Pitchfork. Va ser la primera vegada que l'ADN servia tant per identificar un assassí com per exonerar un sospitós innocent. L'any 1983, la jove Linda Mann, de 15 anys, va ser violada i assassinada prop del poble de Narborough, al comtat de Leicestershire, Anglaterra. Tres anys després, el 1986, una altra adolescent de 15 anys, Dawn Ashworth, va ser violada i assassinada molt a prop del mateix lloc. La policia va sospitar immediatament que els dos crims havien estat comesos pel mateix autor, perquè presentaven un modus operandi molt similar. Durant la investigació, un jove anomenat Richard Buckland, amb discapacitat intel·lectual, va confessar parcialment el segon assassinat després d'un interrogatori. Per a la policia semblava que el cas estava resolt. Però aquell mateix any, el professor Alec Jeffries acaba de desenvolupar la identificació genètica mitjançant ADN. Els investigadors van analitzar les mostres biològiques dels dos assassinats i els resultats van demostrar dues coses. Primer, que les dues mostres provenien del mateix home, però que aquell home no era Richard Buckland.
2: Que era l'home que s'havia autoinculpat
1: exacte,
2: però
1: sí.
2: A vegades l'ADN, en aquest cas, el va alliberar. Aquesta va ser la primera gran victòria de l'ADN, que no va ser per trobar un culpable, sinó per evitar que es condemnés un innocent.
9: Exactament. La policia va organitzar llavors el primer cribatge massiu d'ADN de la història. Es van recollir mostres de sang i saliva de més de 5.000 homes dels pobles de la zona, però cap coincidia. Mesos després, un home va explicar en un bar que havia cobrat diners per donar una mostra fent-se passar per un amic seu. I aquell amic era Colin Pitchfork. Quan la policia va obtenir el seu ADN real, perquè l'altre era de l'amic, la coincidència va ser perfecta.
2: En molts casos hi ha aquest punt de sort que ajuda la policia.
1: Clar, i aquí, Clàudia, el que podem denotar és que pràcticament neix la policia científica com a tal moderna, tal com la tenim entesa el dia d'avui.
9: Correcte.
2: I a Espanya, però, triga gaire a arribar a aquest descobriment?
9: Sí, a Espanya la prova d'ADN es va començar a introduir a finals dels anys 80. Un dels primers casos judicials en què es va utilitzar de manera rellevant va ser el cas de les nenes d'Alcàsser, que coneixem tots.
1: Sí.
9: I des d'aleshores la genètica forense s'ha anat incorporant progressivament a les investigacions policials i judicials. Però avui us vinc a parlar de casos que semblaven impossibles de resoldre i que molts anys després, en alguns casos molts anys després, van trobar una resposta gràcies als avenços de la ciència forense.
2: Tenim el context, tenim el primer cop i ara anem a pels casos.

0: Comencem amb el cas del Golden State Killer, als Estats Units. Entre els anys 1974 i 1986 es van cometre almenys 13 assassinats, més de 50 agressions sexuals i desenes de robatoris que els investigadors pensaven que havien estat comesos per la mateixa persona. Malgrat això, durant més de 30 anys, el cas va romandre sense resoldre. L'ADN no coincidia amb cap perfil de les bases de dades policials i totes les línies d'investigació acaben en un carreró sense sortida. L'any 2018, més de 40 anys després dels primers crims, la policia va decidir utilitzar una tècnica completament nova, la genealogia genètica.
1: A veure, explica'ns això, perquè de moment no tenim ni idea. Genealogia genètica.
0: Sí, o sigui, en lloc de buscar directament el perfil de l'assassí, van comparar l'ADN de les escenes del crim amb bases de dades de genealogia on milers de persones havien penjat voluntàriament el seu ADN per conèixer els seus avantpassats.
1: Espera.
0: O sigui, la típica prova de... que envies saber, per saber si provens d'Àfrica, de França, de no sé on.
1: Jo tinc un amic molt friqui que ho ha fet, això.
2: Que ho ha fet, eh?
0: Pues mira, igual d'aquí uns anys li fan una trucada.
1: És a dir, no van trobar l'assassí, van trobar o buscaven, diguéssim, familiars seus que acabessin relacionant amb qui va cometre aquest crim.
0: Exacte. Els investigadors van localitzar parents molt llunyans de l'autor i, reconstruint arbres genealògics, van anar reduint la llista de sospitosos fins a arribar a Joseph James DeAngelo, un exagent de policia. Després de recollir en secret una mostra del seu ADN d'un objecte que havia llançat a les escombraries, es va confirmar la coincidència.
2: Això que sembla gairebé més una investigació d'historiadors o de pel·lícula, sí. Una persona que et llença un material a la paperera i després la recullen, sembla més això una pel·lícula que no pas una investigació policial.
1: Sí, a més, el familiar de l'assassí el va trair, diguéssim, exacte, fent una prova voluntària d'ADN i deixant el seu rastre. Ui, això em sona, això sona molt a prop d'aquí, oi?
0: De fet, a la mateixa ciutat on som, a Barcelona, l'any 1981, Carmen Fraile, una jove embarassada, va desaparèixer. Durant dècades ningú va saber què li havia passat. L'any 1999, 18 anys després, es van trobar unes restes òssies enterrades en una finca de Sant Salvador de Guardiola. Però en aquell moment no es van poder identificar. No va ser fins gairebé 20 anys després quan una mostra d'ADN aportada per la germana de Carmen en un altre procediment va permetre confirmar que aquelles restes corresponien a la desapareguda. Mm. La identificació va reactivar tota la investigació. Les proves d'ADN també van permetre demostrar que el principal sospitós era el pare del fetus que la Carmen portava quan va desaparèixer. Finalment, va ser condemnat per assassinat.
2: En aquest cas, Clàudia, aquest cas particular té una particularitat interessant, diferent a les anteriors, perquè aquí l'ADN no només serveix per trobar el presumpte autor dels fets, el presumpte assassí, sinó que també serveix per posar nom a la víctima, en aquest cas.
1: Vinga, i cap a on anem ara?

0: Doncs ens traslladem a Ciudad Real. Immaculada Arteaga tenia 15 anys quan va ser assassinada mentre tornava cap a casa. La policia va conservar totes les proves biològiques recollides a l'escena del crim, però amb la tecnologia disponible a principis dels anys 2000 no era possible obtenir un perfil genètic útil. Durant anys, la investigació va quedar pràcticament paralitzada. Quan els laboratoris van començar a utilitzar tècniques molt més sensibles, es van tornar a examinar les peces de roba de la víctima. I llavors va ser quan es va detectar petites restes de saliva que havien passat desapercebudes. La mostra va permetre obtenir un perfil genètic complet i a partir del cromosoma I es va inferir el cognom probable del responsable, Muñoz Quirós, bastant concret per ser probable. Això va orientar la investigació i després d'un cribatge genètic entre els homes del poble amb aquell cognom, la Guàrdia Civil va identificar Santiago Muñoz Quirós, que va acabar confessant.
1: No era tan aleatori.
0: Correcte.
1: Doncs aquest cognom no era Martínez.
2: No era Martínez.
1: I és veritat que per com ens situa en aquesta època M-Clan, això sí que és una cosa de fa molt pocs anys, fa 26 anys,
2: sí,
1: és un cas
2: sí.
1: dels 2000, per tant, encara, diguéssim, no és tan antic això de l'ADN. Ha canviat la realitat, no?, de la criminologia, però abans parlàvem de casos dels 70 i 80 i ara ja dels 2000. A veure, més casos, Clàudia.
0: L'any 1994, Yolanda Tavares va ser violada i assassinada a Gran Canària. Els investigadors van recollir mostres biològiques de qualitat, però les bases de dades d'ADN encara estaven molt reduïdes i no es van trobar cap coincidència, perquè clar, aquestes bases de dades en algun moment s'han d'anar omplint. Durant anys el cas va romandre obert, però sense sospitosos. Temps després, l'any 2009, un home va ser detingut per un altre delicte i al prendre's la mostra d'ADN es va incorporar a la base de dades policial. L'any 2010, els investigadors van reintroduir el perfil genètic del cas de Yolanda a la base de dades i la coincidència va ser immediata. El cas estava resolt 16 anys després.
2: 16 anys després. Per tant, un delicte sense resoldre en el seu moment que es pot desbloquejar en aquest cas,
3: sí.
2: Simplement perquè anys després una persona aleatòriament entra a la base de dades per un altre motiu.
1: I perquè un policia torna a fer la búsqueda.
2: Exacte, vull dir,
1: perquè hi ha una insistència en aquest cas i dir, escolta, potser ha canviat alguna cosa, no?, en aquests anys.
0: Ara ens traslladem a Gales. Entre els anys 70 i 80, tres joves van

0: van ser assassinades en circumstàncies molt similars. La policia sempre va sospitar que els crims havien estat comesos pel mateix home. Quan les tècniques d'ADN familiar es van desenvolupar, els investigadors van començar a buscar parents del possible autor. Això els va conduir fins a Joe Cappen, un home que ja havia mort anys enrere. Les autoritats van obtenir autorització judicial per exhumar el cadàver i l'ADN extret de les seves restes coincidia perfectament amb el conservat de les escenes del crim. I tot i que mai va poder ser jutjat, òbviament, les famílies almenys van obtenir una resposta, però gairebé 30 anys després.
1: Sí, el que dèiem abans.
2: Molt temps després, molt patiment, no? Són tots aquests anys. A més, trobes l'assassí mort, per tant, com deia la Clàudia, no hi ha judici, però com a mínim una veritat, no? Li pots posar nom i cognom
1: a
2: l'assassí. O... I potser per això aquest nom, per algunes famílies, ja és una forma de justícia. Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way down. Vinga, amb quin acabem, Clàudia?
0: Doncs acabem amb el cas de Louisa Dunn, que podríem seguir perquè n'hi ha molts, però hem d'acabar amb algun. Dunn, de 75 anys, va ser assassinada al seu domicili de Bristol, al Regne Unit, l'any 1967. La policia va realitzar una investigació enorme. Va arribar a prendre més de 19.000 empremtes palmars.
2: Mare de Déu.
0: Però no va aconseguir identificar el responsable. El cas es va quedar sense resoldre durant gairebé 60 anys. És a dir, el doble que l'anterior, que ja eren moltíssims.
2: Tota una vida, pràcticament.
0: Les mostres biològiques conservades es van tornar a analitzar amb les tècniques actuals, molt més sensibles. I a partir del perfil genètic i de noves comparacions amb bases de dades, els investigadors van identificar el responsable, Ryland Hedley. Quan el van detenir, tenia més de 90 anys.
2: Estava viu?
0: Sí, però, claro, estava...
2: Clar, ja...
0: Quasi no viu. L'any 2025 va ser condemnat a cadena perpètua, que ja em diràs tu, que li quedava...
2: Sí, bueno, només hi havia una possible cadena perpètua, no? Diguéssim que era aquesta, perquè potser sí, uns anys no sabem si encara segueix viu. Ryan Hedley haurem d'investigar, però déu-n'hi-do, 19.000 empremtes palmars.
1: Home...
2: I no caduquen els casos, vull dir, passen els anys, però la policia encara segueix investigant per trobar un nom, no?
1: Això és, i el bo d'aquest de tenir la base de dades és això, que qualsevol policia en qualsevol moment pot intentar identificar i trobar o no.
2: Molt bé, aquests han estat els casos que ens ha portat la Clàudia avui sobre una tecnologia que ha canviat la manera d'investigar tots els crims i que jo crec que, repassant tots ells amb les seves particularitats, les seves diferències, ens deixen moltes preguntes a l'aire, no? Clau?
0: Sí, o sigui, tots aquests casos ens porten a debatre diverses coses, com, per exemple, què hagués passat amb moltes investigacions si no hagués existit la tècnica forense de l'ADN, o com és que abans, en casos on encara no s'utilitzava, es guardaven tantes proves que contenien ADN. És com que ja sabien que en un futur aquestes es podrien investigar. I si, jo què sé, si s'aconseguirien resoldre més casos o almenys amb més rapidesa si l'ADN de tots els ciutadans constés en una base de dades. Clar, aquí ja entren lleis de que si protecció...
2: Clar.
0: Però...
1: Però vaja, l'ADN final... ho va canviar tot.
0: Sí. Per exemple, es considera justícia el fet que es trobi l'assassí 30 anys després o que aquest ja hagi mort o que tingui 90 anys, que... com els últims casos que hem vist.
2: Tu imagina't 60 anys a les teves esquenes havent assassinat una persona i al cap, quan tens 90, et ve algú a la porta i diu, ara? Aquest home, com em deia el tècnic, també ha viscut sense remordiments molts anys, que això també un dia podríem parlar-ho, Clàudia, com funciona el cervell dels assassins en aquest cas, no? Amb els remordiments i com gestionen aquestes
0: emocions. No, és que el debat que obre aquesta secció que acabem de fer té un gran etcètera i ens fa plantejar-nos també què hi haurà en un futur que podria canviar les investigacions tal i com ho ha fet la cerca i l'anàlisi de l'ADN.
2: Clar, i que ara ens sembla ràpid, i he posat cometes, no es veu perquè és ràdio, però he posat cometes, perquè 3-4 anys resoldre un cas, però igual en un futur, en un any o mesos, doncs es resol molt més ràpid. Segur que hi ha alguna tecnologia que en aquest cas accelera les coses perquè la tecnologia ens porta aquí.
1: També la tecnologia de vigilància. Vull dir, implementar càmeres a llocs on no hi ha, vull dir, això també limitaria molts crims i acceleraria el procés de detenció.
2: Aquesta ha estat la primera entrega de la Clàudia. Fem petits disclaimers, que ja vam fet l'any passat, petits avisos. Evidentment hi ha molts més casos, n'has triat alguns de paradigmàtics, i l'altre és que nosaltres ho vestim amb sintonies, músiques per situar-nos, i en cap cas volem faltar al respecte al patiment de totes aquestes famílies que han patit els casos als quals relatem. Clàudia, un plaer, molt bona nit, que ojo l'hora que és ja, vull dir, hem d'anar a sopar i a dormir.
1: I ara, perillós, jo aniré ràpid.
2: La setmana que ve més no ens pots a pensar encara quin serà el tema.
0: No, encara no.
2: Sorpresa. Així, així també tu
1: penses? A mi me l'ha dit.
2: Ah, sí?
1: Sí, fora el micròfon. Home, Joan.
2: Però què és això? Home. Aquí o tots o ningú?
1: Tu estàs aquí preparant els últims detalls, la Clàudia i jo m'estan parlant.
2: Clàudia, una abraçada, bona nit.
0: Igualment. La brúixola d'estiu.
3: amb Joan Valentín.

0: físico, profesor, bueno, una cosa llevó a la otra y aquí me tienes.
1: Pues es un placer contar con gente como tú. Aquí estamos pendientes de vuestra iniciativa, que ojalá pueda contar cada día con más pacientes que puedan acercarse a vosotros para intentar que el deporte les lleve a ese grado de preparación necesario antes de un proceso tan complicado como es habitualmente el oncológico, y también el de otras enfermedades, que también tienen procesos difíciles y en algunos casos muy largos. Así que concienciar a todo el mundo de que el deporte es lo que nos puede salvar en muchos aspectos de la vida, pero desde luego también prepararnos de una manera global para encarar momentos complicados. Así que, Raúl, te agradezco un montón que nos hayas explicado vuestro proyecto aquí esta noche y enhorabuena.
0: Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad. Lo vuelvo a remarcar y seguro que seguiremos creciendo y muchos más pacientes se podrán ver beneficiados de algo tan bonito como la actividad física y el deporte.
1: Un abrazo enorme.
0: Otro para ti.
1: Ahí está, Raúl Notario. Si es que hay que hacer deporte, que os lo decimos muchas veces, pero de verdad, que no es simplemente por el hecho de verte bien físicamente, que también, sino por el hecho de estar activos y de tener momentos en los que estar preparados para todo lo que venga por delante. Venga, una pausa y seguimos.
2: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: El disgust, la decepció, el sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. Fins que no sàpiga tota la veritat, doncs què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
4: La platja de Llafranc, situada al municipi de Palafrugell, és una badia de sorra fina i aigües tranquil·les.
5: Disposa d'aparcament, dutxes, vigilància, lloguer d'embarcacions i un ampli passeig marítim.
4: A peu de sorra hi trobareu una gran oferta gastronòmica i us podeu recórrer el camí de ronda que puja fins al far de Sant Sebastià.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 0908. 676 76 09 08. No. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: ¿De qué madera son tus sueños?
7: Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
8: Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
9: Disfruta con un consumo responsable.
2: Ara comença Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. El programa que, mentre estem allò recuperant forces, agafant ganes i vivint experiències per poder-vos-la explicar, ja sigui en format de sèries, de videojocs, de pel·lícules, de teatre, de història, del que sigui, doncs ens permetem aquestes setmanes escoltar el millor del que ha donat de si aquesta temporada de Nits de Ràdio. Per tant, des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, som-hi!

Som al 1980 i els cinemes, com un matxet en una nit fosca, va irrompre Friday the 13th, divendres 13. Dirigida per Sean Cunningham i produïda amb un pressupost que amb prou feines pagaria un sopar avui dia, aquesta pel·lícula de terror va marcar l'inici d'una de les sagues més icòniques del gènere slasher. La història ens porta al Camp Crystal Lake, un lloc que sona idíl·lic, però que és més aviat una trampa mortal per un grup d'adolescents que volen reobrir el campament. Entre consellers amb més hormones que sentit comú, una misteriosa assassina i un llac amb més secrets que una novel·la de Stephen King, Friday the 13th ens presenta una història senzilla però eficaç. Si és divendres 13, millor no vagis a acampar.

La pel·lícula va comptar amb un pressupost de només $550,000. Va ser una producció de Paramount Pictures que aprofitava l'èxit de Halloween del 1978 de John Carpenter. Però mentre Michael Myers era un psicòpata silenciós, aquí el terror ve de la mà de la senyora Wurz, una mare amb molt mala llet i una habilitat especial per a l'ús del matxet. Amb Betsy Palmer en el paper de la venjativa Pamela Wurz i un jove Kevin Bacon com un dels desafortunats consellers, la pel·lícula combina sang, suspens i una estètica que crida 80 a cada fotograma. És el tipus de pel·lícula que et fa mirar dues vegades sota el llit abans d'anar a dormir. El rodatge es va dur a terme l'estiu del 1979 a Blairstown, a Nova Jersey, en un campament real anomenat Camp Novibusco. El lloc amb arbres i boscos frondosos i un llac que semblava perfecte per una pel·lícula de terror va ser ideal per a l'equip, però les condicions no eren precisament un resort de luxe. Amb un pressupost tan ajustat, l'equip va haver de tirar d'enginy. Els decorats eren mínims i els efectes especials, obra del mestre Tom Savini, es van fer amb més creativitat que no pas amb diners. Savini, conegut pel seu treball a Dawn of the Dead, va crear escenes de gore tan impactants que algunes van ser retallades per evitar una censura més estricta.

El rodatge va tenir uns quants problemes. Una de les anècdotes més conegudes és l'escena final on Alice és atacada al llac. La seqüència que inclou l'aparició sorpresa, que no revelarem per si algú encara no l'ha vista, es va rodar en un llac gelat. Adrienne King, l'actriu que va encarnar Alice, ha explicat que l'aigua estava tan freda que amb prou feines podia parlar, i l'equip va haver de fer múltiples preses mentre ella tremolava com una fulla. A més, els actors van haver de lidiar amb insectes, amb fang, amb llargues nits de rodatge, cosa que va fer que alguns es preguntessin si realment valia la pena arriscar-se per $550.000.

0: Una altra història divertida, l'escena de Kevin Bacon en el seu personatge rep un final especialment memorable, va requerir que l'actor estigués estirat sota un llit amb un tub de sang falsa connectat al seu coll. Savini va haver de calcular el moment exacte per fer esclatar la sang i, en una presa fallida, Bacon va acabar xop de líquid vermell, rient i maleint alhora. Aquestes limitacions tècniques van donar a la pel·lícula un encant cru que encara avui la fa especial.
1: Debo haber visto ese episodio de Kojak 82 veces.
2: Perdone, ¿en a qué distancia está Crystal Lake?
1: ¿A qué distancia está Enos? ¿A unos 15 kilómetros?
3: Algo así.
2: ¿El campamento sangriento? ¿Otra vez van a abrirlo?
3: Que tengas suerte.
2: ¿Puedo coger algo para ir?
4: No creo.
1: ¿No vas a pasar por el cruce? Llévala tú, la dejas a medio camino.
3: Vale, Trudy. Venga, chica, te llevo.
2: Me llamo Annie.
3: Pues hala, Annie. ¿Todas las chicas que van allí son tan guapas como tú?
2: No sé.
5: Vas al campamento sangriento,
3: ¿eh? Quita sea, Ralph, lárgate, no digas más tonterías. Déjala en paz.
5: Nunca volverás, chica.
3: Cállate, Ralph.
5: Crystal Lake está maldito.
3: Ese viejo es un profeta loco, no le hagas caso.
0: Quan divendres 13 es va estrenar el 9 de maig del 1980, va ser un èxit immediat de taquilla, recaptant gairebé 40 milions de dòlars només als Estats Units, una xifra astronòmica per a una pel·lícula tan barata. El públic, especialment adolescents, va quedar captivat per la seva barreja de suspens, de morts creatives i l'ambient de campament estiuenc. Però la crítica no va ser tan entusiasta. Molts, com Roger Ebert, la van titllar de barata i explotadora, acusant-la de glorificar la violència sense oferir res de substància. Mirades de Cine assenyala que la pel·lícula era més un producte comercial que una obra d'art, però reconeix el seu impacte en el gènere slasher. Malgrat les crítiques, Divendres 13 va ser un fenomen. Va generar 11 seqüeles, un remake el 2009 i fins i tot un crossover amb Nightmare on Elm Street, Pesadilla en Elm Street. Tot i que no va guanyar premis importants, va ser nominada a alguns guardons de gènere com els Saturn Awards i va consolidar l'slasher com un dels gèneres més populars dels 80. La pel·lícula va convertir Jason Voorhees, que, per cert, no és el dolent principal en aquesta primera entrega, en una icona del terror amb la seva màscara d'hoquei que avui és tan reconeixible.
6: ¡Alice! Quiero sacar este tronco. Empujad por ahí mientras yo hago palanca. A las tres, ¿eh? ¡Alice!
2: ¡Voy!
6: Estupendo, estupendo. Soy Steve Christie.
7: Ya. Esta es Marcy.
6: Hola.
2: Marcy.
7: Ned Rubinstein.
6: Bienvenidos al campamento de Crystal Lake. Esta es Alice.
2: Hola. Steve, la cabaña B está lista.
6: ¿Y Bill, ha terminado de limpiar el cobertizo de las barcas?
2: Ni idea, no le he visto desde hace media hora.
6: Tenía que empezar a pintar enseguida. ¿Y Brenda?
2: Le dijiste que preparara el campo de tiro al arco.
6: No, prefiero que pinte. ¿En qué pensáis? ¡Vamos!
7: No teníamos dos semanas.
2: Venid conmigo y os diré dónde podéis cambiaros.
7: Bien.
2: ¿Tenéis vuestra ropa aquí?
7: Aquí,
2: o...
7: aquí.
0: Divendres 13 està ple d'històries que són gairebé tan sucoses com les seves escenes de terror. Per començar, el càsting de Betsy Palmer com a Pamela Voorhees va ser una sorpresa. Palmer, una actriu coneguda per papers més respectables en teatre i televisió, va acceptar el paper perquè necessitava diners per comprar un cotxe nou. Segons ella, va trobar el guió horrorós, però va pensar que ningú no veuria la pel·lícula. Ironies del destí, el seu paper com a mare venjativa es va convertir en llegenda i encara avui els fans la recorden com una de les millors villanes del terror. Una altra curiositat, el títol, Divendres 13, no estava decidit inicialment. Sean Cunningham es va inspirar en una projecció de Halloween i va voler crear una pel·lícula amb un nom igualment impactant. Va suggerir Divendres 13 com a títol provisional i fins i tot va publicar un anunci al diari Variety abans de tenir un guió complet. Quan va descobrir que el títol no estava registrat, el va assegurar ràpidament, demostrant que de vegades una bona idea de màrqueting pot ser tan definitiva i tan efectiva com un machet ben esmolat.
6: ¿Qué hago?
2: Mátala.
6: ¿Puede morder?
2: No has estado nunca en un bosque.
6: No estamos en un bosque.
7: Bill, ¿qué pasa?
6: Hay una culebra.
2: ¿Por qué estamos aquí?
6: ¡Pies! ¡No me falléis ahora!
2: ¡Ahí está! No puedo dormir con una serpiente aquí. Nadie nos ha dicho que hubiera serpientes. ¡Mátala!
6: Hasta que salga no puedo matarla.
2: ¡Llámala!
6: ¿Cómo se llama una serpiente?
7: ¡Cuidado, que viene!
6: ¡Miradla! ¡Ahí está! ¡Mátala!

0: Está muerta.
1: O eso, o tiene un doble muy reducido.
2: Bueno, ya sabemos lo que hay de cena.
3: ¡Martina! Estoy haciendo ensalada. ¿Queréis que haga para todos?
2: Estupendo. Y creo que tenemos también carne para hamburguesas.
3: Yo no, paso. Pero hay manzanas. ¿Sabes hacer tarta de manzanas?
2: Claro. Haré una.
3: Hombre, mira quién viene.
4: No oblidem l'escena de la tempesta. Moltes de les seqüències nocturnes es van rodar sota una pluja artificial, però en una nit concreta, una tempesta real va colpejar el set, inundant part de l'equipament i obligant l'equip a córrer per salvar càmeres i llums. Els actors van acabar xops, congelats, però aquesta adversitat va donar a la pel·lícula una atmosfera encara més inquietant. És el que passa quan el temps decideix fer un cameo en la teva pel·lícula de terror. Divendres 13 no és només una pel·lícula, és una autèntica institució del terror. Va definir el gènere slasher al costat de Halloween o de Malson a Elm Street, establint les regles bàsiques: adolescents en perill, un assassí misteriós i morts cada cop més creatives. La saga, amb les seves nombroses seqüeles, va convertir Jason Voorhees en un símbol cultural, amb la seva màscara d'hoquei que ha aparegut des de samarretes fins a videojocs. La pel·lícula va aprofitar l'obsessió dels 80 amb el terror juvenil i va crear un mite que encara avui genera remakes i reinvencions.
5: Oh. Toma.
3: No había tenido tan mala suerte desde que ganó Richard Nixon.
5: Puedes dejarlo si quieres.
3: Ni pensarlo. Estás a dos pasos de Avenida Pacific y de mis posesiones.
5: Bueno.
3: Oh.
5: ¿Qué quieres que te diga? No es mucho, pero me pertenece.
3: ¡Oh! ¡Oh! ¡Coge el dinero! ¡Oh! ¡Coge el dinero!
5: ¡Abre la puerta!
3: ¡Dios mío!
5: Como sopla el viento, ¿eh?
3: Oh, creo que he dejado las ventanas de mi cabaña abiertas.
4: La pel·lícula també ha tingut un impacte real més enllà del cinema. Va popularitzar la idea de divendres 13 com un dia maleït, reforçant supersticions i inspirant des de festes temàtiques fins a referències en sèries com Els Simpson. A més, va llançar la carrera de Kevin Bacon, que en aquella època era un desconegut, però que aviat es convertiria en una estrella. Tot i la seva senzillesa, Divendres 13 va demostrar que no cal un gran pressupost per espantar el públic. Només una bona història i un parell de crits ben col·locats. Divendres 13 és com aquella història de por que t'expliquen al voltant d'una foguera. Simple, directa i amb el poder de mantenir-te despert tota la nit. No és una obra mestra del cinema, però té un encant cru que et fa riure, et fa estremir-te i, sobretot, mira dues vegades abans d'anar a nedar en un llac. Amb Betsy Palmer brandant un matxet i un jove Kevin Bacon en perill, és una pel·lícula que captura l'esperit dels 80 i el terror de descobrir que de vegades el campament d'estiu no és tan divertit com sembla. Així que, la propera vegada que sigui divendres 13, planteja't si potser et quedes a casa o almenys porta un casc d'hoquei per si de cas.

El jovent, voleu que de tant en tant us deixi anar alguna frase que potser no acabeu de comprendre i us ho diran literal, eh? Us ho diran literal, és que esto no te entiendo literal no, perquè literal és una cosa que hagis dit exactament, però bueno, d'altres coses que també et diran, per exemple, ai que boomer. I llavors, clar, en aquell moment hi ha molta gent que li ve al cap, doncs, un xiclet. Perquè, clar, és que depèn dels anys que tinguis, les paraules tenen un significat o un altre. I si queremos saber bien qué es esto de un boomer, pues hay libros que nos lo pueden contar un poco.

0: Una setmana més, tenim moltes ganes de tertúlia, tenim moltes ganes de passar-ho bé, perquè sí, és la nit de dimecres a dijous, per tant és, i tota Catalunya, el dimecres, ja m'imagino que tota la gent que es desperta diu, vols que ja, que no ens deixes dormir, no, però és que és el dimecres, està tota la gent, home, és que està, i tenim aquí la doctora Marta González Pelaez, l'Alan Jornet i en David Morales, clar que sí,
1: home! Bona matinada!
0: Quina il·lusió estar una setmana més amb tots vosaltres, repartits pel món, perquè estem aquesta setmana repartits pel món, ja sabeu que jo estic fora. Quan el David Morales està a London, fa London Calling, jo he de fer Madeira Calling en aquests moments.
1: Estàs en Madeira Calling?
0: Oh. Sí.
2: T'has anat a fer una correguda de les teves?
0: Dit així, pot ser més difícil d'explicar, sí. Dit així, clar, jo no poso la xarxa socials, me'n vaig a fer una correguda perquè no acabaria d'entendre's, no, estem aquí al Campionat d'Europa Màster, perquè ja tenim una edat, i sí, escolta, l'estic gaudint molt d'aquesta illa fantàstica, tota de Madeira, feta. Aquí has de vigilar, no et clavis una estella. Però
3: trobaràs a Pinocho.
0: Home, Pinocho és d'aquí. Pinocho i Cristiano Ronaldo, els dos són
1: sí,
0: els més...
1: Sí, Ronaldo també és veritat.
0: Té un museu.
1: Després tens molts brodats, no sé si encara continua, jo
0: sí,
1: vaig
0: sí.
1: Fa molts anys,
0: sí,
1: els brodats
0: sí.
1: I tot això.
0: Hi ha brodats.
1: I de l'aeroport està arreglat, allò de l'aeroport?
0: Bueno, a veure, segueix sent dels més complicats de terrar, i això és difícil.
1: Mica... Sí. Se't posa l'estómac una mica així.
0: Sí. Sobretot si agafes un dia de molt de vent,
1: sí.
0: Dius, bueno, mira, quasi que salto, saps què vull dir? Perquè, sí, a veure, és que l'aeroport està al costat d'un penya-segat. I és penya-segat, una recta,
1: sí.
0: I clar, si no l'agafa bé, saps què vull dir? Si se li'n va cap a la banda que no és, o acabes al mar o acabes a la roca,
2: escolta,
0: per tant...
2: Has vist alguna escultura d'en Cristiano?
0: Sí, home, al costat del museu hi ha una escultura. Hi ha una escultura, és habitual, sí. De fet, està diguem-ne, el passeig marítim de Funchal, està allà al...
2: I si assemblen o...
0: Mira, és de qui més pots reconèixer qui és, perquè tots hem vist, ha estat

0: les de cera, o per exemple la de l'Iniesta, que no s'hi sembla molt, alguns d'aquests noms, aquest algo s'hi sembla.
1: Algo. O a la Tina Turner, si busqueu a Google. Sí. Hi ha una estàtua molt maca, la Tina Turner. Pobreta.
0: Sí, anem a dir que així com... És curiós, no?, perquè tu mires les obres de, que hi ha als grans museus, no?, dius, de l'antiga Grècia, de l'antiga Roma, que amb un cincelaven, allò amb el marbre, dius, ostres, és que feien estàtues perfectes, no?, que difícil ha de ser, i dius, home, potser ara que hi ha motllos, impressores 3D, i surten uns cagarros, amb perdó, d'escultures, que no acabo d'entendre jo com funciona. Clar, és que és així. En canvi...
1: No, perquè per fer... una feina artesanal amb qualsevol material i has de passar molt de temps.
0: Sí, sí.
1: Igual li encarreguen d'un dia per l'altre.
0: Ja t'entenc.
1: Necessito una estàtua d'en Cristiano. I clar, surten les cares que surten. Com
0: sí.
1: Al David Beckham també li van fer una bona estàtua, recordo.
0: Li van fer una bona estàtua, m'agrada molt com a concepte. Sí, sí. Sí, sí. Però bueno, en fi.
2: A més, el Cristiano Ronaldo va canviar tantes vegades de pentinat.
0: Sí, bueno, i de dentadura, perquè si veieu quan era jovenet, tenia una dent cap a cada direcció, o sigui, una cap a la defensa, cap al mig camp, però bueno, es va fer...
1: Era el quilòmetre zero, no?
0: Era quilòmetre zero, sí, sí. I no, vull dir, està bé, escolta, jo que la gent que tingui diners els aprofiti per cuidar-se, no només no ho critico, sinó que ho aplaudeixo, perquè considero que és important, per cuidar-se, que sí. Si no, si mai heu vist imatges que ho busquin els oients i tots aquí... Los hermanos que se operen, ho heu vist, aquells dos germans francesos que es van fent són bessons i que es van operant al mateix temps, igual de malament, és a dir, que tenen ja uns pòmuls que bueno, estan en un altre fus horari, o sigui, els pòmuls i el que seria el cap estan a quilòmetres de diferència. Són uns germans bessons que fan molta angonieta. Bueno, en fi, aquests ha de ser difícil fer-los una escultura, no?
2: El tema de la cirurgia estètica,
0: sí.
2: És molt complicat, perquè sí. Hi ha molta gent que es gasta verdaderes fortunes i és un desastre.
0: Sí, sí. Bueno, és que clar... És que
2: perquè
0: això...
2: la boca, per exemple... La boca aquesta de pato, perquè és una boca de pato, que dic jo.
0: Sí.
2: D'ànec, és veritat, sí, sí. Els hi deixen una boca
0: sí, sí.
2: Fatal.
0: Bueno, ja et dic jo que en aquests germans bessons la boca és quasi el de menys que veus, sí. perquè veus un front que dius...
2: Vale.
0: Però aquests s'han pagat els hi ha sortit un bony, per entendre'ns, un nyanyo que deien abans, Doncs els hi ha sortit igual els dos, perquè s'han operat, doncs, això. Nen, què et faràs, això? Pues jo també m'ho faig, perquè si no ja no serem bessons, clar, de fet, de com eren. Si un no s'hagués operat, això és com aquells bessons que un van a l'estació internacional i l'altre no. I al final eren bastant diferents, no? Perquè, bueno, les radiacions i tot el que et suposa doncs, estar a l'espai, doncs és molt complicat. Doncs aquest, si un s'hagués operat i l'altre no... És que no dirien que serien bessons, és que no dirien ni que són família, saps? Perquè vull dir que no s'assemblarien gens. Però bueno, avui volíem tocar un primer tema. Podríem titular, perquè ha sortit el tema mentre estàvem comentant, saludant-nos abans de començar el programa, allò que anem connectant, punto A, punto B, punto Norte, punto Sur, ens anem saludant, i ha sortit un tema que m'agradaria anomenar-lo com l'era del Destaper, perquè volem parlar de precisament la setmana passada vam comentar alguns temes, doncs això, no, dels plàstics i dels microplàstics i tot això. Algun oient també ens comentava la de situacions en la que ens mengem literalment i que hi ha qui ho compta, no? Quants microgramos de plásticos nos hemos comido, zampado i tot això. I clar, vam parlar dels tàpers, no? I dèiem que, clar, recomanen, no? Per exemple, el de vidre, però dèieu, Alan, Marta, que per molt que sigui de vidre, després hi ha la tapa i tot això, no?
2: Mai trobes...
1: Trobar el recipient perfecte.
0: El recipient perfecte no existeix, no?
2: No, perquè, a més, també hi ha el que té la tapa d'acer inoxidable, que hi ha pocs, però en trobes, la tapa de fusta...
1: Sí, però porta el voraviu de plàstic.
2: Sí, clar, el voraviu i, a més, la fusta... al final has de, si la, la neteges molt bé, també es deforma. Ho dic perquè jo tinc experiència, eh? Vas comprant sempre...
1: I no tanca tan bé.
2: No, i no tanca bé. Has de posar una goma, segons com, i un paper d'aquests de... perquè no et tanqui bé. Almenys és el que jo faig. I al final què passa? Acabo llançant la tapa.
1: Clar. De fet, a mi em passa quan vaig a comprar llegums al mercat, els tàpers que tinc, les carmanyoles que tinc amb tapa de fusta, li he de dir a la noia, aquest no me l'omplis fins a dalt de tot, perquè si no després no em tanca bé. I és tal qual. Els que fan clec, els que tenen tapa de plàstic...
0: Quin gust, que, quan fa aquells... clec.
1: Sí. Sí. Dius, això està tancat? Bé, no caure cap mena de líquid dins la bossa.
2: A més, hi ha una altra cosa. Tu va, a tu t'ho deuen admetre, però, per exemple, jo portava el peix, portava les meves carmanyoles perquè em posessin, que són de vidre, amb la tapa de plàstic. Que a mi, primer em fan un favor, perquè m'ho posen ja allà i jo arribo a casa i ho fico dintre la nevera o dintre el congelador. Això ja és una cosa que ens estalviem, no?
1: Una feina feta.
2: Clar, però resulta que, bueno, ho fèiem, ho vaig fer durant un temps, però després un dia vaig arribar i em van dir no t'ho puc perquè està prohibit. No puc envasar res amb algú que porti un client. Perdona, dic, però si això està tocant aigua, vull dir que no és res que està, que després... No, està prohibit i em poden posar una multa.
0: Carai.
2: Pues bueno, pues escolta'm...
1: Que això igual, les... Marta... Igual ho hauries de repreguntar perquè igual han canviat les normes
2: potser sí, perquè
1: d'aquell supermercat,
2: mi...
1: perquè estem anant cap a un món bé, que intentes salvar el planeta.
2: A més, havia gent que imitava, saps? Perquè preguntaven, i com és que aquesta... Clar, m'ho preparaven, no? Com és que ho teníem així posat amb aquestes carmanyoles i tal? No, és que això és d'una clienta. Ah, sí, i clar, ho explicaven i la gent ho portava, clar, van deixar de portar-ho, evidentment.
1: Sí, sí.
2: I a més per mi, o sigui, era, és una feina, perquè i jo ho portava net, a més, escolta'm, si no està net, la culpa és meva.
0: Sí, sí.
2: Ho menjaré
1: la
2: jo.
1: La culpa i el problema és teu, saps? Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, sí.
2: O sigui, bé, del rentaplats, i a més moltes vegades els hi donava també com el líquid aquest de desinfectar, vull dir que portava, estava, vamos... no de l'autoclave, però quasi, eh?
0: Sí, sí.
1: Com els xorros de l'oro.
2: Exacte.
0: Sí, sí. Bueno, és que al final és el que diem, no? Si portéssim nosaltres, doncs, això, no? Les bosses, els tàpers, tot això, doncs també menys s'hauria de produir, doncs, envasos, no? I...
2: Efectivament. Perquè, escolta'm, t'ho posen amb unes safates d'aquestes de por espant,
0: sí,
2: que
0: sí.
2: Això és una porqueria. A mi, va, em fa un fàstic horrible.
0: Sí, sí.
2: Bueno, i després t'emboliquen amb el film aquell de plàstic,
0: sí,
2: que jo no l'utilitzo mai, perquè no en tinc, no. Tinc unes bosses, això sí, perquè utilitzo el paper vegetal, però, clar, és que no et deixen tampoc moltes vegades, eh? O sigui, molta ecologia, molta no sé quantes, molta no sé què, sostenibilitat i tal, i després dius, perdona?
0: Sí, sí. Tu, David, com ho portes, el tema del por expand, les bosses i tot això? Com ho fas?
3: La veritat és que a casa se'n genera molt. Hem de dir que, bueno, jo separo tot, ja sabeu que a més tenim porta a porta.
0: Sí, home, no, oficialment direm que ho separes tot perquè no tinguem problemes.
3: I, no, però jo ja ho feia, jo ja des de fa molts anys que tinc, de fet, contenidors separats per cada... Però la fracció de reciclatge del que són envasos, plàstics, etc, és el que més generem. De fet, el que seria rebuig, us dic que potser ho trec un cop al mes, perquè és que no en generem de rebuig. Bàsicament és orgànica, plàstic, paper... Però sí que és veritat que moltes vegades compres coses i bé, amb un envoltori per fora, després un cartró dintre i després unitats individuals també en plàstic. I al final... Clar, és que estem malgastant quan podria anar tot en un únic, envàs, sense tants plàstics, sense... Crec que també tenim... Clar, suposo que hi ha una part que, al ser alimentació, doncs hi ha unes normes que són molt estrictes per evitar contaminacions, etcètera. Però clar, és que si anem cap a un món on el plàstic se'ns està menjant, potser no van en consonància les normes de seguretat alimentària amb aquesta reducció que hem de fer del plàstic. Sí. Per tant, hem de posar-nos una mica... Jo crec que de vegades el que passa és que els diferents extrems que en política ens han de governar en l'aspecte de el ministeri de no sé què i el ministeri de no sé quants fan normes per separat, sense posar-se en conjunt. De manera que ens trobem amb això, que després ens volen cobrar unes taxes per generació de residus, quan realment nosaltres al final som l'últim mico dintre de la cadena i tampoc no tenim alternatives.
1: No. I almenys si premiessin, doncs això, la gent que utilitza els tàpers per anar a comprar. Clar. Perquè clar, aquell residu, si és intercanviable a l'hora de fabricar una cosa per un altre material no contaminable, doncs és culpa dels fabricants i dels governs que ho permeten, no? Perquè, mira, hi ha un altre tema alimentari que m'inquieta bastant i semblarà una tonteria, però si ho multipliques per milers i milers i milions
0: sí,
1: de fruites, cada enganxina que posen a les fruites...
0: Estic d'acord! Hem d'acabar amb les enganxines aquestes que no sé mai on posar-les. A quin contenidor van perquè, les enganxines?
1: Perquè, clar... Primer, la treus. Sí, has de netejar molt bé aquella pell per poder-te-la menjar.
0: Sí.
1: Després, on ho tires, no? I
2: se t'enganxa.
0: És enganxina de per si. Sí, li agafes carinyo. Sí.
1: I aleshores, igual el plàstic no pot anar perquè és una enganxina. Ves a saber, no?
0: Sí.
1: Un reciclable. Doncs haurien d'eliminar ja d'una vegada per totes...
2: Sabeu el que faig jo? Saps el que faig jo, Alan? Jo tinc un foli a la cuina i els vaig enganxant.
0: Ah, mira. Està fent un collage.
2: Clar, quan el foli l'omplo, el tiro al paper, clar, perquè és que un dia vaig mirar amb una lupa i tot i vaig veure que era paper, que portava una làmina per sobre, una mica com un estucat, que es diu...
0: un plastificat, diguem-ne.
2: Sí. Però vaig veure que era paper i dic, bueno, doncs ho poso aquí. I se'm va ocórrer això i vaig posar-lo allà.
1: No sé si totes són paper o... Vull dir que no sé si seria... No sé.
0: Paper no és, eh? Ara tindrem una denúncia del d'això.
2: Porta un recobriment.
1: A Sant Andreu no t'ho permetria, no, això?
3: No.
0: Et posen una enganxina de torna-ho a fer, eh?
2: Bueno, jo se'm va ocórrer això.
3: Li posen un gomet vermell.
0: Et posen un gomet vermell, eh? Sí.
1: Per gastar més plàstic.
0: Home... Mira, jo guardaria totes les enganxines aquestes en un potet i en tot cas un dia al punt verd, vas al punt verd i dic, escolti, què faig amb tot això? I ja t'ho diran.
2: Sí, ho faré.
0: Sí.
2: Quan ompli el següent foli...
0: Sí, exacte. Sí.
1: Les fruites i les verdures venen, les transporten en unes caixes, no? Mm. Si la caixa ja està degudament etiquetada amb la procedència,
0: sí.
1: No cal etiquetar una per una.
0: Estic d'acord. Em pare que és una feinada. Sí. No cal. Se la poden estalviar aquesta feina.
1: Si ens esteu escoltant al Departament de Medi Ambient, poseu wifi a l'agulla i...
0: No. Poseu wifi a l'agulla? O... Ah, poseu fil a la... Em sembla bé. Escolta, tinc una notícia que crec que hem d'escoltar perquè si sempre li hem demanat a la DGT que es posi seriosa amb les multes al tema dels patinets i tot això, a la gent que salta els semàfors, però sembla que ha volgut començar amb unes altres tipus de multes i que estaria bé que les escoltéssim. Anem cap allà, ara les posem de seguida.
4: Dar un beso como discutir con un pasajero nos puede costar muy caro. 500 euros y 6 puntos si vamos en carretera y entre 100 y 600 euros si estamos circulando por la ciudad. Pero lo mismo pasa con maquillarse o morderse las uñas, algo que a veces, bueno, pues vamos haciendo mientras conducimos o incluso cuando estamos parados, pues también esto es una multa, 100 euros si estamos parados en un semáforo y 500 euros y 6 puntos si estamos circulando. La siguiente, bueno, pues es también bastante común en verano. Ana, ¿tú llevas la música alta en el coche? ¿Te gusta escuchar música?
5: Me gusta escuchar música, lo lleva más el que viene conmigo, la música alta. A mí me pone un poco... yo necesito ir concentrada en el coche.
4: Pues ten cuidado porque tener la música alta también puede ser una multa muy importante. La música alta puede ir entre 30 y 3.000 euros dependiendo de los decibelios de la ordenanza de cada ciudad.
0: Y otra, tipo de música.
4: Por ejemplo, vamos a ver la siguiente, poner los pies en el salpicadero o sacar el brazo así por la ventanilla del coche, pues también es multa. Entre 80 y 100 euros tendrá que pagar, en este caso no el infractor, porque el conductor no puede poner los pies en el salpicadero, lo tiene que pagar el conductor, que es el responsable de ese vehículo. ¿Cómo te quedas? Y vamos con la última.
5: Antes la gente iba mucho con el brazo así, ¿verdad? Yo me acuerdo. Pues ahora eso, ya no. Sí, antes la gente iba así, un poco con el brazo así.
4: Pues eso
5: no
4: había aire acondicionado.
5: ¿Qué pasa la gente que lleva tacones o chancletas? Porque
4: eso no está recogido en el reglamento, Ana. Depende un poco del guardia civil que te toque. Si
0: no me lo
4: he estudiado. Que tú lleves esos zapatos supone un peligro para la circulación o no. Y la última. Tú eres en el coche, tú te vas, lo típico de a ver cómo llevo el rímel un poquito.
0: Sí, yo
4: ¿te miras
0: siempre.
4: En el retrovisor? La verdad. Sí. Pues ten cuidado, Ana, porque también te puede multar 80 euros si lo que te estás mirando es la cara o los ojos y no estás mirando pues que venga algún coche por la izquierda o la derecha.
0: Mare meva, doncs no, ni darse un beso, ni discutir. No,
2: y al braç, lo de te gusta conducir, sí. ¿Te'n recordeu de aquell anunci?
0: Sí, sí. Doncs...
3: Home, a mi lo de discutir... Discutir és... clar, ara, afortunadament, des que tenim el Google Maps i el GPS, les discussions jo crec que han disminuït bastant en els cotxes.
6: Sorgeixen. Que no t'havia dit per aquí, no? Però és que el navegador del cotxe em diu per aquí.
0: Però sí, és veritat el que diu el David, que l'aire condicionat ha fet primer que no traguéssim ja el braç per la finestreta i després que hi haguessin menys discussions, almenys acalorades, potser aclimatades sí, però acalorades no. Però clar, jo us volia preguntar, com us sembla que estigui al mateix nivell de multa donar-se un petó que discutir? Treu els mateixos punts?
2: Hauria de ser punts. Molt diferent,
0: Hauria de ser molt diferent, no? Com vam dir, clar, no. Tu, senyora gente, es que nos estábamos dando un beso, hasta el mateix nivell, senyora gente, nos estábamos sacando los ojos. Clar, com ho veieu, això?
6: Clar. Home, si és un petonet per acomiadar-te d'algú i que se'n va, entenc que això no passa res perquè tens el cotxe... aturat.
0: Bueno, ja has vist que...
2: Però, a més, és que passa que a vegades és difícil.
6: Però qui es fa un petó en marxa?
0: Sí,
6: no,
0: sí.
6: Això no entra al cap. Però bé, de moment que ho han assenyalat...
0: Si ho treuen és que deu passar més sovint que...
6: Que jo recordo una actriu molt famosa que vigilava les platges fa anys.
2: Deia Pamela...
6: Per exemple, va sortir una pel·li seva on el cotxe feien més coses que petons.
0: Ja t'entenc.
6: Això sí que distreu.
0: Sí, sí. Home, això són molts punts.
6: Són molts punts.
2: És bastant complicat, no? Bueno, no sé.
0: Sí.
2: En marxa?
0: Sí,
2: almenys en marxa.
0: Bueno, això van fer una pel·li que se suposava que els hi agradava, no? Que els hi donava una certa cosa, doncs els hi donaria alegria al cos i els hi trauria punts del carnet, clar, ja no podrien... No podríem conduir.
2: Posaven l'alegria Macarena.
0: Sí, no, alegria...
2: I una altra multa.
0: Alegria hi posaven. I va, el que va carena és la multa. Bueno, aquí destaca molt això, no? Que si estàs en moviment o estàs aturat. Però bueno, clar.
6: Sí, però de tot això que han dit, hi ha coses que sí que és molt important. Lo de no posar els peus allà al davant.
0: Com han matisat, David, el conductor, no?
3: A mi lo del conductor, que posi els peus al salpicader, m'ha resultat curiós. A menys que tinguis un Tesla que vagi sol...
0: Sí, sí. Era com en els cars, no? O els autos de xoque, no? Que vas una mica allà amb els...
6: Sí, la de lesions de cadera que...
2: Però el copilot, si posa el seient cap enrere i no es... O sigui, una cosa és que sortint els peus, no sé, dic jo, sí, sí. Jo, com que a vegades ho feia perquè, bueno, pues, per descansar una mica les cames.
6: Sí.
2: Ja portava un coixí per posar-ho a sobre. O sigui, sí. Sí.
6: Amb coixí i... tot.
2: Ole. Sí, un coixinet així planet, sí.
0: Sí, molt bé.
2: Però ara ja no hi ha res, clar, s'ha acabat.
6: No, perquè et pot fer mal a la cadera.
0: Sí, sí.
3: Sí, en cas d'una frenada, d'un impacte...
2: Sí, ja ho sé, ja ho sé.
3: Bueno, hi ha caderes i hi ha cames...

0: dislocades,
1: sí.
0: que mirant una mica per internet veus hi ha metges de guàrdia que de vegades publiquen
1: radiografies.
0: Sí. I n'hi ha moltes que només de veure-ho ja fan mal.
1: Sí. Com l'altre dia vaig veure una imatge d'un crani i recordava la importància de si utilitzes pinces pel cabell,
2: allò a les ostres, sí.
1: Fa calor o tal, doncs condueix sense pinça, t'aguantes, perquè en cas d'impacte la pinça fa que l'efecte que havia de fer el reposacaps
3: no el fa.
1: Desapareixi i se't clavi la pinça al crani.
2: Això que se te'n va la pinça, que es diu.
1: Sí, sí. Doncs en no, aquest... allà se't fixa la pinça.
3: Se't queda la pinça.
1: Vull dir que et pot matar la pinça. I ara que es van posar de moda les pinces de floretes aquest estiu, totes amb la pinça.
2: Sí, sí.
1: Imagina't. Doncs pinces fora.
2: Pinces fora perquè, sí, sí, pot ser perillós. Doncs ara...
3: No, sense... molesta una mica perquè jo, per exemple, una vegada et porto, després et fas amb el cap cap enrere i et molesta una mica.
2: Sí.
3: La pinça, la veritat, és que no és còmoda per sí, conduir. Sí.
2: No, no, pues això, jo tampoc no he sigut mai de pinces. Fem una pausa, no fem una pinça, fem una pausa i de seguida tornem amb més tertúlia aquí a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim de tertúlia de Dima Kraus, on la doctora Marta González Pelaez, l'Alan Jornet i en David Morales i estàvem analitzats. Bueno, se'ns anava una mica de la pinça ara en el tram final, perquè estàvem comentant de coses que no hauríem de fer en un cotxe, perquè veiem que són multables. El tema de maquillar-se, el tema de... Clar, tot això al final acaba sent distracció, no? Acaba sent que perdis la concentració en el moment. Però jo crec que hi ha gent... Mira, jo he arribat a veure un cas i el mantindré en l'anonimat, perquè jo ho vaig entendre perfectament que a tots ens pot passar, però que em va fer molta gràcia, perquè en un trajecte aquesta persona em va dir, diu, jo és que no suporto la gent que va conduint i va mirant el mòbil, com toquetejant, no? Perquè va un moment que d'això. I 2 minuts abans ho havia fet ell.
1: Estupendo.
0: Però vull dir que és absolutament normal, perquè és comprensible. O sigui, és que jo ho vaig entendre perquè vaig dir, és que ho fem sense donar-nos compte. Però perquè tu creus que tu controles, o sigui, tu creus que...
2: Però això és un malaltís, això.
0: Clar que ho és, però vull dir, és que creiem que podem manipular. Per dir, espera, que poso canvi de cançó, o que poso el no sé què, o que poso el GPS, o que poden anar...
2: I cada gest és una distracció.
0: I cada gest és un potencial distracció. I clar...
1: Són segons que vas acumulant, i al final moltes accions d'aquestes acaben en un minut, que estàs allà... pendent d'algú que no és la conducció.
0: Exactament. Mira, és com ho ha dit la Marta, no? És com quan obres Instagram, no? O TikTok.